0: tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-te portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.

0: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: Sentiu de nou per fi les nostres tres veus juntes, que és una cosa que molts al xat estàveu aclamant.
2: Sí.
3: Fem, no sé, com un acord entre les tres, no?
1: A la tres. Fem un fa major, un fa major.
4: Sí, clar.
1: Una, dos. No. Sí, una, dos, tres i... Fa! Veieu com sí que l'hem clavada?
5: Una puta mela!
6: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Enric.
1: Gala, tia, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
2: Què vols dir?
1: Mira, escolta'ls.
3: Gala, ets la millor.
2: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Love soni a felicitat absoluta.
3: Obrim el piset compartit de Catalunya.
1: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
3: Cada tarda, de dilluns a divendres.
2: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
4: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
1: I ara ho pots fer com... sexy.
3: Tinc els meus límits, Alberto.
1: Ui, ui, ui,
5: el Loft, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.

Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a ICAT.

0: Podríem tenir son.
1: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
2: Mare, literalment.
0: Poques ganes de treballar.
3: És que tinc molta feina.
1: Oh, i jo que et penses que estic aquí creuant de braços?
0: O quedar-nos al llit una mica més.
2: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
1: Quina ràbia.
0: Però per alguna cosa som els matiners.
2: Mary, potser sóc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar, no, ets gay.
1: A mi això també em va passar.
4: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
5: Som pura cafeïna.

divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra. Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. El cap de setmana comença.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que operaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icatmans.

trying to be nice.

La bona música a Music Calaix.

aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM. Ràdio Mollet. Aquell any.

0: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarrodo.
1: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro, el dimarts a 1:15 del migdia. Repetició dissabte a 1:15 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
0: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
2: Parlem de cuina. Programa de cuina participat per Marina Dunyac, Susana Lara i Laia Uller. Cada setmana ens aproparan propostes, receptes i consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Dilluns a 1:15 del migdia i redifusió dissabte a 9:45 del matí.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Aquell any.
1: Barreres fora, un programa on les persones amb diversitat funcional prenen veu amb ADIMO, l'Associació de Discapacitat Físics i Sensorials de Mollet i Comarca. Barreres fora, cada dimecres a les 5 de la tarda a Ràdio Mollet. I si vols escoltar-ho una altra vegada, t'esperem el diumenge a la 1 de la tarda.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Come on, girl.

0: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarro.
1: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro, el dimarts a 1:15 del migdia. Repetició dissabte a 1:15 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
0: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
2: Siquiu, Siquiu, veus amigues. Cada dijous a les 7 de la tarda, 30 minuts de tecnologia, informació i consells. Una iniciativa de Radio Club Ochentero de Mollet.
3: Soc Pere García i t'espero al teu programa de ràdio. Siquiu, Siquiu, veus amigues.

0: Sí?
1: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc, vens?
0: Ho sento, però ja tinc pla.
1: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
0: Però què dius? És una cosa més important.
1: Doncs explica't.
0: D'acord, és un programa de ràdio.
1: Un programa de ràdio?
0: No, no, no és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
1: I quin és aquest programa?
0: L'edat del pavo. El programa on els adolescents podem parlar de tot.
1: Doncs sembla divertit, però els divendres m'agrada sortir amb els amics. No ho fan cap altre dia?
0: Ai, m'agrada escoltar-lo els divendres a les 5, però també es repeteixen els dissabtes a les 6 o al podcast de Ràdio Mollet.
1: Escolteu l'edat del pavo cada divendres a Ràdio Mollet.
0: Us esperem.
2: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
3: Hi ha moltes formes de desejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
4: I el abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
5: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germà de Mollet.
6: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
7: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: El dia 15 d'octubre és el Dia Internacional del Dol Gestacional, Perinatal i Neonatal. Ràdio Mollet us ofereix de la mà de Ràdio Silenci el programa Freqüències de Vida.
1: Freqüències de Vida, un programa presentat i dirigit per Maribel Gutiérrez i Lorena Serra. Programa enregistrat a Ràdio Silenci.
2: Comença amb una història.
3: I cada història continua vivint en qui l'ha escoltada.
4: Aquestes veus que acabeu d'escoltar us donaran la benvinguda a Freqüències de Vida, que és un nou espai dins de la programació de la temporada 2026-2027 d'aquesta emissora de Ràdio Silenci, de la mà de la Lorena Serra i la Maribel Gutiérrez, col·laboradores habituals de la nostra casa. I pels qui encara no us les coneguin, qui són, qui sou... La Lorena Serra i la Maria del Gutiérrez, presenteu-vos vosaltres, que serà més fàcil, aviam.
5: Teatreros, teatreres, ens veiem al pati de butaques. Ai, no, que avui no toquen escena. Disculpeu, no se m'acut millor manera de presentar-me que traslladant-vos al programa, que ara farà 4 temporades, condueixo per parlar de teatre i arts escèniques. No n'està de més que el mencioni, ja que d'alguna manera tot parteix del teatre. I... en aquest cas, sobretot, de la necessitat de parlar sobre un tema tabú com és la infertilitat. Jo, quan em trobo després de 14 anys assumint que no podré complir el meu desig de ser mare, me n'adono que cal parlar d'avortaments, de tractaments d'infertilitat, de tota la impotència i la frustració que tot plegat genera com a persona. I jo, que sempre m'he expressat en termes teatrals, ho faig a través del monòleg còmic La Gincamama, del que n'hem parlat en escena alguna vegada.
4: Maribel, com et presentaries?
6: Hola. Doncs d'una manera molt diferent a la Lorena. Jo no tinc el seu recorregut ni molt menys. Ja veureu que som molt diferents. Jo soc, bueno, doncs soc filòloga de base, logopeda neonatal i assessora de lactància. Ja fa 17 anys que col·laboro aquí a Ràdio Silenci. Vaig començar fent espais de català, sobre les càpsules de català. Vaig estar col·laborant amb tu, Jordi, durant 3 temporades en el Poca Cosa Menys Silenci, parlant de frases fetes i del lector del mes, te'n recordes?
4: Sí, ha plogut bastant.
6: Sí, sí. Vaig fer l'espai Mercats del Món amb el Santi Vigues

0: I a la Garriga, doncs, encara més. I sempre hem mantingut el contacte, sí, sí.
1: Un dia, fent un cafè amb ella, allà que en Margarit, em va dir que ens havíem de conèixer amb la Maribel per compartir, doncs, una mica aquest espai personal en el que cadascuna treballem, però que ens podem complementar de moltes maneres amb les diferents perspectives i enfocaments que hi donem cadascuna. Però jo penso que el meu projecte ja t'havia arribat abans de veu d'altres persones.
0: Sí, perquè dona la casualitat que una miqueta abans que fessis tu el monòleg, jo he presentat juntament amb la Manuela Porter un altre projecte, que és Bressolant el dol, que parla sobre el dol gestacional perinatal. Llavors aquí el Ramon va veure com un punt de connexió i va dir, us he de posar en contacte, us heu de conèixer. Aquesta va ser la temàtica, va ser la que a ell, doncs, se li va disparar les ganes de posar-nos en contacte, i mira, aquí així va ser.
2: Clar, la gent que amava és una de les coses que t'identifica en aquest sentit, Lorena. Heu fet molts bolos, i no sé si també teniu més bolos d'ara en endavant, precisament, també.
1: Doncs mira, ara coincidint amb la setmana del dol perinatal, gestacional i neonatal, estarem a Les Franqueses. En concret és el divendres dia 16, encara no sé ben bé l'horari, però serà per la tarda vespre, amb la parròquia que hi ha darrere el centre cultural, sabeu que és seu del Coverol, on t'han fet diverses... Doncs allà, acabadet de reformar aquell espai petitet que és com millor funciona la gent que mama.
2: I Maribel, clar, què me'n pots dir d'Bressolant el dol?
0: Doncs mira, que la primera presentació va ser aquí a l'Alhambra el març del 2025, fa un any, i arran d'allà, després d'allà hem anat per diversos municipis de la comarca i també i fora, Girona, el Vendrell, i últimament doncs, hem estat... últimament hem sortit per BOTV, a BOTV ens ha emès el documental, i aquesta setmana, la del dol perinatal, estarem a Sant Manat. Però sí, sí, anem fent difusió, divulgació, presentació del projecte, estem molt contentes, sí, sí.
2: De fet, a part d'emetre's per BOTV, la gent el podrà recuperar aviat també a la xarxa Més, oi?
0: Sí, exacte, estarà durant 3 mesos a la xarxa Plus, sí.
2: Més enllà d'això, d'aquests projectes que teniu, anem a trobar-nos al punt en el que som ara, tornant a freqüències de vida. En quin moment sorgeix la idea de fer un espai en comú totes dues?
1: Jo feia temps que et deia, Jordi, que havíem de buscar un espai per parlar de temes tabús, no? Que ja està bé de callar pors, frustracions o decepcions que ens fan mal i que creiem que només nosaltres les passem a casa callades i no és així. No és així. Avui obrim i parlem de la infertilitat perquè és el que ens va unir a la Maribel i a mi, però vaja, que n'hi ha tants que ens guardem i que ens fan tant de mal. És necessari parlar dels temes que sovint incomoden i que ens fan abaixar la veu o mirar cap a una altra banda. Jo què sé, la mort, la soledat, la salut mental, el sexe, els diners, jo què sé, les addicions, les pèrdues, el dol, que dèiem, no? Perquè tot allò que no es parla no desapareix així, pum, com el que lo quiere, no?, la cosa. Sovint es converteix en silenci, en vergonya, o deriva a un profund sentiment de solitud, no?, que hi ha al darrere. Posar paraules als tabús per mi és com una manera de trencar estigmes, per entendre'ns millor i descobrir que allò que pensem que només ens passa a nosaltres, en realitat passa a moltes persones. I parlar-ne, no per això, ens fa ser persones més vulnerables. Jo crec que ens fa més humans, sobretot, i ens permet construir una societat d'alguna manera més empàtica, lliure i més preparada per escoltar-nos els uns als altres.
2: Maribel.
0: No, si és que ho ha explicat molt bé la Lorena. Si la idea era aquesta, no ens vam trobar. Després de... Jo vaig anar a veure la Lorena, vaig anar a escoltar el seu monòleg i vam dir, bueno, ens hem de trobar després i parlar-ne perquè, no?, aquest feedback que necessitàvem fer. I d'aquí va sortir la necessitat de donar veu a tot això a ella perquè ho ha patit, no? Ella té una realitat i que està comunicant, que està fent arribar a la gent. I a mi que m'agrada, doncs, dintre del que puc, aportar el meu granet de sorra i recollir tot això, i si puc fer-ne difusió, vaig dir sí, sí, per què no? No? I hi ha altres temes com que també tenim confirmats, ja us podem dir, com per exemple la jubilació. Jo que ja estic gairebé a les portes, penso que és un tema que, d'una banda, ens fa molta il·lusió, no?, els que estem a punt, perquè crec que la tenim idealitzada, però d'altra banda penso que és un procés cas de

0: preparar, perquè, ostres, com no tinguis preparada la jubilació, pot ser una cosa molt, molt banal, però no, l'has de preparar. És una etapa nova que, si no la prepares, pot ser bastant frustrant, pot ser bastant caòtica, pot ser bastant xocant, i bé, com ha dit la Lorena, és que de temes i de realitats i de processos n'hi ha un munt.
1: Clar, i per què Freqüències de Vida? No sé d'on sorgeix el nom.
2: Jo, si em permeteu que posi una mica poètica. Freqüències de Vida, el nom com a tal, neix de dues veus que no sempre, o crec que gairebé mai, vibren a la mateixa freqüència. No? La Maribel i jo tenim dues maneres molt diferents de veure, de sentir i de viure les mateixes coses. No? Però potser aquí és precisament on rau una mica la màgia, no? D'aquesta trobada o d'aquest programa. Escoltar-nos, com deia abans, qüestionar-nos i descobrir-nos també l'una a través de l'altra, i espero que serveixi per enriquir-nos, no només nosaltres dues, sinó tothom qui pugui escoltar aquest programa. Perquè la vida, així posant-nos poètics, no té una única freqüència, no? A la vida canviem de sintonia al llarg dels anys, passem per moments de soroll, de silenci, d'eufòria, de por, de pèrdua, d'amor i de molts canvis, no? I en aquest programa volem donar veu a totes aquestes freqüències, també les que sovint preferim no escoltar. Sobretot aquestes són les que volem nosaltres posar sobre la taula. Perquè parlar del que ens passa, fins i tot del que ens fa més respecte, ens ajuda, doncs, això que dèiem abans, entendre'ns i a no sentir-nos sols. Per tant, som, en resum, dues freqüències, però espero que en siguin moltes per tots els testimonis que recollim, i una vida només la que ens connecta, i una emissora, que és aquesta, Ràdio Silenci.
0: Ara no es podria dir millor, eh? Sí, i també està...
2: Ah, és la meva vessant, no? Ara en parlaré, però a mi em tocava la part artística. Doncs jo m'hi he posat el paper.
0: I tant. No, i que estava pensant també que a vegades dues persones que estan en el mateix moment vital no ho viuen igual, estan en freqüències molt diferents, perquè l'entorn és diferent, el passat, la biografia de cadascú és la que és, aleshores... una edat, per exemple, o un moment, no? un esdeveniment a la vida, com pot ser, sí, casar-te, tenir un fill, el que sigui, pot ser viscut de maneres molt diferents per persones que estan fent el mateix, però amb una freqüència molt diferent.
1: Hem parlat del títol, hem parlat d'on sorgeix la idea del programa, si us sembla. Què hi trobarem, per tant, en aquesta sèrie, tot i que ja ens ho heu anat avançant?
2: El programa té dues maneres molt diferents d'apropar-se a una mateixa realitat. Nosaltres que es posarem un tema sobre la taula, però hi haurà, per una banda, una mirada més professional, i després hi haurà una mirada més artística. La Maribel fa de pont amb la part, penso jo, per dir-li d'alguna manera, més divulgativa, que és parlar amb professionals de la salut, psicòlegs, metges, terapeutes, especialistes o altres persones expertes en el tema en qüestió del que parlem. I jo ho obro un segon pont, que és una mica el que més s'acosta a mi. Jo no gosaria a parlar. A mi m'han demanat que, com a Gincamama, lideri una taula d'obertura. Jo, amb aquestes coses, disculpeu-me, però em fan por. Em fan por perquè jo encara sóc més pacient que no pas terapeuta, jo encara no puc gestionar certs sentiments com per sostenir els d'una altra persona, no? Per tant, el que sí que puc fer jo és aportar, doncs, aquella... com la cultura ha explicat allò del que estem parlant, no? A través, doncs, una obra de teatre, un llibre, una pel·lícula, una cançó, una exposició, si es fa del que sigui, no? Perquè moltes vegades l'art aconsegueix posar en imatges, en paraules, en emocions, coses que de vegades no es poden definir ni des de la perspectiva mèdica, ni fins i tot tu, a nivell íntim com a persona, ho saps dir millor. No? És una mica... I no he parlat dels temes. Li deixo a Maribel.
0: Bé, la meva vessant, sí, la meva part serà la de més entrevista. L'estructura del meu espai és ben bé una entrevista, que en principi sí que busquem que sigui un professional. El que passa és que moltes vegades aquests temes, els professionals del tema són gent que prèviament ja han passat per aquests processos, no? I després han esdevingut professionals d'aquestes realitats. Però intentarem que l'entrevista sigui des d'una banda més professional, perquè després la Lorena li donarà aquest toc més cultural, més artístic. Temes, doncs, evidentment, començarem amb el dol gestacional i perinatal i la Lorena parlarà de la infertilitat. Parlarem també de la infertilitat amb una llevadora que no ha pogut ser mare i també connectarem, no? Aquests dos temes els connectarem, parlarem de la jubilació, parlarem de l'autisme, parlarem de la transsexualitat. Bé, i jo des d'aquí també convidaria, si algú ens està escoltant i té una realitat pròpia i té necessitat que nosaltres fem divulgació d'aquesta realitat, que ens ho faci saber. I si podem, i si ens és possible, doncs en parlem. Per què no?
1: Ja ho has mig dit, però què és el que podrem escoltar en el primer programa més enllà d'aquesta presentació que hem fet avui, també?
0: Doncs parlarem del dol gestacional i perinatal. Tindrem de convidada la Noelia Sánchez, que és terapeuta de dol, és mare de la Cora, una nena que va morir durant l'època gestacional, i no és pas desconeguda, la Garriga, ha vingut diverses vegades a fer xerrades, i també ens va fer el pròleg del Bressolant al dol, o sigui que per mi aquesta entrevista té un... Bueno, és molt especial per mi, també. Fa molta il·lusió que vingui.
1: Lorena, tu ja tens més o menys clar que tu...
2: Evidentment que serà impossible no començar parlant de la Gincamama, ja ho hem fet una mica coincidir, a part que és el tema que jo puc ser més experta, no? Però també penso que era imprescindible començar amb el nostre tema, perquè és el nostre punt d'unió i allò que ens va connectar. També dir-vos que no només es parla de la Gincamama, cada cop hi ha més sèries, llibres, tant de divulgació com de ficció, i fins i tot obres de teatre que s'atreveixen a parlar de realitats. En aquest cas parlem de la infertilitat, dol gestacional perinatal, però de totes les realitats de les que nosaltres volem una mica obrir melons, no? I que han estat silenciades. La infertilitat n'és un exemple molt clar, no? Històries amb les quals parlarem dels tractaments, de l'espera, de la frustració, del desig de ser mare o pare, no? Les pèrdues, les relacions de parella, com es veu afectat, tot plegat, el cansament emocional que hi ha al darrere. Històries que posen, doncs, d'alguna manera, paraules i rostre, experiències que es queden molt tancades, molt a casa, molt íntimes, molt des del dolor, no? I cal veure aquestes històries, cal llegir-les, cal escoltar-les, cal pintar-les, cal expressar-les de la manera que tothom sap, i cal fer-les arribar. Si amb una pel·lícula, amb una música, és que jo crec, jo és que soc, com bé sabeu, soc molt pro cultura, penso que sanaria moltes societats si donguéssim més push a la cultura que no pas a altres aspectes econòmics, socials o polítics, però em quedo aquí perquè potser no acabaria mai, no? Jo també vull finalitzar una mica l'espai d'avui dient que l'art no és això, no és només un entreteniment que ens ajuda a reconèixer-nos i entendre altres realitats, i sobretot a adonar-nos que allò que pensem no només ens passa a nosaltres, sinó que ho compartim, que es pot compartir a nivell social perquè forma part de la vida de moltíssimes persones. I quan una obra s'atreveix a parlar d'un tema tabú, contribueix no només a trencar el silenci, sinó a crear un espai d'unió i de compartir, no? I per això, a Freqüències de Vida, no només parlarem del que és el tema com a tal, sinó que buscarem altres històries vehiculars que han explicat altres persones, sigui a través d'un pinzell o a través d'un llapis.
1: Maria Gutiérrez, Lorena Serra, les dues veus del Freqüències de Vida, més enllà de tota la gent que passarà pels micròfons, que aquesta temporada podreu sentir també a Ràdio Silenci, que avui us hem pogut presentar. A partir d'ara jo em retiro, suficient estona de micròfon fem alguns, perquè siguin la Maribel i la Lorena les encarregades de portar la batuta d'aquest nou espai. A totes dues, un plaer tenir-vos a l'emissora i amb moltes ganes de poder escoltar les vostres entrevistes i les vostres persones convidades en el programa.
0: Doncs moltes gràcies a tu, a Ràdio Silenci, a tota la gent que ens escolti, I res, que estem molt contentes i molt il·lusionades amb tota aquesta temporada que tenim pel davant.
2: Totalment d'acord. Jo espero que aquest programa no es vegi com un cost amunt, al contrari.
0: No.
2: Intentar fer-lo de la manera més amena, de la manera més acollidora, que tothom arribi, no sigui un punt de tristesa, tot i que potser alguna llàgrima cau en el camí.
0: Que també estarà molt benvinguda, eh? Sí. Vull dir que hem de donar llibertat total. I torno a dir, si algú sent la necessitat que parlem de la seva realitat concreta, la vol compartir aquí, això ha de fer que se senti millor i la ràdio pot contribuir a aquest benestar, endavant.
2: I tant que sí.
1: Maribel, Lorena, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a tu, Jordi.
0: Gràcies, Jordi.
3: Freqüències de vida. Un programa presentat i dirigit per Maribel Gutiérrez i Lorena Serra. Programa enregistrat a Ràdio Silenci.
4: El dia 15 d'octubre és el Dia Internacional del Dol Gestacional, Perinatal i Neonatal. Ràdio Mollet us ofereix de la mà de Ràdio Silenci el programa Freqüències de Vida.
3: Freqüències de Vida, un programa presentat i dirigit per Maribel Gutiérrez i Lorena Serra. Programa enregistrat a Ràdio Silenci.
5: Cada dia comença amb una història.
6: I cada història continua vivint en qui l'ha escoltada.
2: Benvingudes a Freqüències de Vida, un espai dedicat a experiències de vida narrades per veus diverses, cadascú des de la seva vivència, del seu punt de vista, i aquí, a la ràdio, la seva freqüència de vida. Us parla la Lorena Serra, la responsable a mitges, com diu la Maribel Gutiérrez, d'aquest programa que encetem a Ràdio Silenci, on volem parlar obertament de tot allò que no es parla obertament, o que simplement ni tan sols es parla. Potser perquè fa mal, perquè fa vergonya, o perquè cadascú té el seu motiu.

0: i sent el primer programa que faig, vull començar amb una reflexió. L'art no pot canviar allò que ha passat, però pot ajudar a donar-li un lloc, a crear espais per l'acompanyament, el diàleg o la sanació. Més que mai, crec que aquest mes d'octubre, que parlarem concretament del dol perinatal, gestacional i neonatal, cal donar un espai a aquelles pèrdues que no van veure la llum. Prematures, que moltes vegades es neguen fins i tot que van ser. I tant que van ser. I com donar aquest espai? Doncs, per exemple, a través de notes musicals, poemes, obres de teatre que visualitzin aquestes vides. Perquè tots, absolutament tots els dols necessiten el seu temps. Però n'hi ha que, abans que res, necessiten ser reconeguts.
1: Vaig tenir un cop molt fort a la panxa, a la part esquerra, durant la feina, i seguidament em vaig desmaiar del dolor.
2: Estava absolutament en xoc, intentant pensar què li està passant al meu cos, és quan vaig decidir anar a l'hospital. I quan vam arribar a l'hospital, just va parar el cotxe, i jo vaig sentir a dintre un clec. Vaig sortir del cotxe, em vaig aixecar i vaig trencar aigües, em vaig mullar tota. Vaig arribar a urgències, em van posar en una cadira de rodes i just quan em vaig estirar en l'exploració ginecològica, se'm va desprendre tot. Uah! Va caure de dins meu tot de coses que jo no he vist mai. I en aquell moment vaig preguntar, dic, l'he perdut, oi? I mèdicament van dir, em temo que sí.
1: Ni tan sols, diguem-ne, vaig tenir com la comunicació de que aquell embaràs no seguia.
0: Comencem parlant d'un projecte que tenim molt a prop, Bressolant el dol. Un llibre i un documental creats per la meva companya en aquest programa, la Maribel Gutiérrez i Manuela Porter, que recullen les experiències de 10 famílies de la Garriga que han viscut la mort gestacional, perinatal o neonatal en primera persona. 10 famílies, 10 històries diferents, però totes amb una cosa en comú, la necessitat de poder parlar d'allò que moltes vegades es viu en silenci. Aquell silenci social tan colpidor que no permet la creació d'espais de validació, respecte i memòria tan necessaris. Bressolant el dol neix precisament per donar visibilitat a aquestes pèrdues, reconèixer-les i, sobretot, crear una xarxa d'acompanyament. D'aquesta manera, obren portes a una cosa molt senzilla i absolutament necessària, parlar-ne. Les persones, qui teniu el llibre, hi ha un QR on podeu gaudir del documental. Les qui no, que per cert, si esteu interessades en el tema, ja podeu córrer a comprar-lo, BUTB va presentar el projecte audiovisual aquest setembre i es pot veure durant uns mesos a la xarxamés.cat.

Escoltem una cançó que va néixer d'un poema escrit per una dona que havia perdut el seu nadó. Es diu Ura, que en euskera significa aigua. I potser no hi ha una metàfora més bonica per parlar del dol. L'aigua no desapareix, es transforma. Potser el record també funciona així. La persona ja no hi és de la manera que havíem imaginat, perquè el dol no és només haver perdut una persona, també és haver perdut tot un futur. Però l'amor que hi havia continua transformant-se en nosaltres de mil maneres i estadis diferents, com l'aigua. La cançó, com esteu escoltant, és en euskera i la seva lletra és el poema que Saioa Urrutia havia escrit per una amiga que havia perdut el seu nadó poc abans de néixer. Kat Lumen el va musicar. El concepte central és justament això, que el cicle de l'aigua és com una metàfora de la vida, la mort i la transformació. Quan es perd un nadó durant l'embaràs, també desapareixen mentalment moltes escenes que ja s'havien començat a construir. Imaginar-lo, posar-li un nom, preparar la seva habitació, pensar com serà, celebrar aniversaris, veure'l créixer. I Ura parla d'aquesta absència sense necessitat de descriure-la de manera explícita. Ho fa, com estem dient, a través de l'aigua. Literalment us faig la traducció: gota, vapor, neu o gel en incessant transformació. Serena, poderosa, tèbia o freda en moviment continu. Des de l'esquerda més fosca de la Terra fins a les fonts de la superfície terrestre. Des de les gotes de la rosada de l'alba fins a l'ampli cel i alta mar. En tu, en nosaltres, en tu, en mi, sempre lliure, seguint el teu propi camí, perquè la foscor porta inevitablement la llum quan abracem allò que no podem comprendre.

Urà neix d'una trobada entre la música, el teatre i el dol. Kat Lumen, una artista holandesa que viu a Madrid, estava aprenent euskera i va demanar a la poeta basca Saioa Urrutia un text per convertir-lo en cançó. Saioa li va donar Urà, un poema que havia escrit per una amiga que havia perdut el seu nadó poc abans de néixer. Kat va posar música a aquelles paraules sense entendre inicialment tot el seu significat. I quan finalment va enviar la cançó a la mare d'Urà, va passar una cosa molt especial. La mare li va explicar que havia demanat a l'univers que algun dia li arribés una cançó per la seva filla. I aquella cançó acabava d'arribar-li per WhatsApp d'una desconeguda que havia convertit en música el poema dedicat a la seva nena. La música segurament no pot curar un dol, però tampoc pot fer que una pèrdua deixi de fer mal, ni pot tornar-nos allò que hem perdut. Això sí, pot fer una cosa molt important: acompanyar-nos mentre travessem aquest dolor. Quan les paraules no arriben, la música pot expressar allò que nosaltres no sabem explicar. Pot donar forma a una tristesa, a una absència, a una ràbia o a un amor que continua existint encara que aquella persona ja no hi sigui. En el dol perinatal, això pot tenir un significat encara molt més especial, perquè sovint parlem d'una pèrdua que no ha tingut temps de construir records compartits. No hi ha fotografies de moments viscuts, converses, aniversaris, però sí que hi ha hagut un vincle, unes expectatives i tot un futur imaginat. I una cançó com aquesta pot convertir-se en un espai per reconèixer aquesta història. Ens pots fer servei per recordar, per plorar, per acomiadar-nos, per posar nom a allò que costa explicar o simplement per estar en silenci. A vegades no necessitem que algú ens digui que tot anirà bé. Només necessitem algú que ens acompanyi mentre encara no estem bé. I potser aquesta és una de les coses més boniques que pot fer la música. No treure'ns el dolor, sinó ajudar-nos a no sentir-nos tan sols mentre l'estem travessant. I això és precisament el que trobem a Urà, una cançó que va néixer d'un dol i que, d'alguna manera, acaba convertint-se en un espai de memòria, d'amor i d'acompanyament.

Escoltem una de les meves músiques preferides. Molt feliç de saber fa poquet que està embarassada. No sé si heu conegut aquesta veu única, és Rosalén, en aquesta ocasió acompanyada per la veu de Julián Bozzo. La cançó forma part del projecte En el corazón de la hembra maga, del mateix Bozzo, un treball al voltant de la maternitat, la paternitat i les emocions que desperta l'arribada d'un fill.

Dins d'aquest projecte, Bozzo va voler dedicar una cançó a la pèrdua i a l'absència. La va imaginar a partir d'una escena molt concreta. Una mare que té el seu nadó als braços mentre recorda una persona estimada que ja no hi és, ressaltant justament la idea de que la persona que ja no hi és pot continuar formant part de nosaltres i que la seva llum pot continuar acompanyant-nos.

0: perquè potser el dol no existeix apagar aquesta llum, sinó aprendre a viure el seu eco. D'aquí el títol Eco de Solut.
1: Benvinguda a aquest entrenament per al teu cos, per la teva ment i, sobretot, per a les teves emocions. La distància entre els teus somnis i la realitat rau en la disciplina, en la paciència, en l'esforç i el sacrifici. A la teva gincamama n'hauràs de fer molts de sacrificis.

0: ho saps.
1: Quien la sigue, la consigue. Dita popular. Endavant.
2: Precisament com us deia, que és una de les meves cantants preferides, Rosalén també s'escolta al meu projecte personal, La Gincamama. Ara mateix n'acabem d'escoltar el tràiler. Avui, el tema central del nostre Freqüències de Vida no és aquest monòleg, però ens semblava que era el millor punt de partida, ja que és el punt d'unió de la Maribel Gutiérrez i meu, on ens vam conèixer i on va néixer aquest programa de ràdio. La Gincamama és un monòleg teatral que parla amb humor i molta humanitat d'un tema que sovint costa explicar. El desig de ser mare quan la maternitat no arriba mai. L'obra parteix de la meva experiència després de 14 anys de tractaments de reproducció assistida, un enfrontament amb totes les emocions, frustracions, esperances i totes les contradiccions que em va generar aquest procés. Per això us deia que La Gincamama ens serveix com a punt de partida per parlar d'aquests silencis, del desig de ser mare, dels processos reproductius i de totes aquelles pèrdues que poden aparèixer al llarg del camí. Perquè abans, durant i després d'una pèrdua gestacional, neonatal o perinatal, hi ha moltes coses que necessiten ser explicades i de les quals no se'n parla. La Gincamama, aquí sí, parlem del desig, de les expectatives que la societat posa sobre la maternitat, de la pressió per aconseguir-ho, de les preguntes incòmodes, de les paraules que moltes vegades no sabem com dir, i sobretot de tot allò que passa emocionalment mentre esperes que arribi alguna cosa que desitges molt, com és una criatura. I ho fa des de la comèdia. Perquè riure no significa que el que estem vivint no ens faci mal. De vegades, l'humor és precisament una manera de poder mirar de cara allò que ens costa explicar. La Gincamama neix, per tant, de la meva experiència, una experiència molt personal, però el meu desig no és pas explicar les meves minudències, sinó que és convertir-la en una història compartida. Una història perquè moltes persones puguin reconèixer-se, encara que les seves vivències en siguin diferents que les meves. I potser aquesta és una de les coses més interessants que pot fer el gènere teatral. Posar paraules, cos i veu a experiències que sovint vivim en silenci. Moltes les persones que heu vist La Gincamama ja, pels qui voleu repetir o no heu tingut encara l'oportunitat, el proper divendres 16 d'octubre ens podeu acompanyar al Casal Cultural de Corró de Vall a partir de les 6:30. L'Ajuntament de les Franqueses ens ha programat dins els actes del Dia Internacional del Dol Perinatal per conscienciar sobre la pèrdua d'un nadó durant l'embaràs, el part o el primer any de vida, obrint espais per l'acompanyament, la reflexió i reduir el silenci i la solitud que pateixen mares, parelles i famílies davant d'una pèrdua com aquesta. Les entrades són totalment gratuïtes, però sí que cal fer una reserva a través del portal entrapolis.com.
3: Què?
4: Que fem un bebè.
3: M'he descarregat una aplicació per saber quan hem de follar.
5: Tens la reserva ovàrica molt baixa.
4: Aniré a fer-me les proves.
3: Dormir amb una mà agafant la mà del rai i l'altra a la panxa, pensant, som tres.
6: Tens els pantalons tacats de sang.
7: Si no va bé a la segona transferència, us tornem els diners.
8: Oferta vàlida fins al mes que ve.
9: Sorpresa! Què passa?
10: Tindrem assonada!
11: No em deixis sola assassinant a la Tina.
12: Ese día comí croquetas de jamón.
13: En sèrio, no pots demanar crispetes al cine com tothom?
14: Reacciona, Alicia! No tenim temps!
15: Tenen 72 hores per decidir.
16: Bueno, almenys en tens una altra.
17: Com si fossin cromos.
18: Però algun nom haureu pensat, no?
17: Encara no. Per si és mort.
19: Durant el primer trimestre potser no us hauríeu de dir ni a vosaltres mateixes.
20: Ai, esteu
19: embarassada.
20: Això vol dir que la Joana podria morir?
17: Del doctor.
20: El bebé que viene no va curar-se.
17: Jo no veig més culpables que aquest cos meu.
21: Que no ho entens encara. Que tu mai podràs.
17: Potser s'han equivocat. Potser plora.
22: Ha arribat el moment, nena.
20: Tot comença des d'aquí.
2: La segona recomanació teatral que vull compartir avui es titula Batecs. Acabem d'escoltar el tràiler. Es va estrenar a la Sala Tallers del Teatre Nacional de Catalunya el passat mes d'abril i es van oferir 18 funcions amb col·loquis i actes perifèrics al voltant de la proposta. Molt interessant, perquè es va acabar transformant en una peça teatral col·lectiva. Batex és un espectacle que posa al centre el dol gestacional i perinatal i les experiències que envolta la pèrdua d'una criatura desitjada. L'obra segueix tres dones que es troben amb la mort que esperaven vida i que transiten aquest dolor des de situacions vitals diferents. Però Batex no parla només de la pèrdua. Parla del desig de ser mare, la infertilitat, la reproducció assistida, l'avortament, les pèrdues recurrents, la culpa, la pressió social i aquest sistema sanitari i cada vegades no sap ben bé com acompanyar aquestes experiències. La idea original de l'espectacle és de Nidia Tussal i neix d'una experiència personal que amb el temps es va convertir en una necessitat de donar veu a moltes altres dones. El projecte va incorporar testimonis reals anònims amb dramatúrgia també construïda juntament amb Alba Florejacs, Ariana Ruglio i Lara Díez Quintanilla a partir també d'aquests testimonis reals. Avui tenim a l'altre costat del telèfon amb nosaltres la Nidia Tussal per parlar de com es converteix aquesta vivència íntima que vivim en silenci en teatre i sobretot de què pot fer l'art quan una societat encara no sap gaire bé com parlar del dol. Benvinguda, Nidia.
0: Hola, bon dia.
2: Jo, la primera pregunta crec que és obligatòria i és saber com neix Batex, no? En quin moment sents que aquella experiència personal que havies viscut tu podia convertir-se en una obra de teatre?
0: Doncs neix de començar a llegir molts testimonis de moltes dones que explicaven en primera persona en l'Instagram de l'Ariadna Ruglio, que es deia Temps de Dol. Ella, amb motiu del Dia Internacional de la Mort Gestacional, va començar a penjar històries que li enviaven les seves seguidores i a mi em va agafar com una necessitat imperiosa de que aquelles històries no quedessin en l'oblit en un reel o en una història que en 24 hores es perdria. En totes hi veia un sentiment molt comú, eren dones de perfils molt diferents, però de sentiments molt iguals. Llavors, iguals també els meus de quan jo ho havia viscut. Per tant, sense conèixer l'Ariadna, vaig escriure-la dient-li que tenia ganes de fer alguna cosa amb això. No sabia la forma. Primer vam començar pensant en un llibre testimonial, però jo em dedico al món de l'espectacle, jo sóc dissenyadora de vestuari teatral i realment el meu llenguatge és aquest, és el teatre, i vaig creure que una cosa tan silenciada i tan invisibilitzada, posar-la sobre un escenari i donar-li llum, era una manera de visibilitzar-la i de fer-ho comunitari, de fer-ne un acte també polític i social.
2: La idea original, Nadia, és teva ja, com has comentat, però després Batex es construeix amb altres dones i molts testimonis. Jo em pregunto, de cara a tu, la teva experiència personal, què va ser més difícil? Explicar el que tu vas viure o escoltar experiències d'altres persones, d'altres dones?
0: Doncs la veritat és que quan estàs en un procés de dol i vius el teu propi dol, et penses que només t'ha passat a tu, això, llavors et sents molt sola i és veritat que a l'hora de llegir i de conèixer tants i tants testimonis em va abrumar una mica, realment et supera sentir com moltes dones han sigut tractades, com moltes dones no han sigut acompanyades, que en el meu cas no va ser així. Jo vaig tenir una molt bona xarxa i un molt bon acompanyament, Llavors, en deute amb aquestes dones que, a més d'haver patit el que patien, ho havien viscut en solitari, amb dolor, i moltes també eren de l'època del Covid, que encara més solitari i més patiment, perquè no sabien si aquells nadons morts, quan els parien, tenien Covid, per tant eren aïllades d'una manera molt bèstia. Realment hi ha històries molt, molt doloroses i molt, molt frapants, que evidentment la meva la tinc mastegada i més que digerida, llavors em va sobtar molt algunes històries de les que vaig anar llegint.
2: Aquí hi ha silenci, no? Perquè hi ha molt de silenci, però també sí. Hi ha totes aquelles frases socials com ja en tindràs una altra, és normal durant el primer trimestre. Jo, què passa quan socialment no es reconeix una pèrdua? Pot arribar a fer que el dol encara sigui més dolorós o més solitari, tot i que t'acompanyin persones dient-te totes aquestes coses, no? Perquè les paraules que utilitzem per parlar d'una pèrdua moltes vegades no ajuden a elaborar un dol, sinó que fan més mal. Per tant,
0: Exacte. Acabo,
2: eh? Què és el que necessitem que ens diguin i què és el que millor que no ens diguin?
0: Doncs i jo crec que totes les frases que anulen el teu dolor no serveixen per res, perquè tu has... O sigui, estem en una societat on les coses dolentes no les sabem compartir. Tothom vol que estiguem bé i que tirem endavant i que produïm i que mirem endavant i no pas enrere. Llavors, hi ha coses enrere que ens encallen, com pot ser aquest dolor, i que algú et digui que allò que estàs sentint no és vàlid, doncs no serveix de res. Que et diguin que la natura és sàvia et pot fer encara més mal, de dir, val, és sàvia, per tant jo no puc ser mare, perquè què em passa, no? Ja en tindràs un altre, d'acord, potser sí, però aquest era el meu fill, i aquest era la meva il·lusió, i aquesta projecció de vida... Què se n'ha fet de tot això, no? Llavors, jo crec que les persones... No tinc la resposta de què s'hauria de dir, però cada persona en dol necessita una cosa o altra, i el que es tracta és de saber escoltar, de saber acompanyar, de ser-hi al costat. Moltes vegades no cal dir res, només ser-hi, entendre que allò és un dolor i que allò és, per aquella persona en aquell moment, és el pitjor que li està passant. Per tant, acompanyar això. I una cosa molt comuna en totes les mares amb qui hem anat parlant és que no es negui que aquell fill... ha passat, o sigui, que aquell embaràs o que aquella projecció de vida ha existit, no? Perquè moltes vegades, per no fer mal, no se'n parla, i llavors no tens l'espai en lloc per dir que allò havia passat, no? Que el teu fill s'ha mort en el part, o que el teu fill s'ha mort dins la teva panxa, i possiblement tenia un nom i possiblement ho havies comunicat i la gent, quan ho comuniques, tothom se n'alegra, però després quan això no va bé, quan aquesta mort es produeix, ja es minimitza. Ja no és el més important del món, no? Tenir fills ja és com, bueno, no passa res. Llavors... Saber acompanyar, parlar de... Saber detectar quan la mare en dol o el pare en dol necessita parlar-ne d'aquella criatura o del que ha passat. Jo crec que parlar sana, comunicar sana i compartir fa que el teu dolor es faci una miqueta més petit.
2: Has mencionat el pare, ara mateix la família és molt interessant també perquè Batex reflexiona sobre quin paper tenen les parelles, amigues, els amics, la família, no?, en tot aquest procés. Sí. I també molt interessant Batex perquè el teatre es converteix en una mena d'espai de reparació. Jo som molts els espectadors que vam arribar al teatre havent viscut una experiència semblant, com es treballa amb la responsabilitat de saber que allò que expliques pot trencar una ferida, pot tocar, perdona, una ferida molt real. Jo, en el meu cas, vaig passar l'espectacle mig plorant, no? Mig bategant, mai millor dit, no? Escoltant les respiracions i el sentir caure les llàgrimes d'altres espectadors, no només les meves, perquè allà ens tocaven, no? Per tant, era com aquell espai de recolliment, és a dir, tu com a responsable d'això ha de ser un sentiment molt reconfortant al mateix temps que, clar, no sé posar-hi paraules.
0: Doncs ha sigut, el que deies, una gran responsabilitat, perquè realment aquest espectacle, no vull que la gent pensi que és un gran drama, crec que hi hem posat humor, llum i vida. Llavors, crec que el missatge és que comunitàriament que n'hem de parlar i que això és bo per tothom. Conèixer-ho és sa per tothom, perquè moltes mares, quan els diuen no hi ha batec, no saben que això podia passar. Molta gent es pensa que després dels tres primers mesos la cosa sempre va bé, i no és així. Un de cada quatre embarassos acaben mort, i això la societat ho ha de saber, les nenes ho han d'estudiar quan són petites, i s'ha de saber què passa. Tots sabem que podem tenir un càncer, no?, que és una loteria, que tots ens pot passar. Doncs hem de saber que tots els embarassos poden acabar malament. Llavors, ho hem fet amb una responsabilitat de que aquest missatge arribi, però també de fer sentir tothom que no està, a tothom que ho ha viscut, que no està sola, i de fer sentir a tothom que un dia haurà d'acompanyar algú en dol, com acostar-s'hi i com tenir-ne cura, no? Ajudar això. Llavors, sobretot ens sentíem molt en deute en els moments d'humor, que no es pogués sentir ningú ofès, perquè crec que ho hem tractat amb molta delicadesa, i alhora aquesta responsabilitat també, doncs, de que nosaltres, la majoria, no sé ara dir-te, però poder un 70% de l'equip artístic estem atrevessades per un dol gestacional, i amb aquesta responsabilitat i amb la cura ho hem fet amb tota la bona fe del món, i realment hem vist abraçades entre gent que no es coneixia després de l'acabar la funció, que això ha emocionat moltíssim. Les actrius deien que els aplaudiments a l'acabar l'espectacle els sentien com a que no eren per elles, doncs com es pot fer en un altre espectacle normal, diguéssim, en qualsevol espectacle de teatre, que aplaudeixes la feina de l'actor, doncs que elles sentien que l'aplaudiment anava més enllà, anava més a cap a gràcies per parlar d'això, gràcies per visibilitzar això, ja que el dol gestacional amaga molt dolor perquè no se'n deixa parlar.
2: Bé, per aquells espectadors que no van poder veure batecs, m'ha semblat veure que hi ha alguna altra funció prevista.
0: Sí, tenim gira a partir de gener. De moment tenim confirmades el 8 de gener Vilanova i la Geltrú, el 16 de gener la Garriga, el 23 de gener Lleida, el 24 Igualada, i després ja fem un salt per compromisos d'algunes de les actrius a l'abril, 30 d'abril Mataró, 16 de maig Girona, 22 de maig, Manresa.
2: Agraïda mil de tenir-te aquí, d'aquesta informació que ens has donat, de que pugueu venir, ens retrobarem, en parlarem, però abans, per finalitzar, Nàdia, voldria que escoltessis unes paraules amb les que sempre acabarem el nostre programa, que hem recollit, i d'aquestes paraules que en triguis una, que després de la nostra conversa avui t'arriba, o que pugui servir de conclusió, o simplement, digue'm una, amb la que t'agradaria que els nostres oients es quedessin després d'haver-nos escoltat.
1: Absència.
10: Record.
22: Enyor.
23: Acceptació.
24: Temps.
25: Comiat.
1: Llum.
0: L'última era llum?
2: Llum.
0: Llum. Per mi és aquesta, perquè Hi ha molta foscor en el dol i crec que la llum és el que li hem de donar perquè ha de ser així. Per això l'hem posat a sobre d'un escenari, per donar-li molta llum.
2: Moltíssimes gràcies, Nàdia. Un plaer tenir-te amb nosaltres.
0: Moltes gràcies a tu.
2: Avui hem parlat d'un tema que viuen nosaltres envoltat de silenci, el del perinatal, i que tant de bo rebi tota la llum que mereix, com bé la Nídia ha volgut concloure. La setmana vinent la Maribel en parlarà amb la terapeuta de dol, Noelia Sánchez. Serà un plaer passar de l'art a la visió mèdica. I així, d'aquesta manera, només parlant-ne, ja hem fet una cosa important. Hem trencat un tabú. Sabem que parlar-ne no farà desaparèixer el dolor, però possiblement farà que ningú hagi de viure'l en soledat, perquè allò que podem nomenar també ho podem compartir. Gràcies per haver-nos escoltat.
5: El dia 15 d'octubre és el Dia Internacional del Dol Gestacional, Perinatal i Neonatal. Ràdio Mollet us ofereix de la mà de Ràdio Silenci el programa Freqüències de Vida.
10: Freqüències de Vida, un programa presentat i dirigit per Maribel Gutiérrez i Lorena Serra. Programa enregistrat a Ràdio Silenci.
22: Cada dia comença amb una història.
23: I cada història continua vivint en qui l'ha escoltada.
24: Benvinguts a Freqüències de Vida, un espai dedicat a experiències de vida narrades, explicades per veus diverses, terapeutes o testimonis, cadascú des del seu punt de vista i des de la pròpia vivència, des de la seva freqüència de vida. Soc la Maribel Gutiérrez, la responsable a mitges d'aquest espai. Com sabeu, l'altra meitat és la Lorena Serra. Es podria dir que cadascuna us parla des de la seva pròpia freqüència de vida, per què no dir-ho? Així doncs, comencem. Especial il·lusió iniciar aquest espai amb una terapeuta qui li tinc una estima especial. Ella és un clar i gran referent, com a mínim a casa nostra, del tema de la realitat de què parlarem avui, el dol gestacional i o perinatal. Com sabeu, el 15 d'octubre és el Dia Mundial de la Conscienciació sobre la mort gestacional, perinatal i neonatal. Us estic parlant de la Noelia Sánchez, terapeuta de dol, a qui hem demanat que ens acompanyi per parlar-ne vist amb ulls de terapeuta. Benvinguda, Noelia.
25: Gràcies, Maribel, per convidar-me.
24: La Noelia és diplomada en treball social, terapeuta gestal i doula de dol. Des de fa uns anys és formadora de professionals vinculats a la maternitat i a la infància i acompanya famílies en el seu procés de dol gestacional i o perinatal. Noelia, tu sempre has estat vinculada a la infància i la maternitat, però va ser la mort de la teva filla, la Cora, el 2011, la que va determinar la ruta professional que volies seguir des d'aleshores. En quin moment decideixes que vols acompanyar famílies?
25: És curiós perquè jo sempre havia pensat que m'hagués agradat molt poder treballar amb fills que no tenien pares, no?, amb temes d'acollides, adopcions. De fet, vaig treballar en centres de menors i anava orientada una mica cap aquí. I és arrel de l'amor de la Cor, la meva primera filla, que aquí va haver-hi un canvi i vaig conèixer com l'altra cara de la moneda, que són els pares que vivim sense els nostres fills. Que, de fet, jo no era una cosa que jo sabia que existís, més enllà del que parlem sempre de les pèrdues de primer trimestre, no?, que això socialment sí que és una cosa com que tots coneixem, no? Fins i tot moltes famílies que quan estan embarassades, fins que no passen els tres primers mesos, no comenten, no?, que estan embarassades, por si lo pierdo, no? I sí que va ser quan ella va morir, no?, quan vaig transitar el meu dol, com molt de seguida vaig sentir que amb tot l'amor que m'havia quedat com per estrenar, no?, per la Cora, el volia com poder repartir en altres famílies que estiguessin vivint la mateixa experiència que estava vivint jo. Mm.
24: El dol comporta dolor, fa mal. El dol per la mort d'un fill o d'una filla és duríssim. Inconcebible, segons la llei de vida, no? Tu sempre dius que si es passa acompanyat sembla que no em fa tant de mal.
25: Crec que és així, ho crec de veritat. De fet, ha sigut com el meu lema des de que vaig començar el meu projecte, perquè penso que hi ha una part on crec que almenys jo, des del meu lloc, no puc fer res com perquè els bebès deixin de morir. És una cosa que succeeix i no tinc aquest superpoder de fer que això no passi, però sento que sí que tinc molt a fer en poder acompanyar i poder com recollir aquest impacte i fer que sigui una mica menys dolorós, menys profund, o si més no, com poder acompanyar la família a transitar, no? Com fer una mica com de límit, no? Perquè no hi hagi que acabassi aquest dolor, no? Que sigui com massa. I per mi és això, com donar la mà, no? Acompanyar aquesta foscor tan immensa fins que aquestes famílies puguin veure una miqueta la llum. Llavors és com ja deixar-los com volar, no?
24: I fer aquest trànsit, aquest procés és molt necessari i es recomana molt. Quin és el millor moment per iniciar l'acompanyament en aquest procés de dol? Al cap d'unes setmanes, de mesos, no sé, quin és el millor?
25: Quan abans millor. Quan abans millor. Hi ha processos que en un embaràs hi ha alguna cosa que ja no va bé i aquí ja hauríem de començar a rebre aquest acompanyament, si més no, per tenir una mica d'orientació sobre el que estem sentint, el que estem vivint, el que possiblement vindrà o no, que de vegades és un futur incert, és només un pronòstic, però sobretot si aquest pronòstic, no, esdevé un diagnòstic i realment hi apareix una mort, que ja sàpiga o ja tinguem vincle amb aquella persona que ens podrà acompanyar, no? Normalment això no sempre passa així, però els hospitals que treballen bé ja es fa d'una manera que estan acompanyats i tot i que després puguin anar cap a un altre lloc, l'hospital igual no fa seguiment després de la mort o el que sigui, però ja hem tingut un primer contacte on hem demanat ajuda i això ha sigut agradable per nosaltres i hem registrat, com que rebre ajuda de professionals que saben el que es fan i saben de què estem parlant és un bon recurs. Perquè, per contra, també succeeix famílies que, per desgràcia, no estan ben acompanyades a nivell emocional quan són a l'hospital, quan hi ha aquest diagnòstic i demés, fa que surtin, igual de l'hospital, ja ben viscut la mort del seu bebè i estiguin com més tancades a poder rebre ajuda. Llavors això fa que triguin com una mica més a demanar-ne, però jo sempre penso i agraeixo molt, no, les famílies que en contacten com molt aviat, que molt aviat és això, o abans que succeeixi, si ho saben, o just després. És a dir, quan abans puguem pal·liar aquest impacte i poder acollir a la família i que tinguin un lloc segur per expressar tot allò que estan sentint, aquesta maternitat i paternitat diferent, abans podrem agafar com un bon camí del dol. Vull dir, no hi ha atajos en el dol. Yeah. Sí? Vull dir, no tenim una manera més curta. Però sí, si... No sé, és com si fas, no sé, el Camino de Santiago, no? I ho fas amb un bon calçat, una motxilla que no pesi molt, dormint bé, com una sèrie de coses, després pues, serà més lleuger, que no? Sí que si et poses més complicat i vas, no sé, amb unes xancles, no? I és veritat que no tothom, pel que sigui, per la història de vida que tingui, per com l'ha acompanyat, pel que sigui, no li costa demanar ajuda o no la vol demanar. Jo sempre dic que mai és tard per fer un dol. Que l'ideal seria això, no? Com fer-ho molt, molt aviat o quan abans millor, però si no es fa pel motiu que sigui, mai és tard. Perquè de vegades hi ha circumstàncies familiars que no et permeten com poder entregar-te el dolor i poder estar pel teu dol, perquè has de tenir cura d'altres fills petits, perquè, no sé, tens igual uns pares molt grans que has de cuidar, tens una exigència a nivell laboral que et demana com vinga a posar el pilot automàtic i seguir, i igual, jo què sé, durant les vacances o no sé, et trenques un peu o et passa alguna cosa que et fa aturar-te, llavors aquí, uau, pum, el dol com cau, no? I és, vale, doncs aquest és un bon moment també per demanar ajuda, no? Vull dir que per mi seria quan puguis, demanar ajuda quan puguis.
24: Estic pensant també i quan et donis permís per fer-ho, no? Clar. O et donin permís, estic

0: si això arriba durant el procés de gestació, igual que es dona molta informació i les famílies, no? Les dones es formen molt, llegeixen molt i tal, que també arribés aquesta informació. A veure, és pelut, és molt pelut, però estaria bé que arribés d'alguna manera?
1: Clar, jo amb això sempre sóc molt contundent, perquè crec que és una errada pensar que els hem de donar aquesta informació a les dones embarassades. Sempre dic, dejaré las embarazadas en paz, por favor. Clar, aquesta informació ens ha d'arribar com a societat. Llavors, que jo no arribi a l'edat de tenir fills o que em quedi embarassada, llavors algú m'informi que aquest bebè es pot morir. Vull dir, jo ja ho haig de saber, igual que sé, que no sé, doncs que els gossos viuen X anys o que la gent gran, no que sé, podem tenir un accident, podem tenir una enfermedad, o ens podem morir de vells, com una cosa que hem de saber. Sí, l'altre dia, mirant un conte amb el meu fill petit, parlava de com es fan els nadons i tal, i en una pàgina parlava, doncs ja estava embarassada, no?, com la mama i tal, i a la següent pàgina, com el mateix dibuix, però explicava que el bebè s'havia mort, no? Que alguns bebès morien, no? I va ser bonic perquè dic al meu fill, oh! Digo, uau, li vull fer una foto. I dice, mama, però esto tu ja lo sabes. Digo, sí, jo ja ho sé, tu també ho sabes, i hi ha molta gent que no ho sap. I per mi és molt bonic que molts nens puguin créixer amb aquesta veritat. I no és una qüestió d'espantar, no és una qüestió de... Ai, no? Perquè això és un altre tema, no? Que ens eduquen d'esquenes a l'amor, però això ja ho parlaré un altre dia, no? Però, clar, em sembla com de molt, molt mal gust esperar a l'embaràs com per informar d'això. Llavors, guardar una sessió de les classes de pròxia del part per dir, ojo, que tu bebé se puede morir, ostres, em sembla molt cruel. Llavors, això ens ho estalviaríem si ja ho sabem d'abans. Com la mateixa mentida amb la que hem crescut de tota la joventut. Ai, no t'he deixat embarazada, vigila, tal, després m'has quedat embarassada, ostres, que no era tan fàcil. Per algunes dones sí, superbé, però d'altres no. Llavors, aquí hi ha una mentida, no?, que és com una mentida secreta, perquè no és com tal, és com obviem aquesta realitat, i això fa molt de mal, perquè clar, quan et passa a tu en primera persona, el primer pensament que tenim la majoria de dones és que sóc l'única desgraciada en el món que li ha passat això. Igual conec algú com molt de lluny, alguna història molt d'això, però sempre vinculada com a alguna cosa rara. No és com una persona normal, diguéssim, no? Com clar, jo no em pot passar. I això, ojo, és superdifícil també de transitar-ho. Llavors, per mi, tornar a la pregunta, no? Per mi és un rotund no, és com a les classes preparades, no? A excepció que algunes de les dones que formen aquell grup, doncs no sé, quan hi ha una presentació, cadascuna explica, doncs és el primer embaràs, si no, tal, que amb total normalitat puc dir, mira, doncs el meu tercer embaràs perquè els dos anteriors no s'han quedat. Ok, això és superbenvingut, faltaria més, sí? Però d'entrada, si tots som mares innocents, perquè si alguna té la curiositat i tal, que es pugui parlar amb naturalitat, que és el que defenso, però... No, com directament, i és veritat que jo fa uns anys, no, quan la Cora va morir, pensava, ostres, per què ningú m'ha avisat d'això, no? Però reflexionant amb els anys, penso que no m'hagués agradat saber-ho concretament quan em vaig embarassar. Abans penso que sí.
0: Lligant una miqueta amb això que deies, estic pensant en generacions anteriors a la nostra, no? Les nostres mares, les nostres àvies i abans, en què no es validaven aquests dols, s'amagaven, s'invisibilitzaven, no?, per complet. I molt menys es coneixien, no es disposaven de recursos que avui dia, afortunadament, sí tenim, no? Terapeutes com tu, associacions, llibres, pel·lícules, grups d'ajuda... Què passa si el dol no es fa quan és el moment? Es pot fer el procés al cap de temps? M'ho has dit abans, també, no?, que hem d'anar trobant aquests moments. Però si no es fa mai, què passa?
1: Clar, i això és la meva opinió, tampoc he fet una investigació al respecte, però sí que sento que el dolor busca sortida, sempre acaba sortint. De quina manera? No ho sé, però jo sempre dic que si no ho traiem al moment, trobarà pitjors maneres de sortir. I pot ser amb una malaltia, amb una depressió, amb diferents símptomes que el cos es queixa, perquè al final el dolor queda a dins, no? I quan hi ha coses a dins del cos que no van bé, el cos es queixa perquè és molt savi i ens ho fa saber, no? Llavors, el que deia abans és que potser no hem tingut l'entorn, l'espai, la situació concreta com perquè es donés una espai segur per treure tot aquest dolor, igual arriba un altre moment a la nostra vida que, pum, això surt. De fet, m'he trobat moltes històries, no?, com d'aquest estil, i per mi sempre hi ha aquesta cosa de, ei, i ara ho estàs fent. Hi ha moltes dones amb molta culpa de no vaig poder per el que deies tu del marit, no vaig poder perquè jo, que si les meves germanes em van dir no sé què, o el metge no sé quan. Vull dir, tothom té un per què, perquè l'instint matern

0: Jo sempre dic que una dona que acaba de parir a la seva criatura té moltes ganes de parlar del seu part, del seu embaràs, de la seva lactància, i això succeeix amb un bebè que mor. Tens ganes de parlar del teu embaràs, del teu part i de la teva lactància. Evidentment que no es pot donar, però en el format que sigui, no? Llavors, això és com important que l'entorn vulguem escoltar aquesta història, perquè no és que jo no la vulgui explicar, jo la necessito explicar, a més, com per poder processar tot el que ha passat, necessito explicar-ho mil vegades si fa falta. Però clar, si el que em trobo és com, no hi pensis, has de mirar endavant, em passa pàgina, ets molt jove, tindràs un altre, i aquestes coses que ja sabem com van, llavors jo rebo el missatge de que això no és benvingut. I entenc que la rara sóc jo per voler-ho explicar i que no és ni sa.
1: Yeah.
0: Llavors, el repte que tenim una mica com a societat és com poder aprendre a escoltar aquesta realitat, o si menys no, si no la volem escoltar, és com almenys callar o dir, mira, no vull sentir, o em fa massa mal, o el que sigui, però no donar un missatge contradictori, que és que li està fent mal a aquella mare parlar del seu fill, quan és una cosa superinstintiva.
1: Mm. Però creus que això també obeeix a la falta de formació, d'eines que tenim la societat en general, amb la mort en general i concretament en aquest del no? I quan parlem, quan obrim la boca, a vegades ho fem, ens equivoquem, no? O sigui, no ho fem de la manera més humanitzada ni més amorosa possible. Estic pensant també, parlaves de l'entorn, cal fer també un treball parlant en termes sistèmics, amb tot el sistema que envolta aquesta dona i la seva parella, perquè clar, això li passa a una dona, l'entorn no sap com reaccionar, l'entorn també necessita les seves eines i que obrin els ulls també per saber que allò que està dient, que ho ha sentit tota la vida, que ho ha sentit dir, no, però que no s'ha parat mai a analitzar si allò fa bé, fa mal, si és el que toca, si el que sigui. Clar, treballar amb aquest sistema també és necessari, no?
0: És bàsic, però aniré una mica més enllà, que és el que deia abans. Per mi és com una cosa social. Perquè sí que, evidentment, a mi m'encanta quan puc tinc l'oportunitat de treballar amb la família sencera, que això m'ha passat moltes vegades, no? És com, sisplau, atiende a mi madre, no? O explica-li a ma mare, o quan faig jornades o xerrades o això, que vingui la família, per mi és ideal, perquè són... és el lloc on viu aquella parella, aquella persona, aquella mare, aquell pare. Llavors és el lloc on passarà més hores i on rebrà més informació i que al final tots fem com s'ha fet a casa. No? Tenim una tendència a repetir d'alguna manera perquè ens han criat així i així fem perquè així hem après, no? De tota la lògica del món. Per mi seria una cosa més social perquè aquí abarquem més gent, perquè al final no sabem a qui li passarà això. Sabem que l'estadística és molt alta, que en un de cada quatre embarassos la criatura no neix en vida. És una xifra molt, realment, és que és molt bèstia. Que sigui un número tan alt i que tinguem... que sigui un secret, que sigui un tabú, que sigui una cosa de la que fins ara... I d'unidó ara el que sí. Es parla, no? Però que no fa tants anys que no es parlava gens ni mica. Llavors, jo sempre la justificació que trobo això és que fa tant de mal... Tant de mal, i és un dolor col·lectiu, perquè totes les famílies amb bebès i nens petits que s'han mort, i a totes les famílies ha fet molt de mal. Llavors, l'estratègia de supervivència que hem trobat una mica entre tots és no parlar-ne. I ara sí que tenim un context on es pot cuidar més el món emocional, perquè tenim altres necessitats cobertes i abans potser no hi eren, on podem mirar cap aquí. I l'únic de tot això és que de vegades amb bebès com actuals, no, que moren ara... permeten d'alguna manera que surtin a la llum altres bebès d'aquella família que potser fa 60 anys que van morir, sí? o més, és igual. I això a mi, d'una banda, em sembla com preciós, no? Però clar, poder treballar amb la família és ideal, almenys per el que deia, per pal·liar una mica l'impacte d'aquests dinars de diumenge, d'aquests nadals, d'aquests aniversaris, d'aquestes coses quotidianes que la família continuarà fent o no, perquè l'entorn familiar pugui respectar que aquella parella, aquella persona està en dol. I això, com a societat, ho respectem molt poc. Tenim una cultura d'espavila, vés a treballar que t'anirà bé, quan menys hi pensis millor, i si pots, tingues un altre, ràpid.
1: Ja. Parlant de la societat, un d'aquests grups, i que també treballen, per dir-ho d'alguna manera, frec a frec amb aquestes famílies és el col·lectiu sanitari, que també necessita de la seva formació, no? Necessita formar-se. Sentim molts testimonis que es queixen que el tracte rebut per el ginecòleg, per la infermera de torn, per qui sigui, no era el més amorós.
0: Clar, això és dramàtic. I anem també a termes genèrics, els professionals de la salut, les noves generacions ja tenen una inquietud diferent i sento que fan les coses diferents, però en general, i sé que hi ha professionals meravellosos i encara que siguin més grans, però en general no entenc, i això és una cosa meva, però no entenc com els professionals sanitaris que treballen directament amb la mort cada dia, de bebès, de nens i de persones de qualsevol edat, no tinguin com una formació específica en com donar males notícies, en com acompanyar aquests inicis del dol, perquè normalment succeeixen en un entorn hospitalari. I d'altra banda, si miro una mica com des de lluny, penso, vale, estar en contacte directe tota l'estona amb el dolor és... duríssim, llavors han optat per aquesta cosa de més de fredor, no? Com de congelar-se una mica i ser una mica més cerebrals i okay, no? I ser més pràctics, però clar, això deixa un impacte també molt dur en les persones que pateixen, sobretot quan són morts inesperades, com de cop, molt sobtades, que clar, jo sempre que tinc oportunitat en fer formació professional, que ja fa anys que ho faig, hi ha una cosa com molt clara que els hi dic sempre, i és com que em repeteixo molt, que és com teniu el superpoder de fer que un dol vagi cap aquí o vagi cap allà. Amb una simple mirada, amb una paraula, vull dir, amb el que diguis i no diguis, allò quedarà. I llavors, el que deia abans, si aquella persona sent cuidada en aquest entorn on ha succeït aquesta mort i sent que l'estan acollint, no? Que acullen aquest dolor i que no fa por, d'alguna manera com el recullen, no? Surt d'aquell hospital ja amb una altra directriu, amb una altra predisposició per demanar ajuda a un altre lloc. Fins i tot l'ideal és que l'encaminin cap a un lloc i com la derivin, eh? Però això actualment no passa, o passa en llocs comptats. I clar, els professionals són una peça clau en aquestes morts dels bebès.
1: Qui acostuma a posar-se en contacte amb tu? La dona directament, la parella, algun familiar?
0: Doncs actualment mames i papes en general, alguna vegada alguna germana, alguna altra persona, però anys enrere només eren les mares. Sí, i actualment igual és un mig-mig entre homes, dones, no? Sí que és veritat que encara hi ha aquest punt de que molts papes és com, mi mujer necessita ajuda. Sí. Però actualment treballo amb moltes parelles, que això m'encanta. Sí, m'agrada molt perquè penso, i també observant, no? que el dol es pot resoldre abans si ho fem amb pinya, no? Que és tot el que estic dient de la família, però clar, fins no fa gaire, la tendència és que era una cosa de la dona, i depèn de l'home, evidentment, no? De la parella no gestant. Sí que em trobo que quan són dues mames, com que les dones funcionem una mica diferent a nivell emocional, és com més fàcil fer aquesta pinya. Però quan és un home, sobretot homes que han sigut educats, en què les emocions no són per ells, no? És com que estan com vetats, no, d'això, sí que em trobo que quan hi ha un home que deixa que el dol també el travessi, això és meravellós en termes d'evolució del dol, perquè llavors la parella pot estones descansar l'un en l'altre. Jo sempre ho comparo com una criança d'un fill viu, que quan hi ha quan els dos són corresponsables d'aquella criatura, és molt més fàcil aquesta criança. Doncs aquesta maternitat, paternitat en dol, si els dos portem aquesta càrrega del dolor, es repartirà, perquè hi haurien dies que jo no puc més, és com porta una estona el dolor, que no és tan literal així com un bebè que el dones té, aguanta una estona que em dutxi, no? Però, uau, quina diferència, quina diferència. A més que és un dol on la mama gestant sent una culpa afegida perquè, ostres, el portava jo a la panxa. No? Llavors, mai m'he trobat un pare que culpés la dona, no? Evidentment, però clar, des de la nostra mirada com a mama gestant és com alguna cosa he fet malament perquè el meu bebè es mori o tingui una malaltia que no és compatible amb la vida o el que sigui. Llavors, quan es pot fer aquest dol compartit, i és real que és compartit, no és que jo t'acompanyo tu perquè tu se t'ha mort el bebè a tu, no, és com, és un dol familiar, això és, des de fora, per mi és preciós. És preciós.
1: En aquest sentit, clar, la dona ho viu molt diferent de la parella. Els dols no, sovint no tenen el mateix ritme. El trànsit de dol no tenen el mateix ritme. Suposo que t'hi has trobat moltes vegades. Què passa quan els ritmes són molt diferents?
0: Clar, aquí també per això m'agrada que vinguin les parelles, perquè és una cosa que explico des de molt l'inici, no? Que el dol serà diferent perquè són persones diferents. I després, perquè normalment homes i dones processem de maneres distintes. Llavors, els homes tenen tendència a anar més cap a fora i les dones tenen tendència a anar més cap a dins. Llavors, si això ho pot entendre la parella i podem tenir aquest espai segur per parlar-ne, què sento jo, què sents tu, en què em pots ajudar, com et puc ajudar jo, amb què podem com podem fer un bon engranatge, això és meravellós a l'hora de poder funcionar, perquè llavors és com val, perquè si no es crea com una cosa de li importa menys, o ja s'ha oblidat, o clar, no sé què, i nosaltres, clar, al final ens quedem una mica soles portant el procés, si no entenem aquest procés de que l'home va una mica més cap enfora. Partint de la base també que molts, bueno, de fet, quan hi ha una mort gestacional, el pare o la parella no gestant no té dret a una baixa de paternitat, no hi ha una prestació per paternitat perquè no se'l considera pare, no ha passat res aquí, llavors ha de tornar a treballar, sí? Això ja t'està convidant a que tu no tens dret al dol, perquè per molt dolgut que em senti, la societat m'està convidant a tancar-me, bueno, com a tancar el dolor i no sentir, perquè jo no puc anar obert en canal amb tot el dolor que sento a on sigui que treballi, és igual, sí, és incompatible. Llavors, una dona sí, que si viu una gestació de més de 180 dies, que sé que no són tots els embarassos, que és una part dels embarassos, sí que està contemplada aquesta prestació per maternitat, no? Clar, que ja tenim una gran diferència, ens tornem a trobar amb un problema social, que sí, clar, si a mi no està... Si em costa sentir-me pare, perquè és veritat que quan no estàs gestant tu, encara que sigui el teu fill, també hi ha aquesta cosa com de distància, i de tinc tota la vida per davant. Vull dir, de fet, molts papes han explicat, ostres, és que jo treballava molt perquè després d'acumular-me vacances i gaudir-les amb el bebè. Clar, i això ha fet que el pobre pues, no s'impliqui, però no perquè no volia, vull dir, amb visió de futur, vull dir, i això pues, està superbé, no? Però clar, si la mort esdevé abans de néixer, uau, t'has quedat sense res gairebé del teu fill.
1: No? I una altra vegada, allò que deies, no? Quanta feina queda per fer a nivell de societat. Fins que no rebem això, allò, escoltem, rebem, no? Donem, obrim portes i donem espais. Noelia, tu fas molta formació, també, que va adreçada, bàsicament, a professionals sanitaris, a famílies... Quins són els perfils que et trobes?
0: Hi ha una cosa que m'agrada explicar. Jo vaig començar a fer formacions el 2015 i la primera formació que vaig fer sobre dol gestacional, com acompanyar-lo, com eines, no? Sobretot d'acompanyament, coses com molt bàsiques, em va sobtar perquè el meu objectiu era arribar a llevadores, infermeres, gines, psicòlogues, un perfil de persones que atengués aquestes famílies. I totes les persones que es van apuntar, sobretot a la primera edició, que la recordo molt, el grupet que hi havia, eren persones que... algunes eren professionals d'aquest perfil, i llevadores no. Va costar molt que arribessin llevadores, que això és curiós. Però totes eren persones que havien passat en primera persona aquesta experiència. I era com, uau, no? Vull dir, és com... perquè ens han de formar les mares i les mares ja sabem de què va això, yeah. I em va cridar molt l'atenció. I això va ser durant anys que sempre els grups, la majoria, eren persones que havien passat per aquesta experiència i després sempre he reflexionat que és que, clar, hi ha tan poc espai que és com, uau, vaig, no? Fins i tot tinc testimoni d'alguna dona que com que li va ser molt significativa la formació, que ja et dic, era professional, no era un tema de treball personal, com per poder processar el seu dol, i això em sembla com superbonic, no? I a dia d'avui això sí que ha anat evolucionant, perquè socialment ha anat evolucionant, hem fet molta feina, no?, en que es conegués aquest dol i que es respectés d'alguna manera, es tingués en compte, i sí que doncs, venen llevadores, venen infermeres, alguna ginecòloga ha vingut, poquetes, aquesta és la realitat, infermeres, psicòlogues, educadores, persones doules, persones que estan vinculades a la maternitat o a la infància, com deies tu al principi, i això per mi és molt bonic. Jo quan venen mestres, per exemple, que a priori no estan en contacte directe amb les embarassades, però sí que és veritat que hi ha, que igual tenen famílies a l'aula que estan embarassades i s'hi han trobat més d'una vegada i s'han trobat amb... no sé ni què dir-li, o em trobo que l'esquivo una mica per no trobar-me-la perquè no sé què dir, no? I a mi em sembla molt bonic, perquè sento que hi ha un canvi gran, perquè tots aquests germanets, que se'ls mou un germà bebé, ja creixen amb una altra idea, si hem parlat obertament del tema, i si, quan siguin adults, perquè això continuarà passant, els si passa en primera persona a un amic, una amiga o de més, ja tindran una altra base. Així que, bueno, que no anem desencaminats a nivell social de fer-ho bé.
1: Pas a pas, i anem bé. Parlant d'això que deies dels germanets, et recordo que fa uns anys vas venir a fer una xerrada per parlar precisament de com parlar de la mort als nens, com n'és d'important això. I si ja ens costa parlar de la mort entre els adults, parlar de la mort d'adult a nen és molt més difícil. Jo penso que s'ho passa pitjor l'adult que el nen.
0: Clar, els nens és un tema que els hi encanta. Els encanta perquè té aquesta cosa com curiosa, com secreta, que no se'n parla, que sí, no? Fins i tot com de ai, si parlo d'això, estic com fent alguna cosa, alguna malifeta, no? Clar, és un tema que en general ens costa, aquí no m'inclueixo perquè, pel que sigui, a mi m'ha sigut com bastant fàcil, o a casa n'hem parlat amb facilitat d'altres temes, per exemple, la sexualitat o així no s'ha parlat i jo sento que m'és més difícil parlar amb les meves criatures, però amb la mort és un tema que a mi m'és bastant fàcil. I clar, per mi el truc és trobar aquesta naturalitat, no? Jo sempre també oriento els pares a que han de revisar primer el concepte que tenen ells de mort i què els hi passa amb ells amb la mort. I jo entenc que, clar, la mort, quan estimem algú i mor, és una merda. I perdó que ho digui així, perquè ningú vol que es mori, ningú que estima, només com a excepció, quan veus algú que està molt patint, és com, mira, que descansi, ok, però... l'absència que queda és dolorosa i no és agradable. Per tant, és com, vale, doncs això no ens interessa. Però d'altra banda, és l'única cosa que tenim segura a la vida. Sempre que hi ha vida tenim risc de que hi hagi mort. Llavors, amb els nens és com agafar aquesta curiositat i de vegades no tindrem totes les respostes perquè no les tenim, però és com, vale, doncs moltes vegades tornar a la pregunta, no? Si et pregunten, jo què sé, doncs com és que te mueres, no? És com, ai, tu com creus que és això que de morir-se? I que t'expliquin, no? Podem, quan no sabem alguna cosa, és com, mira, doncs això no ho sé, o potser ho entendrem millor quan siguis gran, o poder com desgranar una miqueta el tema i veure el que... I és superbonic també que tinguin curiositat, no? I podem aprofitar animalons que ens trobem morts, o la fruita que es queda com butxa, o les plantes que se'ns moren per poder veure. Clar. I els nens tenen molta curiositat també per veure els morts. Actualment, abans es vetllaven les persones a casa. Sí. Ara anem a un tanatori, unes hores concretes, una persona està a una vitrina allà posada, que la maquillen com si, no sé...
1: Que no semblen ells, no semblen ells.
0: I és una cosa com molt rara, sí. I això posa molta distància també amb aquesta realitat i fa que sigui una cosa, això, que no es toca.
1: Noèlia, se'ns acaba el temps, estaríem aquí parlant tot el dia, però no voldria que marxéssim sense explicar als nostres oients on et poden trobar o què han de fer per contactar amb tu.
0: Mira, jo tinc el projecte de Cor a Cor, en honor a la Cora. Tinc un centre físic al barri de Sants, a Barcelona, i també em poden trobar sempre per WhatsApp, jo sempre dic, el meu perfil de xarxes socials, que és Cor a Cor Noelia Sánchez, i aquí tenen el meu telèfon, el meu contacte, em poden escriure, consultar dubtes, o igual alguna cosa que m'ha explicat aquí no queda clara, em poden consultar el que necessitin, que sempre contesto.
1: I abans que marxis, volem que escoltis una sèrie de paraules i que ens diguis amb quina et quedaria. I si no et quedaries amb cap de les que et proposem, quina proposaries tu?
2: Absència, record, enyor, acceptació, temps, comiat, llum.
1: Amb quina et quedaries?
0: Ai, he pensat una de nova.
1: Ah, doncs cap problema. Va. Quina és la teva?
0: Amor.
1: Amor. Doncs molt bé. Doncs amb amor, molt d'amor, marxem. I tal com deien les veus que heu sentit a l'inici del programa, cada dia comença amb una història i cada història continua vivint en qui l'ha escoltada. Vull pensar que una part del que hem parlat aquí us l'emporteu amb vosaltres. Noèlia, moltes gràcies de nou i a tots els que ens esteu escoltant. Espero que us hagi estat interessant i moltes, moltes gràcies per ser sempre a l'altre costat. Una abraçada a tots i fins a la propera. Cuideu-vos.
3: Freqüències de vida, un programa presentat i dirigit per Maribel Gutiérrez i Lorena Serra. Programa enregistrat a Ràdio Silenci. Freqüències de vida.
4: Fugots, un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Escolta'l cada dimarts a les 11 de la nit.
5: Tastets de llengua.
6: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula vida. Un alumne ens va dir que li feia molta gràcia l'expressió ser de vida i vam dir que la comentaríem en un tastet. Ser de vida és menjar molt i de tot. Serveix-li un bon dinar i abundant perquè és de vida. No en té prou amb la ració normal. En canvi, ser de poca vida és ser de físic insignificant o poc menjador. El meu cosí sempre havia sigut de poca vida, però ara menja que esgarrifa. Ser llei de vida fa referència a alguna cosa que s'esdevindrà indefectiblement. Tothom es mor un dia o altre. És llei de vida. Ser mitja vida és ploure, satisfer. Aquest aire tan fresc és mitja vida. Aquí es respira més bé que ciutat. Ser qüestió de vida o mort, en canvi, és ser molt important. Va ser per segons qüestió de vida o mort. Anar millor vida o passar millor vida és morir. Anar-hi la vida és haver-hi perill de mort. Vaig deixar de fumar perquè m'hi anava la vida. Buscar-se la vida és intentar aconseguir el necessari per viure o per a un fi determinat. T'hauràs de buscar la vida en un altre lloc. Aquí no hi ha feina. Fer la vida impossible és molestar contínuament. Em té mania i em fa la vida impossible. De tota la vida, vol dir des de sempre. El senyor Lluís el conec de tota la vida. I acabo perquè, si no, acabarem explicant vida i miracles, és a dir, la història detallada de les experiències i les peripècies d'una persona. Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de la Llengua Catalana a l'Institut d'Estudis Catalans i del web diccionaris.cat. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: una tertúlia radiofònica on analitzem i repassem algunes de les sèries de televisió de més èxit. Un programa que farà les delícies de tots els amants de la televisió i de la ficció televisiva. Això va en sèrie a Ràdio Mollet el dimarts a 9:45 de la nit i redifusió diumenge a les 10 del matí. Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet, 96.3 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
1: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 719, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. Avui us parlaré de com va començar l'esquí com a esport a casa nostra. Fins al 1919, quan es va organitzar l'expedició a la Vall d'Aran, l'esquí era un mitjà de desplaçament per la muntanya a l'hivern. Ja al 1908 trobem les primeres experiències amb esquís als Rasos de Peguera, i l'any següent, el 1909, un grup del SEC arribava a la Molina i va descobrir els pendents nevats de Font Canaleta. Per aquelles dates es remuntaven els pendents a peu o amb esquís abans de baixar lliscant, i allò de Font Canaleta va ser tota una troballa. Encara que per poder arribar a aquella zona calia haver fet tota una excursió prèvia que començava a Ribes de Freser fins a la Collada de Toses, la qual cosa requeria, a més de ganes d'esquiar, una forma física insuperable. Per al 1922 es va acabar la línia del ferrocarril que connectava Barcelona amb Puigcerdà, la qual, a través d'un túnel de cargol per sota de la Collada de Toses, va obrir, oh miracle, una estació a la Molina. Aquest fet va facilitar l'accés massiu dels primers esquiadors i va popularitzar definitivament l'esquí. No sense un recull d'anècdotes, fruit de les circumstàncies i del jovent que hi viatjava. Una de les més famoses és la del Capitán Maravillas. Per aquest nom es coneixia un revisor de Renfe, i el pobre home se les havia de veure amb tots els que viatjaven sense bitllet o amb bitllets trucats. Parlem de finals dels 50. La canalla, de pocs recursos econòmics, generalment viatjava amb un bitllet fins a Vic i a partir d'allà se'l feia durar. O senzillament embarcava amb un bitllet d'andana i quan convenia s'amagava sota algun seient darrere de les motxilles que hi havia pel mig. La cosa anava de que quan el Capitán Maravilla s'acostava al vagó calia escapolir-se per tal de poder saltar de vagó a la següent parada. L'home, que se les sabia totes, mirava per l'altra banda de l'andana per tal de caçar els presumptes infractors i el crit de «Os he visto!» iniciava la persecució per tot el tren. Aquell qui era enxampat li tocava pagar el bitllet fins a la Molina. I aquí entra la inventiva de l'època. M'explicava una persona que ho va viure que aquests bitllets, que eren de cartró, alguns nois arribaven a recuperar els ja utilitzats. Els mullaven per estovar-los, feien desaparèixer les marques amb la planxa de la mare. I fins i tot s'havien construït un estri per tornar-hi a marcar la data. La necessitat activa la inventiva. Eren temps d'escassetat, però el desig d'anar a esquiar podia més que el reglament. Així, el 1925, es va inaugurar el refugi xalet del Centre Excursionista de Catalunya, el primer allotjament de l'estació d'esquí, i que va servir de punt de trobada per a tota una generació de muntanyers. Però no va ser fins al 1943 que es va beneir i inaugurar a Font Canaleta el primer remuntador mecànic de tot l'estat, dissenyat perquè els esquiadors ja no haguessin de pujar caminant. El 1946 es va posar en funcionament el telecadira del Turó de la Perdiu, una obra d'enginyeria suïssa amb 140 cadires monoplaça que connectava la zona baixa amb les pistes superiors. L'expansió cap a la Tosa no va arribar fins al 1954, amb la construcció d'un telecabina de dues places fins a Puig d'Alp i, posteriorment, ampliat fins a la Tosa. D'aquesta manera, l'estació va créixer notablement en desnivell i quilòmetres esquiables. Seguit de la Molina, ens cal parlar d'una altra estació emblemàtica de casa nostra, Núria, situada al Pirineu

0: oriental, el Ripollès. Té una de les històries més riques i singulars pel que fa a l'esport de la neu a casa nostra, sense oblidar la del seu cèlebre tren cremallera. Cal explicar que abans de la seva construcció, l'única manera d'arribar al santuari de Núria era caminant a peu des de Caralps o Ribes de Freser, pels camins tradicionals, com el Camí Vell. I no va ser fins al 1924 que l'empresa Ferrocarrils de Muntanya de Grans Pendents, que ja gestionava el Cremallera de Montserrat, va proposar crear una línia ferroviària per facilitar l'accés a Núria de pelegrins i muntanyencs. El Cremallera es va inaugurar el 22 de març de 1931, després d'unes obres de gran dificultat tècnica, doncs calgués salvar un desnivell de 1.000 metres en un recorregut de 12,4 quilòmetres. L'estació terminal de Núria, situada a 1.964 metres d'altitud, manté el rècord de ser el punt ferroviari més alt de Catalunya i de la península Ibèrica. Actualment, la línia està gestionada per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, que ha renovat les infraestructures i el material mòbil per garantir-ne la seguretat i una millor explotació. La setmana que ve seguirem parlant de l'evolució de les quiques a nostra.
1: Pals i botes. L'agenda.
0: Pel dijous, dia 15, el grup Dijous té programada una matinal de Riells a Sant Miquel del Fai, al Vallès Oriental. Un recorregut de 12 quilòmetres amb un desnivell de 450 metres de pujada i baixada. 5 hores de durada i dificultat mitjana. Cal portar esmorzar, aigua i equip personal. Els vocals són en Francisco Vera i en Carlos Revilla. Al lloc de sortida, pavelló de la Riera Seca a les 6:45, amb vehicles particulars. El dissabte 17 hi ha sortida de senders. GR2, etapa 3, de Lledó a Besalú. Vocal és en Jordi Luque. Lloc de sortida, pavelló de la Riera Seca a les 7 del matí. Transport en autocar. Preu, 20 euros al soci, 26 euros no soci. Diumenge 18, el grup Extrem fa una sortida cap a Manlleu, Roda de Ter, Font dels Enamorats i Meandre de Gelabert. El vocal és Antoni Baldó i en Bartomeu Butxosa. El recorregut són 9 quilòmetres amb un desnivell de 50 metres de pujada, 50 de baixada. Hi ha opció de pícnic i dinar en el restaurant Gurri Xic, per un preu de 35 euros tot inclòs. Lloc de la sortida, pavelló de la Riera Seca, a les 8 del matí, transport en autocar. Preu 18 euros soci, 20 euros no soci. Tota aquesta informació la podeu ampliar en la web del club.
1: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: La bona música a Music Calaix.
1: Canta'm aquesta tornada, que sonarà tantes vegades.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Parlem de cuina amb Laia Oller.
2: Benvingudes i benvinguts al programa Parlem de Cuina. Estem donant la benvinguda a les nostres col·laboradores. La setmana passada era la Marina Dunyach i avui és la Laia Oller. La Laia és dietista integrativa, és nutricionista. De fet, la trobeu al perfil Laia Oller, guionet baix, Alimento y Equilibrio, a Instagram, i a partir d'aquí doncs podeu contactar amb ella. L'hem tingut ja en les darreres temporades i en aquesta doncs tornem a repetir, i a més a més amb un fil conductor que seran les vitamines. Benvinguda, Laia.
3: Gràcies.
2: Com estem?
3: Molt bé.
2: Molt bé.
4: Arrencant temporada.
2: Això mateix. Arrencant temporada i, com dèiem, sempre ens agrada tenir com una mena de fil conductor. Amb la Marina també ho fem, amb la Laia, no? Allò que ens serveixi de guia. La setmana vinent, per cert, ens estrenarem amb una nova col·laboradora amb el Parlem de Cuina. Ho deixem aquí, ja la descobrireu. I, com dèiem, amb la Laia, sempre li comentàvem, escolta'm, sempre que parlem allò de productes, destaquem les vitamines, però ens voldríem centrar precisament allò en les vitamines, no? És a dir, quan parlem de vitamina A, B, C, no? Doncs per què serveixen aquestes vitamines? I volem començar per la vitamina C. Jo m'imagino, li he dit a la Laia, que deus haver tingut en compte els productes de temporada, que són els que trobarem aquesta vitamina, que és important per aquesta època de l'any.
4: Exacte, ara en parlarem.
2: Doncs comencem fent una miqueta allò, doncs això, què són les vitamines? Crec que m'explicaves que és un micronutrient.
4: Exacte. Sí? És interessant que parlem aquesta temporada d'aquest grup de nutrients, vitamines, minerals, que com bé has dit són micronutrients, li donem molta importància als macronutrients. Parlem de proteïnes, parlem de greixos, parlem de carbohidrats, però ens deixem o no tenim tant en compte aquest grup que estan en poca quantitat, que els necessitem en concentracions molt petites, però que sense elles el cos no funciona. Les reaccions químiques que succeeixen en el cos no funcionen. Per tant, són fonamentals. Per què he començat amb la vitamina C?
2: Sí.
4: Perquè ara agafem el ritme, venim de les vacances, canviem, no? Estem allà a les portes de veure si fem canvi d'estació, i la vitamina C té unes llegendes, té unes idees preconcebudes que no totes són reals. Per tant, ens sembla interessant que coneguem bé què és aquesta vitamina, quines funcions té, per poder entendre realment com la podem aprofitar.
2: Escolta'm una cosa, Laia, has parlat que són micronutrients, que són importants, no? Encara que les necessitem en petites quantitats, però perquè el nostre organisme reaccioni, però on les trobem? Allò, de vegades veiem allò, complement vitamínic, no?
4: La trobem als aliments.
2: En els aliments.
4: Diferents grups d'aliments. Mm-hmm. Tant siguin verdures, tant siguin fruites, tant siguin carns, llegums, i veurem, i una de les idees d'aquesta temporada és veure que no les trobem en un aliment, que dona, el fet de pensar que ho tenim en un aliment li dona com uns superpoders que perdem una mica la noció. Veurem i parlarem i repetirem aliments en diferents programes. Ostres, m'estàs parlant de les llenties i la setmana passada em vas parlar de les llenties. Clar, perquè tots ells poden estar en el mateix aliment. Diferents vitamines, diferents minerals estan en el mateix aliment. I aquí és on entra el concepte d'interacció, de treball en sinergia. Això què vol dir? Que veiem que menjar aliments complets, una mica el concepte que anem arrossegant d'altres temporades, el significat és aquest, que no hem de pensar, i parlo general, en una vitamina en concret, un aliment, i després penso en un mineral concret i penso en un altre aliment. Hi ha aliments que ja contenen i tenen un sentit, tots ells estan inclosos en el mateix aliment, perquè gràcies a aquesta interacció dels aliments es poden absorbir millor. Li he donat moltes voltes?
2: No, però estava pensant que ara ho has acabat allò amb el que et volia plantejar, el tema de l'absorció, no? Perquè, clar, és veritat que igual, no?, la vitamina C la trobarem, ara ens ho explicaràs, en diferents aliments, però igual hi ha alguns que doncs afavoreixen més la seva absorció que una altra, o la manera de cuinar-ho o de menjar-ho, no?
4: Hi ha diferents factors, depèn de l'aliment. Potser no tant amb la vitamina C a nivell d'absorció, però sí que amb altres minerals, això en parlarem, com ho preparem i també com està el nostre sistema digestiu. Perquè nosaltres podem estar prenent l'aliment perfecte en concentració d'una vitamina, un mineral. El preparem de la millor manera per minimitzar les pèrdues. Fem la combinació amb altres aliments per afavorir aquesta absorció. És a dir, ho fem perfecte. Però després el nostre intestí no està bé i a l'hora de passar a la sang, no, ens imaginem sistema digestiu com aquell tub on es va descomposant l'aliment perquè després, normalment, no vol dir únicament, en l'intestí prim s'absorbeixi per diferents vies i comúment podem dir que passi cap a la sang, que no és exactament així, però per poder tindre una visió general. Si aquest intestí no està prou bé, jo ja ho he pogut fer de la millor manera que no s'absorbirà bé. I jo podré tindre un dèficit de vitamines i minerals.
2: Llavors, el primer que hem de fer és veure com està el nostre intestí.
4: És cuidar-nos, no? De tindre una bona salut intestinal. Que la nostra barrera intestinal, aquesta permeabilitat que hem parlat altres vegades, sigui una permeabilitat selectiva, saludable, que tinguem una microbiota equilibrada, perquè si no ho podem estar fent, o podem deixar-nos anar per la idea comercial de ara ve la tardor, t'has de prendre un multivitamínic, ara ve la primavera, no? Que són potser els moments, o venen els refredats i prendre't això pel sistema immunitari, però si el nostre cos no ho està absorbint bé, estem tirant uns diners pel vàter.
2: Laia, anem a parlar. Vitamina C. Per què és important la vitamina C?
4: Primer de tot, comencem. Què és la vitamina C? Quan parlem de vitamines, les classificam en dos grups. Vitamines hidrosolubles i vitamines liposolubles. Quina diferència hi ha? Que una s'absorbeix mitjançant un medi aquós i les altres, les liposolubles, mitjançant un medi greixós. Quina característica té la vitamina C? Que és hidrosoluble. Una de les característiques, podríem dir, de les hidrosolubles és que no tendeixen a acumular-se, com veurem després quan parlem de liposolubles, que sí que s'acumulen i poden donar toxicitat. En principi, i tot no s'ha de veure des de l'absolut, les hidrosolubles no s'acumulen. Nosaltres, quan en prenem una mica més de les que necessitem, les eliminem per l'orina. Per tant, la vitamina C és una vitamina hidrosoluble. És una vitamina que és molt sensible a la temperatura, a l'oxidació per la llum. Per tant, és una vitamina que hem de vigilar, en general totes, però hi ha algunes que són més sensibles, amb com la cuinem o com la preparem. Quina funció té? És una dintre del grup dels grans antioxidants. Què vol dir això? El nostre cos, pròpiament quan funciona, i hem d'entendre el funcionament del nostre cos com una sèrie de reaccions químiques, generen uns residus, vale? Que són uns reactius. El propi cos ja té mecanismes per poder neutralitzar aquest poder antioxidant. Sí? Què passa? Que el cos té uns mecanismes fins a un nivell d'oxidació, diguem, funcional. El nostre context social o ambiental fa que la nostra oxidació de l'organisme sigui superior. Què vull dir amb això? Si jo respiro, no? Tinc un ambient on hi ha una càrrega de tòxics elevada, el meu cos ha d'eliminar tot això, per tant, augmentarà el poder oxidatiu. Si jo tinc estrès, hem d'entendre l'estrès de manera bioquímica com una sèrie de reaccions químiques.
2: Anem a explicar el tema d'antioxidant, perquè, clar, nosaltres antioxidant diríem, clar, és que em costa jo bellugar-me, m'he de posar una mica d'oli, no?, als ossos per començar a funcionar. Això vol dir antioxidant o no és ben bé? O antioxidant és antienvelliment, que també s'associa?
4: És que l'envelliment és una pèrdua progressiva i depèn de la velocitat d'aquesta pèrdua del poder antioxidant del cos. M'explico? Per tant, si tu tens una pèrdua accelerada d'aquest poder, t'oxides més, les cèl·lules no es divideixen millor, augmenta la càrrega tòxica, Per tant, antioxidant el que vol dir, anem a fer-ho visual, és resoldre tots aquests residus que el cos va generant a nivell d'oxidatius per poder-los neutralitzar i que no afectin en el funcionament del cos. Això és antioxidant. Sí? La vitamina C és una de les principals, però té altres funcions. Intervé en la funció del sistema immunitari. Intervé en la fixació del ferro, per exemple, com a mineral. Intervé en la formació del col·làgen. I hem d'entendre el col·làgen no només per la pell, sinó per la formació dels ossos, dels cartílags, dels tendons, és a dir, que té una importància a nivell de sistema esquelètic. Vale? És a dir, i parlarem altres programes on intervenen aquests minerals i vitamines en funcions similars, perquè veiem que tot és un equip. Quan parlem de vitamines, minerals, estem parlant d'un equip.
2: Perquè això, doncs, estava pensant, Laia, quan tenim un dèficit de vitamina, en aquest cas la C, ens estem centrant en la C, això en una analítica queda recollit, queda... Sí. No? O ens genera una sintomatologia que veiem, ai, doncs aquesta persona, no?, que de vegades hi ha un dèficit i dius, és que té la pell, no? No sé si...
4: En una analítica el podem veure. Després podríem entrar, depèn on et facis l'analítica, els paràmetres que es tenen en compte o no, evidentment. Ara mateix no em surt el nom. A veure si tu m'ajudes, eh?
2: A veure.
4: Una malaltia molt comuna de mariners quan estaven molt de temps en...
2: A l'escorbut.
4: Pues això és un dèficit de... Gràcies. Això és un dèficit de vitamina C. Sí. No tenien accés a aliments frescos, per tant, tenien un dèficit de vitamina C. Sí? I això ho podem veure, evidentment. Tampoc cal caure en la hipocòndria.
2: Sí, allò, la paranoia. Allò.
4: I sí que hi ha vitamines que potser és més difícil tindre dèficit que d'altres. D'altres en parlarem i serà més evident poder veure la seva sintomatologia. Però en quant a la vitamina C, és una vitamina que la trobem en diferents aliments... i que és interessant no només pensar en un aliment. Si jo plantejo...
2: Sí, no, mira, encara jo m'estic mossegant la llengua perquè encara no he tret jo la paraula taronja, no? Perquè tothom, quan parlem de vitamina C, jo crec que associem allò la taronja.
4: I
2: ara
4: ve
2: l'època de la taronja, doncs un suc de taronja, sobretot, no? És molt important a l'hora de... No? Quan et lleves a l'esmorzar, un suc de taronja. No?
4: Que ja hem parlat i reparlat, sí, de les conseqüències
2: del suc. Que és molt millor allò, prendre's la taronja, no?, que no passa el suc, pel tema dels sucres, no?, si no m'equivoco. I a més a més perquè té molta més fibra si te la menges tal qual. Però és veritat que sempre associem aquesta època d'any, venen els refredats, s'ha d'augmentar la vitamina C i l'aliment, no?, allò ideal, és la taronja.
4: La taronja. I no vull dir que la taronja
2: no tingui
4: vitamina
2: C. I això és un mite o no?
4: No, la taronja té vitamina C.
2: Tots els cítrics, no?
4: Tots els cítrics tenen vitamina C, però tenim d'altres aliments. I que tu et concentris en dir... vaig a parar atenció en la vitamina C i ara prenc cada dia una taronja, perfecto, en l'època de taronges, perfecte, però que hi ha altres aliments, i el que et deia abans, hi ha altres aliments que tenen també altres vitamines i minerals que ajuden a que no només s'absorbeixi millor la vitamina C, sinó que, per exemple, en aquest cas, sistema immunitari funcioni millor. I això crec que és important. No només hem de pensar en que la vitamina C serveix del sistema immunitari, sinó que també haig de pensar de que jo el sistema immunitari l'haig de tenir fort. I no només el tindré fort amb vitamina C, el tindré fort amb altres antioxidants. Sí?
2: Sí, que això que jo feia aquest paral·lelisme que jo crec que allò a nivell de població tenim, molt associat, no?, a nivell cultural, allò de dir això, imagino el tema de refredats és pel sistema immunitari, que cal reforçar-lo en aquesta època de l'any, no? O no?
4: Cal reforçar-lo, cal tindre'l fort
2: durant tot l'any.
4: Sempre. Perquè si parlem d'antioxidants...
2: I per què es fa ara? Llavors, això és un mite? O és una idea falsa, això de dir, escolta'm, és important reforçar la vitamina C en aquesta època de l'any per estar més forts per fer, no?, per plantar cara als refredats?
4: No vol dir que no sigui important, però té més importància que tu tinguis una bona salut intestinal per evitar que... O una bona salut intestinal o de les mucoses, unes mucoses... sana,
2: sí,
4: per evitar que hi hagin infeccions. per evitar el primer pas, abans de combatre la infecció, evitar que penetri. I això ho han de tindre tot l'any. Ara, per a especial atenció, no hi ha res que sigui tan miraculós, i parlo d'una situació normal. Si tenim una deplació del sistema immunitari, doncs això és altre tema, eh? Però no hi ha res que hi sigui tan miraculós, ni hem de tindre ara protegit. Per què? Perquè associem això moltes vegades amb suplements. I el més important és que jo tingui consciència de que el que estic menjant col·labora per tindre una bona salut. Perquè jo puc estar pensant molt en vitamina C pel sistema immunitari, però si jo després no porto una alimentació equilibrada, l'estic debilitant. Mm-hmm. O sigui, i jo mateix estic col·laborant en tindre un sistema immunitari que estigui sobrecarregat, perquè menjo aliments que no m'afavoreixen, que em debiliten el sistema digestiu i, per tant, favoreix que passin substàncies cap a la sang. Per tant, hem d'agafar la idea general.
2: Més enllà de la taronja i dels cítrics, no? Perquè la mandarina crec que també té vitamina C, la llimona... Quins altres aliments destacarien allò per l'aport de vitamina C, més enllà d'altres vitamines que puguin aportar?
4: Doncs mira, hi ha un que també és molt bo, que és el pebrot. Els pebrots, però principalment el pebrot vermell. És molt ric en vitamina C. El kiwi, les maduixes, les magranes, el bròquil, la col. Després tenim el julivert, també és molt ric en vitamina C. Què m'interessa a mi? Si jo faig un plat i vull afegir julivert, l'afegiré en cru, perquè la cocció el que farà serà trencar aquesta vitamina, que ens hem d'imaginar que són com unes proteïnes. Per tant, l'afegiré en cru.
2: Això és important, allò que dèiem, no? Que no és només l'aliment en si, sinó la manera de tractar-ho. No? Igual que hem dit allò, és millor menja't la taronja que no pas el suc de taronja. Això no vol dir que si un dia et ve de gust que et facis un suc, evidentment. Perfecte. Però el julivert, doncs comentaves, és molt millor, no? No posar-ho allò ni fregit, ni bullit...
4: Exacte,
2: ni...
4: fer-ho en cru.
2: En cru.
4: Sí que està bé que tots aquests aliments que estem dient que són rics en vitamina C, si els prenem en cru, sempre prendrem la vitamina sense cap interacció. No vol dir que una cocció curta, fins ara, era com a la que cuinaves o el deixaves, no? El suc de taronja te l'has de prendre al moment perquè, si no, la vitamina...
2: marxa.
4: Surt volant. No és així. Però si fem coccions, sempre serà millor aquelles que siguin més curtes, més respectuoses, un vapor, un escaldat, coccions que siguin curtetes. No vol dir que tot ho haguem de prendre cru, perquè si estem parlant que el bròquil té una bona concentració de vitamina C, ara m'haig de menjar el bròquil cru, que no me'l menjaré moltes vegades, bueno, potser sí.
2: Sí, depèn dels gustos, no?
4: Pues el faig amb una cocció. I el que dèiem abans, i jo vaig fent un consum durant el dia de diferents aliments i jo tinc una bona ingesta de vitamina C. Si jo no porto un control d'una alimentació equilibrada, però jo ara penso en que haig de tindre vitamina C i em menjo una taronja al dia, clar, aquella quantitat de vitamina C queda ja en el cos, com dient, bueno, i ara no hi ha suficient com per poder cobrir les necessitats.
2: Uh-huh. I això com ho sabem, allò, quines necessitats tenim de cadascuna de les vitamines, a dir, de vitamina C que estem parlant avui?
4: Que tinguem un consum variat de diferents aliments... Si no és que hi ha un requeriment perquè hi ha alguna patologia que haguem de veure la quantitat, no necessitem estar pensant que estic penjant, avui he pres poca vitamina C perquè he pres pocs grams d'aliment, sinó que tinguem en compte que en la nostra dieta habitual ha d'haver una fruita que tingui vitamina C, ha d'haver una verdura, si pot ser una part crua, que també en tingui, i hi ha un dia que no he pres vitamina C i no passa res.
2: I sobretot, pel que has comentat, Laia, són fruites i verdures les que tenen més aport de vitamina C, no?
4: Sí, són fruites i verdures, i també un truc així, és tot allò que tingui colors vistosos, colors vermellosos, tot allò que tingui...
2: Que siguin així més cridaners,
4: sí,
2: no?
4: Que també m'he deixat la, com a bona font de vitamina C, les bledes, els espinacs.
2: Uh-huh.
4: Sí?
2: Sí.
4: Ja és un truc és per saber que...
2: un verd intens,
4: exacte,
2: o un vermell, allò...
4: Que siguin vius. Uh-huh. És un truc per saber que són rics en antioxidants. Tindran vitamina C, però també tindran altres antioxidants que col·laboraran a tot això que explicaven abans, a neutralitzar tots aquests efectes oxidatius propis de l'organisme, però també extres que nosaltres afegim del nostre context.
2: I llavors el que hem dit és que per que siguin molt més efectius i siguin absorbits millor pel nostre organisme, el millor és que quan més crus, millor.
4: Millor. No? I si no, coccions curtes.
2: Curtes.
4: I que siguin així saludables, vapors, escaldats, saltejats...
2: Hi ha algun mite d'aquells que haguem de trencar? Allò de dir, aquest que hem comentat de la taronja...
4: Aquest de la taronja per mi és important, que la vitamina C la perdem amb la temperatura, evidentment que sí que la perdem, minimitzem, però no desapareix, perquè cuinis una mica un bròquil al vapor, ja no estàs perdent la vitamina C, sinó que... en conserves una quantitat.
2: Uh-huh. Anem a fer allò, el consell pràctic o la proposta pràctica de, no? Un plat allò de, que tingui una porta adient de vitamina C. Ja han dit que l'important no és allò de dir, ai, doncs ara menjo això perquè em porta vitamina C, sinó que sigui repartit, no? Distribuït al llarg de la jornada i de tota la setmana, que ho tinguem en compte, no? Que ho contemplem.
4: Doncs un exemple pot ser que fem una amanida i en aquella amanida, que de fulla verda, li podem afegir una mica de julivert, fem unes tiretes de pebrot vermell i li posem, per exemple, una mica d'una fruita.
2: I el pebrot vermell també ha de ser en cru? És que estava pensant, a mi m'agrada molt l'escalivat, allò que el poso al microones i està fantàstic.
4: Tot el que siguin coccions una mica més llargues del pebrot... anirem perdent quantitat de vitamina C.
2: Uh-huh.
4: Si volem afavorir, sempre serà millor que sigui cru. No vol dir que en coccions més curtes en perdem, però a més temps de cocció, més pèrdua, més neutralització de la vitamina.
2: I els productes en llauna, per exemple, el pebrot, doncs el trobem envasat en llauna, en pots de vidre, no sé si...
4: Sempre tindrà una petita quantitat, que tot anirà sumant en la ingesta del meu dia a dia.
2: És a dir, el millor aport doncs, seria
4: en cru,
2: però evidentment, si ens ve més de gust... Doncs...
4: En podem anar doncs... sumant. I després ens podem fer uns espinacs, per exemple. I si aquests espinacs, per exemple, hi afegim unes llenties, doncs també estem a... És a dir, perdó, aquests espinacs, si en aquest pebrot cru de l'amanida li afegim unes llenties, ja estem també col·laborant aquell ferro... que en parlarem.
2: En parlarem a la propera sessió amb la Laia de la importància del ferro.
4: I així s'absorbeix millor.
2: Molt bé. Doncs crec que ja ho hem abordat tot, no?, de la vitamina C, o ja haurien... Ara si anem al mercat, són aquests productes que trobarem al mercat?
4: Ara sí, trobarem aquests productes. Falta que ens vinguin les fruites més de tardor, no?, que estem encara acabant les d'estiu, i acaba els pebrots que són de temporada, per poder arribar a posar la fulla verda, més el bròquil, la col, que és el que ens ve ara.
2: Molt bé. Doncs aprofitem allò el producte de temporada i pensem una miqueta doncs, a l'hora de confegir els nostres menús setmanals, el consell. Perquè una vegada, abans de marxar, que amb la Laia en d'altres sessions, en temporades anteriors hem parlat, no?, de ja que m'hi poso a cuinar, doncs faig i doncs poso després a la nevera o congelo... Aquests productes, si els congelem, perden propietats, aquesta vitamina C? És a dir, mica.
4: Sí,
2: millor
4: no puc dir exactament en la quantitat, però sí que hi ha una pèrdua. Sí que hi ha una pèrdua de la vitamina.
2: És a dir, que millor frescos.
4: No és que la desapareixi completament, però en quant a vitamina C sí que és millor... que és la part que ens serveix, la part bona és això, si ho afegim en el cru, és preparat del moment.
2: Uh-huh. És a dir, que si comprem un bròquil i diem, ai, doncs és massa gran i el congelo, perdrem una mica.
4: Una mica, sí.
2: Molt bé. Doncs ara ja crec que tot aclarit. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Gràcies per continuar amb Ràdio Mollet aquesta temporada, aquest curs radiofònic, i ens retrobem d'aquí 3 setmanes.
4: Vinga,
2: som-hi. Que vagi molt bé, adéu-siau.
4: Adéu, bon dia.

0: aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM. Ràdio Mollet. Aquell any.
1: Surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis, al web radiomollet.com.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Hola, molt bon dia, sigueu benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet, el Posa't les Piles. Rebeu una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics de Ràdio Mollet. Avui fem un programa especial, us acompanyen els controls tècnics i de so, en Josep Casasnovas, però aquí a la taula, doncs, més enllà d'una servidora, l'Emma Balea, que us fa arribar doncs, aquesta salutació cordial que fem cada matí, doncs avui dèiem que fem un programa especial. Ja fa molts anys que el Posa't les Piles es recomana parteix a l'entorn del dia 10 d'octubre, Dia Mundial de la Salut Mental, per parlar-ne precisament d'aquesta qüestió que ens afecta a tots i a totes. Així que aquest programa el fem amb la col·laboració i participació d'usuaris i usuàries del Servei de Rehabilitació Comunitària del Centre de Salut Mental de Mollet del Vallès. Així que tenim a la Mercedes. Bon dia, Mercedes.
1: Bon dia.
0: També tenim a l'Alejandro. Bon dia, Alejandro.
2: Bon dia.
0: Al Manuel. Bon dia.
2: Bon dia.
0: I també tenim amb nosaltres a l'educadora social d'aquest servei, el SRC, que li diuen, que és la Georgina Queralt. Benvinguda, Georgina.
3: Moltes gràcies, bon dia.
0: En el decurs del programa tindrem doncs, persones convidades. Ara tenim una aquí a l'estudi, però encara no la presentem, perquè el que anem a fer és començar donant, doncs, fent cinc cèntims d'allò que parlarem en el dia d'avui.

0: I, evidentment, en el dia d'avui anem a parlar de salut mental i volem destacar, d'una banda, doncs, el lema d'enguany, també així com aquelles activitats que han tingut lloc i algunes d'elles tenen lloc en el dia d'avui i més enllà en el territori per commemorar aquesta data. És la Georgina qui ens farà 5 cèntims. Georgina, quin és el lema d'enguany?
1: Doncs aquest any, Salut Mental Catalunya ens proposa el lema Teixir vincles és fer salut mental. I dintre d'aquest context, la veritat és que aquest any s'ha dut un projecte a terme a molts municipis de Catalunya, a molts safarejos, intentant barrejar doncs, temes artístics amb temes de salut i de crear xarxes, sobretot davant la soledat no desitjada. Mm-hmm. I respecte a aquest tema que deies del dia 10 d'octubre, el Dia Mundial de la Salut Mental, doncs nosaltres a Taula Vallesana de Salut Mental fem una programació d'actes i us explicaré que vam començar amb el primer acte el 7 d'octubre, que vam fer la caminata per la salut mental, que sortia de la Fundació Sanitària Mollet, d'on tenim a l'hospital. Són activitats obertes a tota la població en general. Després, el projecte que us he comentat de Salut Mental Catalunya del safareig es va inaugurar el 8 d'octubre a Caldes de Montbui, al safareig de la Portalera. I per últim, avui que és dia 9, tenim la inauguració de l'exposició de quadres de pintura a l'oli de l'SRC i també l'entrega de premis, que avui també parlarem d'això, del 18è concurs literari de salut mental.
0: I això es fa al vestíbul de la...
1: Aquest últim acte es fa a la biblioteca del campus de la Fundació Sanitària Mollet.
0: Molt bé.
1: A les 10 del matí. Llavors, avui mateix vull ressaltar que a les 12 a la plaça de l'Ajuntament de Mollet del Vallès també es fa la lectura del manifest. I si voleu tots la resta d'actes que es fan i no només es fan a Mollet del Vallès, doncs està a la programació dels actes del Dia Mundial.
0: Molt bé. Escolta'm una cosa. Has parlat del teixir vincles, és fer salut mental, i parlaves allò d'aquest lligam, no?, amb les activitats artístiques i la salut. De fet, des de la Fundació Sanitària Mollet, que s'està commemorant el 30è aniversari de l'entitat, de la institució, s'ha fet tota una programació, no?, vinculat a això, la salut, amb les manifestacions artístiques. I en l'àmbit de la salut mental, no sé si sou pioners o no, però ja porteu un temps, no?, fent accions, recordo, amb la Susana Malagón.
1: Exacte, sí, som una mica pioners, val? Sense voler-ho, i en el camp meu, que és el camp de la salut mental, sí que és veritat que vam fer un anterior projecte amb el Museu Avelló, amb l'artista Susana Malagón i amb el Servei de Rehabilitació Comunitària, que és d'on vinc jo, que va ser quan doncs, vam exposar al museu i vam ser guanyadors, per sort, del Premi Eines. I ara doncs, seguim amb aquest projecte que s'assembla una mica, no?, però que la proposta ens ve de Salut Mental Catalunya amb els safarejos d'arreu de Catalunya i que doncs, vam oferir el dia 8 una instal·lació artística també molt, molt interessant.
0: Molt bé, mirarem d'apropar-nos a Caldes, per veure aquesta instal·lació. Com veieu, doncs, hi ha tendències, i de noves tendències en salut mental ens parla l'Alejandro.
2: Sí. Las últimas tendencias en salud mental se centran en dejar de ver el malestar como un problema puramente individual y empezar a entenderlo como una respuesta estructural al exceso de rendimiento, la hiperposición digital y la incertidumbre. Principales tendencias actuales. Fin de la cultura del aguante.

0: se deja de confundir la resistencia física o mental con la salud. Poner límites y priorizar la vida privada frente al trabajo continuo gana aceptación social. Bienestar en las empresas. El cuidado psicológico pasa a ser un eje central en la estrategia de las organizaciones para combatir el desajuste sistémico. Atención comunitaria. Los expertos impulsan medios de atención fuera de los hospitales tradicionales, enfocados en servicios de rehabilitación psicosocial y apoyo cercano. Impacto digital. Crece la preocupación por la gestión de la energía personal ante la constante exposición en pantallas y redes sociales. Aumento global de casos. Informes recientes de revistas como Le Lancet reflejan que cerca de 1.200 millones de personas conviven con trastornos psiquiátricos, con preeminencia de la ansiedad y de depresión tras la pandemia.
1: D'unidó, d'unidó. Després en parlarem amb la nostra convidada de tot això. Crec que és la Mercedes, que també ens vol fer referència, no?, a com el clima també afecta la salut mental i en concret la calor.
2: Sí, las altas temperaturas y las olas de calor alteran el funcionamiento del cerebro, lo que incrementa la irritabilidad, la ansiedad y el riesgo de empeorar trastornos psicológicos previos. ¿Cómo afecta el calor a la mente? Cambios químicos. El cuerpo gasta mucha energía para enfriarse, lo que disminuye la serotonina y eleva hormonas del estrés como el cortisol y la adrenalina. La falta de sueño, las noches calurosas dificultan el descanso profundo, provocando agotamiento mental y menor control de las emociones al día siguiente. La dificultad para pensar. El estrés térmico reduce la capacidad de concentración y la resolución de tareas complejas. El impacto en la salud mental es grave. Las urgencias médicas. Las temperaturas extremas multiplican los ingresos hospitalarios por cuadros graves como ansiedad, depresión, demencia o esquizofrenia. La vulnerabilidad en jóvenes, un estudio citado muestra que el calor intenso duplica las hospitalizaciones psiquiátricas en menores de 24 años. Los efectos de los fármacos, ciertos medicamentos para la salud mental alteran la capacidad del cuerpo para regular la temperatura o mantenerse hidratado.
1: Doncs això també seran temes que abordarem amb la convidada. I per acabar, Manuel, el tema de la medicació, no?
3: Sí. Las personas con problemas de salud mental que toma psicofármacos son más vulnerables frente al calor extremo, alteración del cuerpo, menor sensación del peligro, problemas con el agua, efectos en el ánimo del sueño. Consejos importantes. No suspendan la medicación. Bebe agua con frecuencia. Consulta las guías oficiales, puede revisar las pautas y consejos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, AEMPS, para saber cómo actuar.
1: Bé, amb tota la informació que ens han donat allò l'Alejandro, la Mercedes i el Manuel, no sé què és el que ens haurà de respondre allò la nostra convidada, és la cap de psicologia de la Fundació Sanitària de Mollet, Mariona Saperes, benvinguda.
4: Moltes gràcies.
1: Gràcies per acompanyar-nos. Hi ha tot un seguit de preguntes que tant la Mercedes com l'Alejandro com el Manuel doncs aniran intercalant i si m'ho permeten jo també aniré fent allò cullerada. Així que no sé qui de vosaltres comença, allò la Mercedes, doncs
2: sí.
1: Som-hi.
2: Bon dia, Mariona.
4: Bon dia.
2: Creus que és important reivindicar el Dia Mundial de la Salut Mental?
4: Doncs sí, la veritat que jo crec que sí. Sí que hem avançat en els últims anys, hem avançat moltíssim, però encara ens queda, ens queda molt estigma i encara hi ha persones que tenen dificultats per explicar que no estan bé o tenen dificultats per demanar ajuda i lluitar i fer força tots units per reivindicar el Dia Mundial de la Salut Mental. Jo crec que és importantíssim perquè és parlar de com vivim, de com són les relacions, quines són les nostres condicions de vida, de feina, de soledat, que comentava la Georgina també, no? Que som part d'una comunitat, etc. És a dir, a tope amb el Dia Mundial de la Salut Mental.
0: Què et semblen aquestes noves tendències que parlàvem? Pots fer-nos la teva valoració?
4: Doncs la veritat, tots tres heu explicat moltes coses i comparteixo amb l'Emma que gairebé tinc poc a poder afegir, però sí, cada vegada es parla, i nosaltres a Mollet som un exemple d'això, del model comunitari, centrat en la recuperació, com és el vostre servei, en el que vosaltres sou usuaris, a l'SRC, que és el Servei de Rehabilitació Comunitària, que se centra en el projecte de vida de la persona, en la participació dels usuaris, amb el suport entre iguals, amb la coordinació amb altres àmbits de la comunitat, com podria ser, per exemple, avui, l'activitat que estem fent amb la ràdio. A mi em sembla un canvi molt positiu, no? Posar al centre la persona i descobrir quin és el projecte de vida i enfortir-lo.
1: I esteu amb aquest projecte, Mariona, teniu allò resultats? És a dir, veieu que hi ha una millora de... És a dir, s'integren millor les persones, teniu una bona resposta per part de la societat? No sé si la Mariona o la Georgina, no sé.
4: Sí, de fet, abans, antigament, les persones amb trastorn mental estaven amagades. Era una cosa que no agradava, precisament, que hi havia molt estigma, i fins i tot el sistema sanitari també. Hi havia els psiquiàtrics on les persones quedaven institucionalitzades. Avui en dia les portes estan obertes i intentem que les persones amb trastorn mental deixi de ser un estigma perquè ho puguem posar sobre la taula i veure que són conseqüències d'una manca de regulació en molts aspectes de la vida quotidiana, amb factors de vulnerabilitat, d'aïllament, de soledat, de factors socioambientals, econòmics, de família, etc. I quan més normalitzat intentem tractar tot això, la recuperació és molt més sana.
1: Mm-hmm. És a dir, que sí que teniu allò,
4: i
1: no?
4: I tant, per suposat. De fet, ara, a finals d'any, el 23 de desembre, si no hi ha cap canvi d'última hora, es posarà la primera pedra de l'edifici nou, que serà l'edifici de benestar, on anirem tot servei salut mental i addiccions, i és un edifici on és una única porta d'entrada per tots els pacients i personal i professional de servei de salut mental i addiccions, i les portes estan obertes i obrim i fem que la natura també ens entri a l'edifici. És una convivència i convergència de tot.
1: Segurament en l'àmbit sanitari s'avança molt més que no pas en el social, ho dic jo, perquè de vegades els problemes són doncs, la incorporació a l'àmbit laboral, no? La integració en diferents aspectes, no sé si fins i tot allò a l'escola, no? Que es fan allò accions, però que anem una miqueta més lents, jo crec, que l'àmbit sanitari. Sí. Manuel.
3: ¿Por qué el calor puede afectar a las personas con problemas de salud mental?
4: La calor afecta a tothom. És així, i cada vegada més ho estem notant amb les onades de calor, amb el canvi climàtic, però les persones amb trastorn mental són més vulnerables. Per què? Perquè, com explicava la Mercedes, és un estrès fisiològic el que el nostre organisme té amb aquestes onades de calor, no estem acostumats, no estem preparats per això, i el cos ha de treballar molt més per mantenir estable aquella temperatura interna, i això, doncs, és així, activa diferents sistemes de regulació que ens fa activar el sistema nerviós autònom, que és de fet l'eix de l'estrès. Hi ha una major activació i hem de pensar que quan les nits són més caloroses dormim menys i dormim pitjor. El son, sabem que participa en la regulació emocional, amb la tensió, amb la impulsivitat, amb l'estabilitat de l'estat d'ànim. Per tant, és una càrrega biològica, la calor. No és un determinant, però sí que és una càrrega biològica i psicològica del sistema. Per tant, hem d'estar alerta perquè podem reduir aquesta capacitat d'adaptació.
1: Ara tornarem a parlar de la calor, perquè crec que jo m'he saltat allò una qüestió que volia plantejar la Mercedes, oi, Mercedes?
2: El lema d'aquest any és teixir vincles, és fer salut mental. Què significa això? Creus que és important tenir vincles per a la nostra salut mental?
4: Mira, m'encanta el lema d'aquest any de salut mental, teixir vincles. Jo em repeteixo molt sempre a les xerrades, perquè la importància de pertànyer, d'estar a la comunitat, és importantíssima per la salut mental. De fet, les persones som animals, però som animals socials per naturalesa, a diferència d'altres animals que no són socials, com per exemple una serp que neix sola o una tortugueta que neix sola. Nosaltres som animals socials, com podríem ser, per exemple, un cavall, un lleó, però tot i aquests, que són socials, són molt més autònoms que nosaltres, que un ésser humà quan neix. Un ésser humà quan neix necessita de la seva prole, és a dir, si no té una figura adulta que se'n faci càrrec, moriríem. Per tant, això és quelcom que tenim impregnat, no? Mai millor dit, en la nostra impronta biològica ancestral de la necessitat de pertànyer a una comunitat per la supervivència. I això avui en dia es tradueix des del punt de vista negatiu, es podria traduir a la falta de pertinença a un grup, en aquesta necessitat de reconeixement contínua. Llavors, cuidar el vincle és cuidar una de les bases del nostre benestar, clarament.
0: Tornant al calor, s'incrementa més la sintomatologia amb la calor?
4: Sí, una mica perquè el que us he explicat abans i el que heu explicat molt bé vosaltres també. Amb les temperatures elevades i les onades de calor s'associen a un augment de problemes de salut mental. I també, com dèieu abans, de més visites a urgències, d'hospitalitzacions. Què ens genera o què és el que nosaltres podem veure? Pues un increment de l'ansietat, de les alteracions de l'estat d'ànim, descompensacions psicòtiques també, a vegades apareixen un increment de l'ús de substàncies la conducta suïcida també és una de les alarmes que últimament està fent més palès el tema de la salut mental i sobretot amb joves, com comentàvem. Hem de pensar que és un factor estressant i que les persones amb trastorn mental ja són més vulnerables a qualsevol estrès que els hi afegim en el seu dia a dia.
1: Vaja, que aquest estiu ho heu passat malament, no? Entenc, allò en el servei d'urgències, no? Per atendre potser situacions de descompensació, i també heu de tenir aquesta mirada de futur, no? Perquè el futur que ens avancen és que cada vegada tindrem una climatologia amb més onades de calor.
4: Sí, i hem de posar el focus. La veritat que no tenim exactament quina és l'evidència, no us puc donar dades, però la impressió clínica sí que sembla que la calor augmenta la demanda d'urgències psiquiàtriques, sí.
2: Això és el que et volia preguntar, si heu notat un increment de les demandes tant en salut mental com en addiccions per aquest motiu.
4: És el que comentava, Ben bé no puc donar una dada, però la impressió sí que sembla que els pacients estan més irritables, amb major ansietat, amb més inestabilitat de l'estat d'ànim a l'hora de dormir. I sí, és una mica el que us comentava, Som perfil de població amb major vulnerabilitat i la calor, s'ha de dir que la calor no crea un trastorn mental per si sola, però pot actuar, com dèiem, com a estressor biològic i ambiental que ens desborda a tots i els nostres mecanismes d'adaptació.
0: Quins consells donaries a les persones amb problemes de salut mental davant d'aquesta onada de calor?
4: Sobretot, els bàsics de qualsevol onada de calor per la població en general, que seria estar hidratats, roba lleugera, no sortir a casa, de casa durant les hores de major sol, no fer activitat a l'aire lliure, no deixar la medicació mai, sota cap concepte, tret de que ho digui un especialista, un metge, un psiquiatre, etc. Estar molt atents de la, com us deia, de la nostra hidratació, perquè pot ser que algunes medicacions ens perdin la sensibilitat a la sensació de set, i això ho hem de tenir molt controlat, i intentar sobretot mantenir un horari de una higiene de son adequat.
2: El passat 10 de setembre va ser el Dia Mundial de Prevenció del Suïcidi. Per què es vol parlar del suïcidi obertament?
4: Parlar del suïcidi, com dèiem abans, com ara les noves tendències, que us deia que abans la salut mental estava tancada a l'armari i era qüestió de molt poca gent, amb el suïcidi passava el mateix. I de fet, sabem, i relacionat amb el tema, amb el lema, perdoneu, amb el lema d'aquest any de salut mental, que és establir vincles, parlar del suïcidi és posar damunt la taula un problema que és la punta de l'iceberg d'un gran patiment emocional que aquesta persona porta acumulant durant molt de temps. Si jo no parlo del suïcidi per por, perquè crec que li puc provocar o que puc fer esclatar aquesta idea, en realitat el que estic fent és allunyar-me del patiment d'aquesta persona, no li dono l'espai segur, no li dono la confiança, no estableixo el vincle que aquest necessita perquè pugui expressar obertament, com tu deies, Mercedes, aquesta emoció. Si aquesta persona ho explica, sent una mínima connexió, li dono una mica d'esperança i el que faig és acompanyar-lo, és escoltar-lo, és validar el que sent, que aquesta persona senti que no està sol, i al mateix moment poder acompanyar i demanar l'ajuda que sigui necessària perquè atenguin tot el necessari.
3: ¿Nos haría alguna recomendación para cuidar nuestra salud mental?
4: És una mica difícil estar sempre bé. Jo diria que és gairebé impossible. Però per alguna recomanació podria tenir a veure, per exemple, amb reconèixer com estem. Jo sempre ho aviso. És a dir, a vegades la salut mental és una cosa que ens costa reconèixer, no? Ha donat petits senyals, però els hem passat per alt, hem anat fent la nostra vida, no els hem volgut veure, potser, i ja quan ens desborda la crisi és quan ens en donem compte. Doncs precisament perquè això no passi, hem de saber de quin peu coixegem, és a dir, quin és el nostre punt dèbil, quan estem millor. Conèixer-nos a nosaltres mateixos, jo crec que és la clau amb això. Saber què és el que necessitem, posar límits, cuidar el nostre cos, el nostre descans, i sobretot mantenir les coses que ens donen sentit i, per què no, els vincles que ens sostenen. Llavors, si tenim molt clar què ens ajuda a estar bé i què com estem quan estem bé, ens en podrem donar compte cada vegada més aviat de quan les coses no comencen a anar bé, de posar no, una mica l'ajuda, demanar, aixecar la mà quan ho necessitem.
1: I abans d'acomiadar la Mariona Saperes, tenint en compte que és la cap de psicologia de la Fundació Sanitària Mollet, que ja ens ha avançat que si res es torça, el 23 de desembre es posaria la primera pedra d'aquest nou Institut de Salut Mental del Baix Vallès, que precisament el ple municipal del mes de setembre ha aprovat, no?, el pla especial urbanístic per fer realitat aquest futur institut, doncs que ens expliqui una miqueta quines són, no?, les expectatives que té de com serà aquest edifici, ens ha dit allò que integrarà també la natura, com funcionarà, si tindran en compte, són coneixedors que la Fundació tenia un consell municipal, un consell de pacients i de familiars, que no sé si també demanareu opinió per dissenyar aquest nou equipament.
4: L'edifici ja està dissenyat, vull dir, ja està tirat endavant. És un edifici molt maco, de l'estil de l'edifici Campus Fundació i de l'estil de l'auditori, amb un entorn que el que busca és, com et comentava abans, que la natura entri dins dels despatxos, de l'espai, perquè, coincidim amb IES Global, formem part, tenim una coalició molt maca que estudia sobre la salut del planeta i com millorar el medi ambient. Som un hospital, un green hospital, sí. amb molts premis i galardons amb sostenibilitat. Llavors, aquest és el concepte que nosaltres volem tenir de verd, un concepte obert, comunitari, i de moment començarem amb els mateixos equips que formem part dins de l'hospital, però amb un entorn molt més agradable, molt més amigable, molt més tranquil i amb molt espai per poder seguir creixent.
1: I esperem que també amb molts recursos, no?, per poder, malauradament hem dit que el tema de la salut mental és un tema que, no?, és una qüestió, una afectació que, hi és present a la societat, mm-hmm. i crec que en augment, no sé si la Mariona coincideix o no, amb la qual cosa es necessitaran recursos també per la contractació de professionals per fer front, no?,
4: sí, cada vegada
1: aquesta tensió.
4: Sí, cada vegada hi ha més problemes de salut mental i també hi ha més problemes de malestars de la vida quotidiana, que no significa que siguin problemes de salut mental, no significa que siguin
1: trastorns. No? Haurien de diferenciar, segurament.
4: Sí, etcètera. Que no vol dir que siguin, que els hàgim de menysprear, tot té el seu patiment. El que passa és que una cosa és un malestar de la vida quotidiana que pot tenir molt patiment i una altra cosa és un trastorn de salut mental.
1: Mm-hmm. Mariona Saperas, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Ara fem una petita pausa musical i continuem amb noves convidades, però també són convidades, són dones. Gràcies.
4: Gràcies a vosaltres. Gràcies.

0: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.
1: Continua el Posa't les piles en aquest especial que us estem oferint en el dia d'avui amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental. Recordem, és el 10 d'octubre, ja fa molts anys que aquest magazín es reconverteix i doncs el que fem és dedicar-ho precisament a parlar de salut mental. Ens ha acompanyat la cap de psicologia de la Fundació Sanitària Mollet, a qui agraïm que hagi estat present aquí amb nosaltres, la Mariona Saperes, i ara també agraïm que ens acompanyi la regidora de Salut Pública de l'Ajuntament de Mollet, que és la Pepi Muñoz. Benvinguda, Pepi.
2: Gràcies.
1: Molt bon dia.
2: Bon dia.
1: I també ens acompanya la tècnica responsable d'aquesta àrea, que és l'Anna Novell. Benvinguda, Anna.
3: Hola, bon dia.
1: Continuant amb nosaltres la Mercedes, l'Alejandro i el Manuel, que seran els conductors d'aquesta conversa que sostindrem a continuació i que gira a l'entorn de la xarxa local de benestar emocional i salut mental, precisament amb la Mariona que acabàvem dient. Hem de diferenciar entre benestar emocional i salut mental, no és la mateixa cosa. Una cosa és tenir jo una malaltia de salut mental i una altra, doncs, tenir, doncs, bé, emocionalment, tenir allò, emocions que potser et fan estar en un to més baix, no?, de bioritmes. Mercedes, per on comencem? Què vols preguntar?
4: Ens podeu explicar en què consisteix la xarxa local de benestar emocional i salut mental?
2: La xarxa, el que volem és promoure i impulsar, doncs, un espai estable de coordinació, de treball, de col·laboració entre diferents agents de l'administració pública i local que intervenen en l'àmbit de la salut mental i el benestar emocional, tant des de la vessant assistencial com de la preventiva i la de la promoció. També tenim la referència del nostre pla de salut local, que es va elaborar en el municipi, doncs, a través de la metodologia participativa i intersectorial, basada en el treball coordinat entre els serveis municipals i els agents vinculats a la salut de la ciutat. I a l'àrea de salut pública, doncs, totes les aportacions, doncs, es va elaborar a l'acció integral, que recull de manera ordenada i detallada les actuacions necessàries per donar resposta als reptes de salut identificats en les diagnosis. I també tenim, doncs, després està el pla de local de salut mental de la Diputació.
1: I estava pensant que altres vegades hem fet referència a la taula Vallassana, no?, de salut mental. De fet, aquesta jornada del dia 10 s'estan fent diferents activitats vinculades amb aquesta taula. Una miqueta entenc que la xarxa local ves a ser, però a nivell més, això, més de municipi.
3: Sí, la taula Vallassana, no?, és més comarcal, sí. I llavors el que ara s'està impulsant des de les diputacions és retornar una mica també a aquestes xarxes més municipals, que una cosa no vol treure que de l'altra,
1: sí.
3: Però que d'alguna manera tenen una vinculació més directa amb el municipi i amb les diferents accions i serveis de salut mental i de benestar emocional.
1: Alejandro.
5: Quins recursos hi ha disponibles per benestar emocional per a la ciutadania com a tallers i serveis d'atenció psicològica?
3: Sí, mira, t'explico una mica. A nivell de tallers de salut en els centres educatius fem tallers de salut en general, però sí que hi ha alguns que estan més vinculats o més centrats en l'àrea de benestar emocional. Llavors, ara mateix, que ja els estan demanant, ara mateix els diferents centres educatius, doncs mira, en fem uns quants a primària, que una es diu l'univers de les emocions i la motxilla de les emocions. Llavors, una mica el que es treballa és posar nom als nens des de primer de primària, durant tota la primària, doncs, a quines emocions tenen, quin nom tenen, com els fa sentir i de quina manera poden reconèixer-les, perquè és la manera que després puguin treballar-les si aquestes els hi creen malestar. I després, a primària, treballem molt, doncs, per exemple, el canvi a la ESO, no?, a sisè de primària, perquè és una època on les hormones i el malestar emocional crea molt malestar. I després, ja a secundària, treballem tota la part de que té a veure amb assetjament, amb bullying, i també tot el tema de trastorns de comportament alimentari, que és una de les coses que també ens creen grans problemes. I llavors, a nivell ja més de serveis, quan perquè això seria més la part preventiva. I llavors després ja si d'alguna manera es comença...
1: I adreçada a la població més jove, pel que veiem,
3: sí,
1: no?
3: Sí, comença a aparèixer doncs, un malestar emocional. Tenim per una banda el Sentim-nos bé, que és un servei d'atenció psicològica municipal breu, a l'Escolta Jove, que és també per la gent jove. Després tenim el CEDIAP, el CESMIC, el CESMA i la REBEC, que són els referents de benestar emocional. Això serien els serveis més o menys.
1: Està bé que ens hagi dit la REBEC.
3: El REBEC és el referent de benestar emocional
1: que tenim als centres d'atenció primària.
3: Sí.
1: Molt bé. Manuel.
5: Hemos visto que os organizáis por comisiones. ¿Nos podéis explicar qué comisiones hay y su funcionamiento?
3: Sí, tenim diverses, les estem elaborant ara, les comissions, és a dir, que encara hi ha coses que es poden modificar i tal. Però bàsicament, per exemple, una de les coses que agafarem és la comissió del Dia de la, Mundial de la Salut Mental, que ens el acabarem d'alguna manera, per almenys vincular també totes les que es fan a la ciutat de Mollet. D'abans hi haurà una comissió que coordinarà aquests espais d'atenció psicològica que parlàvem, que hem dit ara, perquè sí, hi hagi coordinació entre els diferents serveis. Després hi haurà una altra comissió que serà més de treballar les temàtiques de benestar emocional per tota la ciutadania, que es fan des de diferents departaments, és a dir, per exemple, des de Salut Pública en fem, però també es fan des de Joventut, o també es fan des de Serveis Socials, o també es fan des dels referents de benestar emocional. Llavors ens coordinar una mica tots aquests projectes més de preventius i de promoció del benestar emocional. Afegim una comissió que creiem que ha de ser, i és comissió d'actuacions a domicili per trastorns per acumulació, el que nosaltres diem ara així amb llenguatge més usual, per diògenes, perquè ens trobem que és un element que cada vegada ens trobem més i que creiem que hem de coordinant-nos tots els serveis, perquè
1: és aquelles persones que van acumulant coses a casa, no?
3: Clar, perquè és que si no el que fem és anem, netegem, però si no se li dona una resposta a aquella persona que està a casa amb els serveis de salut mental, doncs l'any que ve tornarem a anar a netejar, perquè hauran acumulat durant un any. I llavors també hem deixat oberta la possibilitat d'altres comissions que puguin sorgir.
1: Em permeteu que pregunti, no sé si la Pepi o l'Anna, no sé si heu contemplat o queda contemplat en aquesta xarxa també la participació d'entitats que tenim en el territori, no?
3: Sí.
1: Com ara Suficientment o el Club Social La Llum, no?
3: Mm-hmm.
1: Sí. Sí.
3: En aquestes comissions està barrejat serveis, entitats, és a dir, ara mateix les entitats que hi són, però que es poden obrir a més, està evidentment el Club Social La Llum, de la Fundació Salut Mental Catalunya, està Suficientment. Ens van venir a veure l'altre dia per formar part també a l'entitat de Jo en Primera Persona, em sembla que es deien, sí. De moment estem aquestes, però vull dir que està obert a les entitats que treballin amb temes de salut mental o de benestar emocional i que vulguin participar.
1: Mercedes, què preguntem?
4: Per què creieu que és important invertir en promoció i prevenció de la salut mental?
2: Pues mira, creiem que és molt important perquè són, o sigui, treballem en competències com és l'autoestima i les emocions, que això és molt important perquè tots tenim pors, tots tenim conflictes amb altres col·lectius, no? Doncs amb altres persones, i a vegades no sabem gestionar les nostres emocions, les nostres pors, i allò doncs va molt bé perquè a vegades aquestes pors i aquestes emocions doncs porten conflictes amb possibles malestars emocionals o acabar amb una malaltia mental.
5: Per què són positives les experiències compartides, com per exemple les xerrades en família?
2: Pues mira, és molt important, bueno, des de la nostra posició creiem que és molt important perquè, bueno, hi ha un especialista, un professional, doncs, que fa una xerrada, i a partir d'aquí, doncs, les famílies, com que comparteixen aquest moment, doncs, es poden expressar amb les seves pors, amb els seus conflictes que ja tenen, i a l'especialista i al professional doncs els hi pot orientar amb aquest problema que poden tenir. I per mi és, bueno, per nosaltres és, creiem que és un tema bastant important i bastant, i que funciona molt bé, la veritat.
6: ¿En qué consisten los talleres de bienestar emocional de los centros educativos?
3: Vale, una mica eren els tallers que us he comentat abans, aquests de benestar emocional que es fa tant a primària com a secundària. La idea una mica va un professional, el que intenten és que siguin molt dinàmiques. Sí que evidentment hi ha una part de teòrica on s'explica doncs, bueno, quines competències emocionals són importants treballar, com explicava abans la Pepi, tot el tema de les emocions, com les reconec, de quina manera li dono sortida. Però també després es treballa pues, l'altra part, que seria més aquest, com resolem els conflictes, on puc anar si tinc un problema. També hi ha una... Està molt bé aquests tallers perquè els professionals que van moltes vegades el que fan també és detectar situacions ja que ja comencen a necessitar ajuda. Per exemple, s'han detectat trastorns de comportament alimentari que s'han pogut derivar, o s'han detectat persones que tenien ja una situació més complicada i que potser amb un taller no era suficient, sinó que necessitaven pues, un seguiment.
4: Si sóc ciutadà de Muller i vull apropar-me a la xarxa local de benestar emocional, cap a on em recomanaríeu que em dirigués?
3: Mira, com us deia abans, aquesta xarxa està formada per professionals, per serveis i per entitats també. Per tant, jo penso que et pots dirigir per moltes bandes. Una manera és anar amb una entitat, perquè l'entitat, com que forma part de la xarxa, des d'una entitat podeu entrar. L'altra manera és anar, podeu venir a l'Ajuntament, podeu anar als ambulatoris, és a dir, als serveis especialitzats, perquè la part bona que té aquesta xarxa és que hi som tots. I, per tant, si vols des de l'ambulatori el teu metge de referència o el teu referent de benestar emocional o des de la teva entitat, és a dir, des de totes bandes, com que estem tots relacionats i ens coordinem, doncs podeu entrar des de molts llocs.
5: Alguna recomanació o recordatori per a la ciutadania en quant a la prevenció de la salut mental?
3: Bueno, jo crec que ens hem de cuidar, sí. Ens hem de cuidar per dintre i per fora. Ens hem de cuidar a nivell d'hàbits saludables, a nivell de, pues, de fer esport, de... però també és important tenir xarxa, relacionar-se, treballar les teves emocions, la teva autoestima, i sobretot jo crec que l'important és quan algú se sent malament que busqui ajuda. Que busqui ajuda a la persona que tingui més a prop, a la persona que tingui de referència a nivell de salut, a la seva família, amics, a qui sigui, perquè al final, si hi ha una xarxa que et pot ajudar i et pot donar suport, i saps demanar ajuda, això és l'important, perquè moltes vegades les coses ens les quedem, i després quan arriba un moment ja patem i no hem demanat ajuda quan tocava, no? Per tant, és important això, reconèixer-te, saber si estàs bé, si no estàs bé, quines emocions tens, i a partir d'aquí doncs buscar ajuda quan la necessitis.
1: No sé si a través d'aquests tallers que feu a primària i secundària doncs teniu allò un feedback, allò de dir hem detectat, no? Sí, sí. Tants casos, no sé si alguns d'aquests casos els deriveu, els sentim-nos bé, si n'hi han moltes peticions pel sentim-nos bé o no, no sé si ens podríeu dir una miqueta.
2: La veritat és que sí, a sentir-nos bé arriben derivats de les escoles, doncs els informen d'aquest servei i a través de l'atenció primària doncs també ja saben que poden venir.
1: O sigui, I quina mena d'emocions són les que s'estan detectant, allò que generen més malestar, no? Entre...
3: Sí, es detecten de moltes temàtiques. Tenim tota la part més a nivell de benestar emocional, doncs això, persones que potser ho estan passant malament i que no s'atreveixen per a vegades per un bullying o per una situació que està passant en l'escola i que no han dit. Tot el tema de TCA, de trastorns de comportament alimentari, està sortint molt. I també són, moltes vegades, hi han hagut derivacions. Després també són coses, de vegades, de moments, d'allò que sé, el pas de l'adolescència, no? Que tens allà un grigai d'emocions. Però sí que ens deriven molt. I també des de referents de benestar emocional, tant nosaltres amb ells com ells a nosaltres, des de sentir-nos bé, perquè de vegades hi ha, pues això, persones que potser estan fent amb el Gerard
1: el Gerard és el psicòleg del sentir-nos bé.
3: Estan fent unes sessions i després diem, ostres, pues ara estaria bé que poguessin continuar amb un grup que porta la Júlia o
1: que és una de les
3: referents de benestar emocional, no? Vull dir, o al revés, ells tenen grups que després, vull dir que les derivacions són en molts... Bueno, aquesta és la part maca de la xarxa, no? Que pots anar coordinant amb els diferents serveis que hi ha.
1: Abans amb la Mariona Saperes parlàvem d'aquest futur Institut de Salut Mental del Baix Vallès. El consistori Molletà, precisament en el ple del setembre, aprovava, no?, el pla urbanístic per fer realitat aquest institut. Què suposarà per la ciutat? I ara m'adreço, doncs, a la política. La regidora, que ens digui.
2: Bueno, és algo molt important per la ciutat, perquè, bueno, aquí no teníem un referent de salut. Bueno, se'ns ha quedat també petit, no? Però no teníem un referent important, i jo crec que amb aquest referent que tindrem de l'Institut Mental, de Salut Mental, doncs ens anirà molt bé, molt bé.
1: No teníem un referent, però d'unidor la quantitat de serveis mental que però hi ha a la ciutat,
2: Que aquí, doncs, quan a vegades les queixes, que hi ha a través de Salut Mental, que els deriven...
1: L'atenció de 24 hores...
2: Sí. I llavors ja tenim això aquí, doncs totes aquestes coses milloraran molt. És un aspecte molt important.
1: Fa un temps hem tingut a l'Institut Oncomatològic, no?
2: I ara tindrem
1: el de...
2: D'aquí, diuen que començaran les obres al desembre.
1: Ens ha dit el 23 de desembre, col·locació de la primera pedra. La Mariona Saperes. És a dir, que en aquest programa especial dedicat a la salut mental hem tingut aquesta primícia. Escolteu una cosa, nosaltres ara anem a fer una petita pausa, perquè després, tot i que abans la Georgina Queralt, que ara ens s'incorporarà de nou en aquest programa especial, ens ha dit, bé, en el dia d'avui s'estan celebrant en aquests moments actes, un d'ells és el lliurament dels premis del concurs literari. Nosaltres, per a aquelles persones que no tothom pot assistir-hi, doncs ara el que farem serà lectura d'aquests tres premis d'aquest concurs literari que ja arriba a la 18a edició. També ens ha recordat la Georgina, i aprofitem per a aquelles persones que ens esteu escoltant per recordar que a les 12 del migdia a la plaça de la... no? Davant del consistori Molletà es farà la lectura del manifest amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental, i també us convidem a consultar les activitats que a l'entorn d'aquesta diada se fan arreu del territori, i de la taula vallesana crec que és fins a finals de mes, no? Passa una miqueta com el Dia de la Dona,
2: que és tot el mes,
1: doncs jo crec que la salut mental, ens comentava que el dia 7 ja han començat activitats, doncs es fan activitats també, si no passa a la ciutat, sí a l'entorn, així que ens podem desplaçar i també participar activament. Pepi Muñoz i Anna Novell, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Tot allò que passa a Mollet, posa't les piles.

0: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarro.
1: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro, el dimarts a 1:15 del migdia. Repetició dissabte a 1:15 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
0: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
5: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
6: Poesía y cante. Cultura y sentimiento. Todo esto es Ventana al Sur. Y su sentir flamenco. El flamenco se viste de gala, con ese acento andaluz. Cuando Jero García nos abre esa Ventana al Sur.
0: Dilluns, a 4:45 de la tarda, i en redifusió, dissabte, a 4:15 de la tarda, a Ràdio Mollet.
7: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Veus de Ciutat, cada dimecres a 4:45 de la tarda. Repetició, diumenge a 11:15 del matí.
8: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Tot allò que passa a Mollet, posa't les piles.

0: Alcorcón me producía. Allí solo, en ese extrañamente refulgente banco, trago y trago, calada a calada, me encontraba yo, sin llamada, porque llevaba el móvil conmigo. ¿Por qué llevaba el móvil conmigo? Perdón, por la música tal vez, por ponerme los cascos y evadirme del ruido exterior, mientras la gente que seguía examinando pasaba y pasaba. Me inventaba historias sobre cada una de las personas que deambulaban. Me creaba sus vidas. Todas las creaba felices. Seguramente más de uno también estaba exhausto del día a día, pero nunca cuesta poner una máscara y aparentar que todo te va bien. Me encendí otro cigarrillo mientras inventaba historias, y otro sorbo largo me volvió a producir ese momento de bienestar. Bienestar con todo, bienestar conmigo mismo. Quería poder valorar la persona que era, pero no podía, no podía. Estaba cansado, cansado de pensar e imaginar mundos que no eran míos. Pero era algo que no podía evitar. Seguía sorbiendo de ese suculento veneno mientras veía seguir pasando la gente, sin mirada, sin una sonrisa u ola que nadie me retornaba. Solo estaba el silencio, la música que a momentos paraba en el whisky, paraba el whisky que me calentaba, y los cigarrillos que se me consumía como mi vida ver pasar. Necesitaba comprar tabaco, así que me decidí levantarme con pesadez. Nadie vio cómo me alzaba, nadie vio mis primeros pasos. Empecé a caminar. Ahora sí, tenía un destino, el estanco, porque después ya no sabía nada. Quizá otro banco, otra calle, otro ambiente, quizá, aunque en realidad no importaba ni quién era ni a dónde iba. Nadie me veía, nadie escuchaba mis gritos de dolor. Todo era interior y por fuera. Mi sonrisa mientras paseaba iluminaba las calles y las avenidas como si fuera una simple farola andante. ¿A dónde voy? ¿Dónde quiero llegar? Solo un sitio cómodo donde poder beber el veneno y fumar lo que me mata, porque no importaba quién era, ni qué hacía, ni a dónde iba. A nadie le importa, a mí tampoco. Solo era un hombre invisible con un alma quebrantada por la vida, solo eso.
1: Felicitem a l'Àngel per aquest escrit, que ha posat de manifest dues addiccions, una d'elles especialment l'alcohol, que doncs, pot ser detonant. A vegades ens ho han explicat allò als professionals, pot ser detonant d'un trastorn de salut mental. El segon premi, sí. Per qui és?
2: El segon premi d'aquest concurs literari és per Frank Guimard i Palet, per Pous i Mans. Amb veu baixa, perquè no ho senti ningú, em parles d'un forat on vas caure fa dies. Un forat negre, sinistre i profund. Em dius que t'amagues al fons del fons, perquè sents que els teus amics d'abans s'han transformat en sers estranys. Em confesses que no hi veus escapatòria, que sempre és de nit, negra i feréstega nit, malgrat a fora les campanes toquin a migdia. Et queixes de que la teva bateria s'ha esgotat, que la que et feia posar dempeus cada matí, la que et donava forces per tirar endavant, i que no t'atreveixes a posar en paraules les teves poques ganes de viure, malgrat l'amor que et brilla dins els ulls. En veu baixa, perquè ara som tu i jo, et parlaré d'un forat on vaig caure fa anys, un forat negre i sinistre i profund. Et diré que m'amagava al fons del fons, perquè sentia que els amics de sempre s'havien transformat en seres estranys. Et confesso que no hi veia cap escapatòria, que sempre era de nit, negra i feréstega nit, malgrat a fora les campanes toquessin en migdia. Em queixava que la bateria s'havia esgotat, la que em feia posar dempeus cada matí i la que em donava forces per tirar endavant. I sí, les meves poques ganes de viure no m'atrevia a posar-lo en paraules, però la maleïda mort em festejava tothora. Deixa'm que et doni la mà. El sol ens espera. Pren aquesta corda i aquesta llanterna, grimpa al meu costat i no miris enrere. Anys fa que algú també em va donar la mà. algú a qui també li havien donat la mà. La vida és plena de pous, però demà també.
1: També felicitem el Fran des d'aquests micròfons. Quantes vegades, no?, haurem sentit allò de dir he caigut en un pou o ja no tinc piles, eh? Allò que nosaltres anomenem el programa Posat les piles, doncs de vegades és veritat que hi ha com una descàrrega i que costa de sortir i necessites això, una mà amiga que et tiri i que et faci sortir cap endavant. Mercedes, primer premi.
3: Doncs el primer premi és per la Sílvia La Torre Cárdenas, El pes de l'aire. El cafè del matí tancava la tassa en el mateix cercol marró de sempre. Tomàs mirava la pantalla amb fixesa. El cursor parpellejava al final de la línia, actualitzant el setembre del 2026. Havia afegit un curs de gestió de magatzems que apenas li importava i corregint una data de l'historial laboral. Després va tancar la tapa en suavitat, com qui guarda un llibre que ja no diu res nou. Tot bé per aquí, fill? Li havia preguntat la mare dissabte mentre compartien un guisat espès. Et noto amb bona cara. Feia temps que no reies així. Ell havia somrigut, un somriure assallat davant el mirall tantes vegades que els músculs ja ho veien sols. Havia parlat d'acudits per el WhatsApp amb els companys de la infància fins ben entrada la nit. Ningú va veure el revers de la trama. La foscor que tens per escriure una cosa així, menys ioga i més educació emocional, li havia dit algú en un comentari, com si l'abisme entengués de moralitats, com si es pogués mesurar la distància entre el que se sent i el que es pot dir. Qui sofreix un silenci aprèn de seguida l'ofici de la funcionalitat. Es posa la jaqueta, compra el pa, respon als missatges, perdint els fonaments s'esfondren sense fer soroll. Tomàs va sortir al carrer al migdia, el sol de setembre queia en una tebior enganyosa. Va saludar el veí de l'entresol i va continuar cap en lloc en concret. El currículum actualitzat reposava a la memòria digital, esperant un destí que ja no el concernia. Tomàs va decidir penjar-se en la solitud de la seva habitació, posant fi al dolor invisible que l'arrossegava. Quan les llums s'apaguen i el cop de porta ressona, la sorpresa no és res més que l'eco tardà de la nostra incapacitat de mirar de veritat als ulls de l'altre.
1: Abans li heu preguntat a la Mariona Sapera si era important, no?, que es parlés del suïcidi i evidentment el relat guanyador doncs, d'aquesta 18a edició del concurs literari de salut mental posa a sobre la taula un tema que cada cop, per sort, acaba sent menys tabú. Hem d'agrair, Georgina, en la participació d'aquest concurs.
4: Sí, vull fer un petit recordatori. Avui doncs, també serà l'entrega d'aquests premis i també els guanyadors sortiran publicats a la pàgina web de Fundació Sanitària Mollet. I res, doncs, per últim, agrair a tots els participants del concurs literari, també al jurat, que fa molts anys que col·labora amb nosaltres, que és l'associació Set Plomes, d'aquí de Mollet, i a l'equip del Servei de Rehabilitació Comunitària de Salut Mental, i també a tots els usuaris, perquè sempre els engresquem a fer de tot i la veritat és que ens acompanyen.
1: Quin nombre de relats heu tingut aproximadament?
4: Doncs no ho sé segur, però crec que una trentena.
1: Ah, molt bé. Molt bé. Doncs posem una miqueta de música abans d'acomiadar, perquè encara li volem fer un parell de preguntes a la Georgina abans que marxi.
5: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.
1: Yeah. I com us dèiem abans de marxar, doncs sempre que fem aquests especials sempre us diem usuaris i usuàries del Servei de Rehabilitació Comunitària, i aprofitant que teníem allò l'educadora social encarregada del servei, volem acabar doncs fent un reconeixement a la tasca que fan i una miqueta que ens expliqui, perquè hi haurà persones que diuen, però escolta'm, i com es participa d'aquest servei? Com puc accedir-hi? Què és el que feu?
4: Val. Bueno, explico una mica. El Servei de Rehabilitació Comunitària antigament es deien centres de dia de salut mental, i és un servei més que ofereix el centre de salut mental. Val? Llavors requereix d'una derivació de, per part d'un professional de referència, sigui de psiquiatria, de psicologia, de treball social, i es deriva en aquell cas doncs, on la persona ja ha passat un període on la malaltia ha sigut més aguda, i ara comencem un nou període doncs, de recuperació de la vida, d'hàbits, val? I una mica amb la necessitat doncs, de trobar un altre sentit, no? Les coses que fèiem abans, aconseguir una nova organització. I dins d'aquest marc doncs, nosaltres oferim diverses activitats, totes acompanyades doncs, amb el sentit aquest de la recuperació. Per exemple, tenim activitats que van més destinades doncs, a treballar temes de memòria, de concentració, d'atenció. Altres activitats van dedicades a tema de socialitzar, de sortir a fora a la comunitat, el que dèiem, de teixir vincles, no? De sortir, de relacionar-nos, no? En general, de fer una vida normalitzada i a gust amb la nostra comunitat. Doncs altres activitats van dirigides a aquí. Altres se centren més en temes esportius, per exemple, no? En posar-nos més forts físicament, no? I les endorfines que això ens dona, no? És com una mica un global, no? Que no vol dir que cadascú hagi de fer totes les activitats, sinó que valorem cada persona, no? I les necessitats que més tingui, doncs intentem ubicar-lo amb les diferents activitats.
1: I quin nombre d'usuaris i usuàries teniu aproximadament?
4: Sempre en torn al 100.
1: Al 100.
4: Sí.
1: I, evidentment, teniu una conversa de la derivació del professional, teniu una conversa amb l'interessat i li proposeu allò. També entenc que són participacions voluntàries, no? Allò de dir, doncs, sí, els meus interessos personals igual coincideixen més en fer activitat esportiva.
4: Exacte. Que... Nosaltres es fa la derivació, l'atén la nostra psicòloga, el que l'explica una mica i valora doncs, l'adequació de que vingui al centre, i després d'aquesta primera valoració de la psicòloga ho deriva l'equip, que som educadores i terapeutes ocupacionals, i llavors ja en aquesta visita amb nosaltres doncs, ja mirem una mica doncs, això que comentaves tu, no? Quines activitats li poden agradar més, quines li poden servir, no? Quines creiem que l'ajudaran més en aquest moment de canvi que necessita.
1: Doncs ja sabeu, aquest servei de rehabilitació comunitària amb un centenar aproximat de persones que participen d'ell. No sé, de professionals, quantes persones sou?
4: Professionals és una psicòloga, dues educadores i dues terapeutes ocupacionals.
1: Bé, potser allò amb la construcció de l'institut s'engrandeix aquest nombre de professionals. En tot cas, donar-vos les gràcies per la vostra participació activa en la realització d'aquest programa, que també doncs, forma part, no?, de les activitats del Servei de Rehabilitació Comunitària. Gràcies a Manuel.
2: Gràcies.
1: Gràcies a Alejandro. Gràcies. I gràcies a Mercedes, i com no també gràcies a la Georgina. I ja sabeu, una jornada festiva però també reivindicativa, el Dia de la Salut Mental. Fins una altra, adéu-siau.
4: Fins una altra.
2: Adéu. Adéu.

0: aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM. Aquell any.
1: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
2: Hi ha moltes formes de sejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a Nova Plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
3: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
4: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germana de Mollet.
5: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.

0: El dia 15 d'octubre és el Dia Internacional del Dol Gestacional, Perinatal i Neonatal. Ràdio Mollet us ofereix de la mà de Ràdio Silenci el programa Freqüències de Vida.
1: Freqüències de Vida, un programa presentat i dirigit per Maribel Gutiérrez i Lorena Serra. Programa enregistrat a Ràdio Silenci.
2: Cada dia comença amb una història.
3: I cada història continua vivint en qui l'ha escoltada.
4: Aquestes seus que acabeu d'escoltar us donaran la benvinguda a Freqüències de Vida, que és un nou espai dins de la programació de la temporada 2026-2027 d'aquesta emissora de Ràdio Silenci, de la mà de la Lorena Serra i la Maribel Gutiérrez, col·laboradores habituals de la nostra casa. I pels que encara no us les coneguin, qui són, qui sou, la Lorena Serra i la Maribel Gutiérrez, qui sou? Presenteu-vos vosaltres, que serà més fàcil, aviam.
5: Teatreros, teatreres, ens veiem al pati de butaques. Ai, no, que avui no toca en escena. Disculpeu, no se m'acut millor manera de presentar-me que traslladar amb vos al programa, que ara farà 4 temporades, condueixo per parlar de teatre i arts escèniques. No n'està de més que el mencioni, ja que d'alguna manera tot parteix del teatre. I, en aquest cas, sobretot, de la necessitat de parlar sobre un tema tabú com és la infertilitat. Jo, quan em trobo després de 14 anys assumint que no podré complir el meu desig de ser mare, me n'adono que cal parlar d'avortaments, de tractaments d'infertilitat, de tota la impotència i la frustració que tot plegat genera com a persona. I jo, que sempre m'he expressat en termes teatrals, ho faig a través del monòleg còmic La Gincamama, del que n'hem parlat en escena alguna vegada.
4: Maribel, com et presentaries?
6: Hola. Doncs d'una manera molt diferent a la Lorena. Jo no tinc el seu recorregut ni molt menys. Ja veureu que som molt diferents. Jo soc, bueno, doncs soc filòloga de base, logopeda neonatal i assessora de lactància. Ja fa 17 anys que col·laboro aquí a Ràdio Silenci. Vaig començar fent espais de català, sobre les càpsules de català. Vaig estar col·laborant amb tu, Jordi, durant 3 temporades en el Poca Cosa Menys Silenci, parlant de frases fetes i del lector del mes, te'n recordes?
4: Sí, ha plogut bastant.
6: Vaig fer l'espai Mercats del Món amb el Santi Vigues i llavors he anat fent col·laboracions amb el Jordi Costa, l'Estrogoff, i etc. Vaig fer últimament podcast sobre logopènia. I ara, doncs mira, estem aquí amb la Lorena mano a mano, amb aquesta idea que us volem presentar avui, que ens fa molta il·lusió, un projecte nou.
4: De fet, la gent que ens estan escoltant deu pensar que totes dues sou col·laboradores de la ràdio, ja us coneixíeu, però el cert és que no. No sé com us vau conèixer.
5: Doncs mira, ens connecta en Ramon Ferrandis, a partir justament de La Gincamama. Crec, Maribel, que tu i ell havíeu treballat junts.
6: Sí, amb en Ramon ens coneixem des de fa més de 30 anys. Sí, i no ens vam conèixer aquí, ens vam conèixer a Granollers, perquè jo sóc de Granollers, però quan vaig venir a viure aquí a la Garriga, doncs encara més, i sempre hem tingut el contacte, sí.
5: Un dia, fent un cafè amb ella, allà que en Margarit, em va dir que ens havíem de conèixer amb la Maribel per compartir doncs una mica aquest espai personal en el que cadascuna treballem, però que ens podem complementar de moltes maneres, amb les diferents perspectives i enfocaments que hi donem cadascuna. Però jo penso que el meu projecte ja t'havia arribat abans de veu d'altres persones.
6: Sí, perquè dona la casualitat que una miqueta abans que fessis tu el monòleg, jo havia presentat juntament amb la Manuela Porter un altre projecte, que és Bressolant el Dol, que parla sobre el dol gestacional perinatal. Llavors aquí el Ramon va veure com un punt de connexió i va dir, us he de posar en contacte, us heu de conèixer. Aquesta va ser la temàtica, va ser la que a ell doncs, se li va disparar les ganes de posar-nos en contacte i mira, aquí així va ser.
4: La Gincamama és una de les coses que t'identifica en aquest sentit, Lorena. Heu fet molts bolos, i no sé si també teniu més bolos d'ara en endavant, precisament, també.
5: Doncs mira, ara coincidint amb la setmana del dol perinatal, gestacional i neonatal, estarem a Les Franqueses. En concret és el divendres dia 16, encara no sé ben bé l'horari, però serà per la tarda vespre, amb la parròquia que hi ha darrere el Centre Cultural, sabeu que és seu del Coverol, on t'han fet diverses... Doncs allà, acabadet de reformar aquell espai petitet que és com millor funciona la gent que mama.
4: I Maribel, clar, què me'n pots dir de Resolent el Dol?
6: Doncs mira, que la primera presentació va ser aquí a l'Alhambra el març del 2025, fa un any, i arran d'allà, després d'allà, hem anat per diversos municipis de la comarca i també i fora, Girona, el Vendrell, i últimament, doncs, hem estat... últimament hem sortit per BOTV. A BOTV ens ha emès el documental i aquesta setmana, la del Dol Perinatal, estarem a Sentmenat. Però sí, sí, anem fent difusió, divulgació, presentació del projecte. Estem molt contentes, sí, sí.
4: De fet, a part d'emetre's per BOTV, la gent el podrà recuperar aviat també a la xarxa Més, oi?
6: Sí, exacte. Estarà durant 3 mesos a la xarxa Plus, sí.
4: Més enllà d'això, d'aquests projectes que teniu, anem a trobar-nos al punt al que som ara, tornant a freqüències de vida. En quin moment sorgeix la idea de fer un espai en comú totes dues?
5: Jo feia temps que et deia, Jordi, que havíem de buscar un espai per parlar de temes tabús, no? Que ja està bé de callar pors, frustracions o decepcions que ens fan mal i que creiem que només nosaltres les passem a casa callades i no és així. No és així. Avui obrim i parlem de la infertilitat perquè és el que ens va unir a la Maribel i a mi, però vaja, que n'hi ha tants que ens guardem i que ens fan tant de mal. És necessari parlar dels temes que sovint incomoden i que ens fan abaixar la veu o mirar cap a una altra banda. Jo què sé, la mort, la soledat, la salut mental, el sexe, els diners, jo què sé, les addicions, les pèrdues, el dol, que dèiem, no? Perquè tot allò que no es parla no desapareix així, pum, com el que lo quiere, no?, la cosa. Sovint es converteix en silenci, en vergonya, o deriva a un profund

0: trobar després i parlar-ne, perquè no, aquest feedback que necessitàvem fer, i d'aquí va sortir la necessitat de donar veu a tot això a ella, perquè ha patit, no? Ella té una realitat i que està comunicant, que està fent arribar a la gent, i a mi que m'agrada, doncs, dintre del que puc, aportar el meu granet de sorra i recollir tot això, i si puc fer-ne difusió, vaig dir sí, per què no? No? I hi ha altres temes com que també tenim confirmats, ja us podem dir, com per exemple la jubilació. Jo que ja estic gairebé a les portes, penso que és un tema que, d'una banda, ens fa molta il·lusió, no?, els que estem a punt, perquè crec que la tenim idealitzada, però d'altra banda penso que és un procés que has de preparar, perquè, ostres, com no tinguis preparada la jubilació, pot ser una cosa molt, molt banal, però no, l'has de preparar. És una etapa nova que, si no la prepares, pot ser bastant frustrant, pot ser bastant caòtica, pot ser bastant xocant, i bé, com ha dit la Lorena, és que de temes i de realitats i de processos n'hi ha un munt.
1: Clar, i per què Freqüències de Vida? No sé d'on sorgeix el nom.
2: Jo, si em permeteu que posi una mica poètica. Freqüències de Vida, el nom com a tal, neix de dues veus que no sempre, o crec que gairebé mai, vibren a la mateixa freqüència. No? La Maribel i jo tenim dues maneres molt diferents de veure, de sentir i de viure les mateixes coses. No? Però potser aquí és precisament on rau una mica la màgia, no?, d'aquesta trobada o d'aquest programa. Escoltar-nos, com deia abans, qüestionar-nos i descobrir-nos també l'una a través de l'altra, i espero que serveixi per enriquir-nos, no només nosaltres dues, sinó tothom qui pugui escoltar aquest programa. Perquè la vida, així posant-nos poètics, no té una única freqüència, no? A la vida canviem de sintonia al llarg dels anys, passem per moments de soroll, de silenci, d'eufòria, de por, de pèrdua, d'amor i de molts canvis, no? I en aquest programa volem donar veu a totes aquestes freqüències, també les que sovint preferim no escoltar. Sobretot aquestes són les que volem nosaltres posar sobre la taula. Perquè parlar del que ens passa, fins i tot del que ens fa més respecte, ens ajuda, doncs, això que dèiem abans, entendre'ns i a no sentir-nos sols. Per tant, som, en resum, dues freqüències, però espero que en siguin moltes per tots els testimonis que recollim, i una vida només la que ens connecta, i una emissora, que és aquesta, Ràdio Silenci.
0: Ara no es podria dir millor, eh? Sí, i també està...
2: Ah, és la meva vessant, no? Ara en parlaré, però a mi em tocava la part artística. Doncs jo m'hi he posat el paper.
0: I tant. No, i que estava pensant també que a vegades dues persones que estan en el mateix moment vital no ho viuen igual, estan en freqüències molt diferents, perquè l'entorn és diferent, el passat, la biografia de cadascú és la que és, aleshores... una edat, per exemple, o un moment, no? un esdeveniment a la vida, com pot ser, sí, casar-te, tenir un fill, el que sigui, pot ser viscut de maneres molt diferents per persones que estan fent el mateix, però amb una freqüència molt diferent.
1: Hem parlat del títol, hem parlat d'on sorgeix la idea del programa, si us sembla. Què hi trobarem, per tant, en aquesta sèrie, tot i que ja ens ho heu anat avançant?
2: El programa té dues maneres molt diferents d'apropar-se a una mateixa realitat. Nosaltres que es posarem un tema sobre la taula, però hi haurà, per una banda, una mirada més professional, i després hi haurà una mirada més artística. La Maribel fa de pont amb la part, penso jo, per dir-li d'alguna manera, més divulgativa, que és parlar amb professionals de la salut, psicòlegs, metges, terapeutes, especialistes o altres persones expertes en el tema en qüestió del que parlem. I jo ho obro un segon pont, que és una mica el que més s'acosta a mi. Jo no gosaria a parlar. A mi m'han demanat que, com a Gincamama, lideri una taula d'obertura. Jo, amb aquestes coses, disculpeu-me, però em fan por. Em fan por perquè jo encara sóc més pacient que no pas terapeuta, jo encara no puc gestionar certs sentiments com per sostenir els d'una altra persona, no? Per tant, el que sí que puc fer jo és aportar, doncs, aquella... com la cultura ha explicat allò del que estem parlant, no? A través, doncs, una obra de teatre, un llibre, una pel·lícula, una cançó, una exposició, si es fa del que sigui, no? Perquè moltes vegades l'art aconsegueix posar en imatges, en paraules,

0: paraules, amb emocions, coses que de vegades no es poden definir ni des de la perspectiva mèdica, ni fins i tot tu, a nivell íntim com a persona, ho saps dir millor. No? Una mica... I no he parlat dels temes. Li deixo la Maribel.
1: Bé, la meva vessant, sí, la meva part serà la de més entrevista. L'estructura del meu espai és ben bé una entrevista, que en principi sí que busquem que sigui un professional. El que passa és que moltes vegades aquests temes, els professionals del tema són gent que prèviament ja han passat per aquests processos, no? I després han esdevingut professionals d'aquestes realitats. Però intentarem que l'entrevista sigui des d'una banda més professional, perquè després la Lorena li donarà aquest toc més cultural, més artístic. Temes, doncs, evidentment, començarem amb el dol gestacional i perinatal, i la Lorena parlarà de la infertilitat. Parlarem també de la infertilitat amb una llevadora que no ha pogut ser mare, i també connectarem, no? Aquests dos temes els connectarem, parlarem de la jubilació, parlarem de l'autisme, parlarem de la transsexualitat. Bé, i jo des d'aquí també convidaria, si algú ens està escoltant i té una realitat pròpia i té necessitat que nosaltres fem divulgació d'aquesta realitat, que ens ho faci saber. I si podem, i si ens és possible, doncs en parlem. Per què no?
2: Ja ho has mig dit, però què és el que podrem escoltar en el primer programa més enllà d'aquesta presentació que hem fet avui, també?
1: Doncs parlarem del dol gestacional i perinatal. Tindrem de convidada la Noelia Sánchez, que és terapeuta de dol, és mare de la Cora, una nena que va morir durant l'època gestacional. I no és pas desconeguda, la Garriga, ha vingut diverses vegades a fer xerrades i també ens va fer el pròleg del Bressolant al dol. O sigui, per mi aquesta entrevista té un... Bueno, és molt especial per mi, també. Fa molta il·lusió que vingui.
2: Lorena, tu ja tens més o menys clar que tu...
0: Evidentment que serà impossible no començar parlant de la gent que mama, ja ho hem fet una mica coincidir, a part que és el tema que jo puc ser més experta, no? Però també penso que era imprescindible començar amb el nostre tema, perquè és el nostre punt d'unió i allò que ens va connectar. També dir-vos que no només es parla de la gent que mama, cada cop hi ha més sèries, llibres, tant de divulgació com de ficció, i fins i tot obres de teatre que s'atreveixen a parlar de realitats. En aquest cas parlem de la infertilitat, dol gestacional, perinatal, però de totes les realitats de les que nosaltres volem una mica obrir melons, no? I que han estat silenciades. La infertilitat n'és un exemple molt clar, no? Històries amb les quals parlarem dels tractaments, de l'espera, de la frustració, del desig de ser mare o pare, no? Les pèrdues, les relacions de parella, com es veu afectat, tot plegat, el cansament emocional que hi ha al darrere. Històries que posen, doncs, d'alguna manera, paraules i rostre, experiències que es queden molt tancades, molt a casa, molt íntimes, molt des del dolor, no? I cal veure aquestes històries, cal llegir-les, cal escoltar-les, cal pintar-les, cal expressar-les de la manera que tothom sap, i cal fer-les arribar. Si amb una pel·lícula, amb una música, és que jo crec, jo és que soc, com bé sabeu, soc molt pro cultura, penso que sanaria moltes societats si donéssim més push a la cultura que no pas a altres aspectes econòmics, socials o polítics, però em quedo aquí perquè potser no acabaria mai, no? Jo també vull finalitzar una mica l'espai d'avui dient que l'art no és això, no és només un entreteniment que ens ajuda a reconèixer-nos i entendre altres realitats, i sobretot a adonar-nos que allò que pensem no només ens passa a nosaltres, sinó que ho compartim, que es pot compartir a nivell social perquè forma part de la vida de moltíssimes persones. I quan una obra s'atreveix a parlar d'un tema tabú, contribueix no només a trencar el silenci, sinó a crear un espai d'unió i de compartir, no? I per això, a Freqüències de Vida, no només parlarem del que és el tema com a tal, sinó que buscarem altres històries vehiculars que han explicat altres persones, sigui a través d'un pinzell o a través d'un llapis.
2: Maria Gutiérrez, Lorena Serra, les dues veus del Freqüències de Vida, més enllà de tota la gent que passarà pels micròfons, que aquesta temporada podreu sentir també a Radio Silenci, que avui us hem pogut presentar. A partir d'ara jo em retiro, suficient estona de micròfon fem alguns, perquè siguin la Maribel i la Lorena les encarregades de portar la batuta d'aquest nou espai. A totes dues, un plaer tenir-vos a l'emissora i amb moltes ganes de poder escoltar les vostres entrevistes i les vostres persones convidades en el programa.
1: Doncs moltes gràcies a tu, a Ràdio Silenci, a tota la gent que ens escolti i res, que estem molt contentes i molt il·lusionades amb tota aquesta temporada que tenim pel davant.
0: Totalment d'acord. Jo espero que aquest programa no es vegi com un cost amunt, al contrari,
1: no.
0: Intentar fer-lo de la manera més amena, de la manera més acollidora, que tothom arribi, no sigui un punt de tristesa, tot i que potser alguna llàgrima cau en el camí.
1: Que també estarà molt benvinguda, eh? Sí. Vull dir que hem de donar llibertat total. I torno a dir, si algú sent la necessitat que parlem de la seva realitat concreta, la vol compartir aquí, això ha de fer que se senti millor i la ràdio pot contribuir a aquest benestar, endavant.
0: I tant que sí.
2: Maribel, Lorena, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu, Jordi.
1: Gràcies, Jordi.
3: Freqüències de vida. Un programa presentat i dirigit per Maribel Gutiérrez i Lorena Serra. Programa enregistrat a Ràdio Silenci.
4: El dia 15 d'octubre és el Dia Internacional del Dol Gestacional, Perinatal i Neonatal. Ràdio Mollet us ofereix de la mà de Ràdio Silenci el programa Freqüències de Vida.
3: Freqüències de Vida, un programa presentat i dirigit per Maribel Gutiérrez i Lorena Serra. Programa enregistrat a Ràdio Silenci.
5: Cada dia comença amb una història.
6: I cada història continua vivint en qui l'ha escoltada.
0: Benvingudes a Freqüències de Vida, un espai dedicat a experiències de vida narrades per veus diverses, cadascú des de la seva vivència, del seu punt de vista, i aquí, a la ràdio, la seva freqüència de vida. Us parla la Lorena Serra, la responsable a mitges, com diu la Maribel Gutiérrez, d'aquest programa que encetem a Ràdio Silenci, on volem parlar obertament de tot allò que no es parla obertament o que simplement ni tan sols es parla. Potser perquè fa mal, perquè fa vergonya o perquè cadascú té el seu motiu.

0: i sent el primer programa que faig, vull començar amb una reflexió. L'art no pot canviar allò que ha passat, però pot ajudar a donar-li un lloc, a crear espais per l'acompanyament, el diàleg o la sanació. Més que mai, crec que aquest mes d'octubre, que parlarem concretament del dol perinatal, gestacional i neonatal, cal donar un espai a aquelles pèrdues que no van veure la llum. Prematures, que moltes vegades es neguen fins i tot que van ser. I tant que van ser. I com donar aquest espai? Doncs, per exemple, a través de notes musicals, poemes, obres de teatre que visualitzin aquestes vides. Perquè tots, absolutament tots els dols necessiten el seu temps. Però n'hi ha que, abans que res, necessiten ser reconeguts.
1: Vaig tenir un cop molt fort a la panxa, a la part esquerra, durant la feina, i seguidament em vaig desmaiar del dolor.
2: Estava absolutament en xoc, intentant pensar què li està passant al meu cos, és quan vaig decidir anar a l'hospital. I quan vam arribar a l'hospital, just va parar el cotxe i jo vaig sentir a dintre un clec. Vaig sortir del cotxe, em vaig aixecar i vaig trencar aigües, em vaig mullar tota. Vaig arribar a urgències, em van posar en una cadira de rodes i just quan em vaig estirar en l'exploració ginecològica, se'm va desprendre tot. Uah! Va caure de dins meu tot de coses que jo no he vist mai. I en aquell moment vaig preguntar, dic, l'he perdut, oi? I mèdicament van dir, em temo que sí.
1: Ni tan sols, diguem-ne, vaig tenir com la comunicació de que aquell embaràs no seguia.
0: Comencem parlant d'un projecte que tenim molt a prop, Bressolant el dol. Un llibre i un documental creats per la meva companya en aquest programa, la Maribel Gutiérrez i Manuela Porter, que recullen les experiències de 10 famílies de la Garriga que han viscut la mort gestacional, perinatal o neonatal en primera persona. 10 famílies, 10 històries diferents, però totes amb una cosa en comú, la necessitat de poder parlar d'allò que moltes vegades es viu en silenci. Aquell silenci social tan colpidor que no permet la creació d'espais de validació, respecte i memòria tan necessaris. Bressolant el dol neix precisament per donar visibilitat a aquestes pèrdues, reconèixer-les i, sobretot, crear una xarxa d'acompanyament. D'aquesta manera, obren portes a una cosa molt senzilla i absolutament necessària, parlar-ne. Les persones, qui teniu el llibre, hi ha un QR on podeu gaudir del documental. Les qui no, que per cert, si esteu interessades en el tema, ja podeu córrer a comprar-lo. BUTB va presentar el projecte audiovisual aquest setembre i es pot veure durant uns mesos a la xarxamés.cat.

Escoltem una cançó que va néixer d'un poema escrit per una dona que havia perdut el seu nadó. Es diu Ura, que en euskera significa aigua. I potser no hi ha una metàfora més bonica per parlar del dol. L'aigua no desapareix, es transforma. Potser el record també funciona així. La persona ja no hi és de la manera que havíem imaginat, perquè el dol no és només haver perdut una persona, també és haver perdut tot un futur. Però l'amor que hi havia continua transformant-se en nosaltres de mil maneres i estadis diferents, com l'aigua. La cançó, com esteu escoltant, és en euskera i la seva lletra és el poema que Saioa Urrutia havia escrit per una amiga que havia perdut el seu nadó poc abans de néixer. Kat Lumen el va musicar. El concepte central és justament això, que el cicle de l'aigua és com una metàfora de la vida, la mort i la transformació. Quan es perd un nadó durant l'embaràs, també desapareixen mentalment moltes escenes que ja s'havien començat a construir. Imaginar-lo, posar-li un nom, preparar la seva habitació, pensar com serà, celebrar aniversaris, veure'l créixer. I Ura parla d'aquesta absència sense necessitat de descriure-la de manera explícita. Ho fa, com estem dient, a través de l'aigua. Literalment us faig la traducció: gota, vapor, neu o gel en incessant transformació. Serena, poderosa, tèbia o freda en moviment continu. Des de l'esquerda més fosca de la Terra fins a les fonts de la superfície terrestre. Des de les gotes de la rosada de l'alba fins a l'ampli cel i alta mar. En tu, en nosaltres, en tu, en mi. Sempre lliure, seguint el teu propi camí, perquè la foscor porta inevitablement la llum quan abracem allò que no podem comprendre.

Urà neix d'una trobada entre la música, el teatre i el dol. Kat Loemen, una artista holandesa que viu a Madrid, estava aprenent euskera i va demanar a la poeta basca Saioa Urrutia un text per convertir-lo en cançó. Saioa li va donar Urà, un poema que havia escrit per una amiga que havia perdut el seu nadó poc abans de néixer. Kat va posar música a aquelles paraules sense entendre inicialment tot el seu significat. I quan finalment va enviar la cançó a la mare d'Urà, va passar una cosa molt especial. La mare li va explicar que havia demanat a l'univers que algun dia li arribés una cançó per la seva filla. I aquella cançó acabava d'arribar-li per WhatsApp d'una desconeguda que havia convertit en música el poema dedicat a la seva nena. La música segurament no pot curar un dol, però tampoc pot fer que una pèrdua deixi de fer mal, ni pot tornar-nos allò que hem perdut. Això sí, pot fer una cosa molt important, acompanyar-nos mentre travessem aquest dol, aquest dolor. Quan les paraules no arriben, la música pot expressar allò que nosaltres no sabem explicar. Pot donar forma a una tristesa, a una absència, a una ràbia o a un amor que continua existint encara que aquella persona ja no hi sigui. En el dol perinatal, això pot tenir un significat encara molt més especial, perquè sovint parlem d'una pèrdua que no ha tingut temps de construir records compartits. No hi ha fotografies de moments viscuts, converses, aniversaris, però sí que hi ha hagut un vincle, unes expectatives i tot un futur imaginat. I una cançó com aquesta pot convertir-se en un espai per reconèixer aquesta història. Ens pots fer servei per recordar, per plorar, per acomiadar-nos, per posar nom a allò que costa explicar o simplement per estar en silenci. A vegades no necessitem que algú ens digui que tot anirà bé. Només necessitem algú que ens acompanyi mentre encara no estem bé. I potser aquesta és una de les coses més boniques que pot fer la música. No treure'ns el dolor, sinó ajudar-nos a no sentir-nos tan sols mentre l'estem travessant. I això és precisament el que trobem a Urà, una cançó que va néixer d'un dol i que, d'alguna manera, acaba convertint-se en un espai de memòria, d'amor i d'acompanyament.

Escoltem una de les meves músiques preferides. Molt feliç de saber fa poquet que està embarassada. No sé si heu conegut aquesta veu única, és Rosalén, en aquesta ocasió acompanyada per la veu de Julián Bozzo. La cançó forma part del projecte En el corazón de la hembra maga, del mateix Bozzo, un treball al voltant de la maternitat, la paternitat i les emocions que desperta l'arribada d'un fill.

dins d'aquest projecte, Bozzo va voler dedicar una cançó a la pèrdua i a l'absència. La va imaginar a partir d'una escena molt concreta. Una mare que té el seu nadó als braços mentre recorda una persona estimada que ja no hi és, ressaltant justament la idea de que la persona que ja no hi és pot continuar formant part de nosaltres i que la seva llum pot continuar acompanyant-nos.

0: perquè potser el dol no existeix apagar aquesta llum, sinó aprendre a viure el seu eco. D'aquí el títol, Eco de Soluz.
1: Benvinguda a aquest entrenament per al teu cos, per la teva ment i, sobretot, per a les teves emocions. La distància entre els teus somnis i la realitat rau en la disciplina, en la paciència, en l'esforç i el sacrifici. A la teva ginkamama n'hauràs de fer molts de sacrificis.

0: ja ho saps.
1: Quien la sigue, la consigue. Dita popular. Endavant.
2: Precisament com us deia, que és una de les meves cantants preferides, Rosalén també s'escolta al meu projecte personal, La Gincamama. Ara mateix n'acabem d'escoltar el tràiler. Avui, el tema central del nostre Freqüències de Vida no és aquest monòleg, però ens semblava que era el millor punt de partida, ja que és el punt d'unió de la Maribel Gutiérrez i meu, on ens vam conèixer i on va néixer aquest programa de ràdio. La Gincamama és un monòleg teatral que parla amb humor i molta humanitat d'un tema que sovint costa explicar. El desig de ser mare quan la maternitat no arriba mai. L'obra parteix de la meva experiència després de 14 anys de tractaments de reproducció assistida, un enfrontament amb totes les emocions, frustracions, esperances i totes les contradiccions que em va generar aquest procés. Per això us deia que La Gincamama ens serveix com a punt de partida per parlar d'aquests silencis, del desig de ser mare, dels processos reproductius i de totes aquelles pèrdues que poden aparèixer al llarg del camí. Perquè abans, durant i després d'una pèrdua gestacional, neonatal o perinatal, hi ha moltes coses que necessiten ser explicades i de les quals no se'n parla. La Gincamama, aquí sí, parlem del desig, de les expectatives que la societat posa sobre la maternitat, de la pressió per aconseguir-ho, de les preguntes incòmodes, de les paraules que moltes vegades no sabem com dir, i sobretot de tot allò que passa emocionalment mentre esperes que arribi alguna cosa que desitges molt, com és una criatura. I ho fa des de la comèdia. Perquè riure no significa que el que estem vivint no ens faci mal. De vegades, l'humor és precisament una manera de poder mirar de cara allò que ens costa explicar. La Gincamama neix, per tant, de la meva experiència, una experiència molt personal, però el meu desig no és pas explicar les meves minudències, sinó que és convertir-la en una història compartida. Una història perquè moltes persones puguin reconèixer-se, encara que les seves vivències en siguin diferents que les meves. I potser aquesta és una de les coses més interessants que pot fer el gènere teatral. Posar paraules, cos i veu a experiències que sovint vivim en silenci. Moltes les persones que heu vist La Gincamama ja, pels qui voleu repetir o no heu tingut encara l'oportunitat, el proper divendres 16 d'octubre ens podeu acompanyar al Casal Cultural de Corró de Vall a partir de les 6:30. L'Ajuntament de les Franqueses ens ha programat dins els actes del Dia Internacional del Dol Perinatal per conscienciar sobre la pèrdua d'un nadó durant l'embaràs, el part o el primer any de vida, obrint espais per l'acompanyament, la reflexió i reduir el silenci i la solitud que pateixen mares, parelles i famílies davant d'una pèrdua com aquesta. Les entrades són totalment gratuïtes, però sí que cal fer una reserva a través del portal entrapolis.com.
3: Què?
4: Que fem un bebè.
3: M'he descarregat una aplicació per saber quan hem de follar.
5: Tens la reserva ovàrica molt baixa.
6: Aniré a fer-me les proves.
3: Dormir amb una mà agafant la mà del rai i l'altra a la panxa, pensant, som tres.
7: Tens els pantalons tacats de sang.
8: Si no va bé a la segona transferència, us tornem els diners.
9: Oferta vàlida fins al mes que ve.
10: Sorpresa! Què passa?
11: Tindrem assonada!
12: No em deixis sola assassinant a la Tina.
13: Ese dia comí croquetes de jamón.
14: En sèrio, no pots demanar crispetes al cine com tothom?
15: Reacciona, Alicia! No tenim temps!
16: Tenen 72 hores per decidir.
17: Bueno, almenys en tens una altra. Com si fossin cromos.
18: Però algun nom haureu pensat, no?
17: Encara no. Per si és mort.
19: Durant el primer trimestre potser no us hauríeu de dir ni a vosaltres mateixes.
20: Ai,
19: esteu embarassada.
20: Això vol dir que la Joana podria morir?
17: Ve el doctor.
20: El bebé que viene no va curar-se.
17: Jo no veig més culpables que aquest cos meu.
21: Que no ho entens encara. Que tu mai podràs.
17: Potser s'han equivocat. Potser plora.
22: Ha arribat el moment, nena.
20: Tot comença des d'aquí.
2: La segona recomanació teatral que vull compartir avui es titula Batecs. Acabem d'escoltar el tràiler. Es va estrenar a la Sala Tallers del Teatre Nacional de Catalunya el passat mes d'abril i es van oferir 18 funcions amb col·loquis i actes perifèrics al voltant de la proposta. Molt interessant, perquè es va acabar transformant en una peça teatral col·lectiva. Batecs és un espectacle que posa al centre el dol gestacional i perinatal i les experiències que envolta la pèrdua d'una criatura desitjada. L'obra segueix tres dones que es troben amb la mort que esperaven vida i que transiten aquest dolor des de situacions vitals diferents. Però Batecs no parla només de la pèrdua. Parla del desig de ser mare, la infertilitat, la reproducció assistida, l'avortament, les pèrdues recurrents, la culpa, la pressió social i aquest sistema sanitari i que de vegades no sap ben bé com acompanyar aquestes experiències. La idea original de l'espectacle és de Nidia Tussal i neix d'una experiència personal que amb el temps es va convertir en una necessitat de donar veu a moltes altres dones. El projecte va incorporar testimonis reals anònims amb dramatúrgia també construïda juntament amb Alba Florejacs, Ariana Ruglio i Lara Díez Quintanilla a partir també d'aquests testimonis reals. Avui tenim a l'altre costat del telèfon amb nosaltres la Nidia Tussal per parlar de com es converteix aquesta vivència íntima que vivim en silenci en teatre i sobretot de què pot fer l'art quan una societat encara no sap gaire bé com parlar del dol. Benvinguda, Nidia.
0: Hola, bon dia.
2: Jo, la primera pregunta crec que és obligatòria i és saber com neix Batecs, no? En quin moment sents que aquella experiència personal que havies viscut tu podia convertir-se en una obra de teatre?
0: Doncs neix de començar a llegir molts testimonis de moltes dones que explicaven en primera persona en l'Instagram de l'Ariadna Ruglio, que es deia Temps de Dol. Ella, amb motiu del Dia Internacional de la Mort Gestacional, va començar a penjar històries que li enviaven les seves seguidores i a mi em va agafar com una necessitat imperiosa de que aquelles històries no quedessin en l'oblit en un reel o en una història que en 24 hores es perdria. En totes hi veia un sentiment molt comú, eren dones de perfils molt diferents, però de sentiments molt iguals. Llavors, iguals també els meus de quan jo ho havia viscut. Per tant, sense conèixer l'Ariadna, vaig escriure-la dient-li que tenia ganes de fer alguna cosa amb això. No sabia la forma. Primer vam començar pensant en un llibre testimonial, però jo em dedico al món de l'espectacle, jo sóc dissenyadora de vestuari teatral i realment el meu llenguatge és aquest, és el teatre, i vaig creure que una cosa tan silenciada i tan invisibilitzada, posar-la sobre un escenari i donar-li llum, era una manera de visibilitzar-la i de fer-ho comunitari, de fer-ne un acte també polític i social.
2: La idea original, Nadia, és teva ja, com has comentat, però després Batecs es construeix amb altres dones i molts testimonis. Jo em pregunto, de cara a tu, la teva experiència personal, què va ser més difícil? Explicar el que tu vas viure o escoltar experiències d'altres persones, d'altres dones?
0: Doncs la veritat és que quan estàs en un procés de dol i vius el teu propi dol, et penses que només t'ha passat a tu, això, llavors et sents molt sola i és veritat que a l'hora de llegir i de conèixer tants i tants testimonis em va abrumar una mica, realment et supera sentir com moltes dones han sigut tractades, com moltes dones no han sigut acompanyades, que en aquest, en el meu cas no va ser així. Jo vaig tenir una molt bona xarxa i un molt bon acompanyament. Llavors, en deute amb aquestes dones que, a més d'haver patit el que patien, ho havien viscut en solitari, amb dolor, i moltes també eren de l'època del Covid, que encara més solitari i més patiment, perquè no sabien doncs, si aquells nadons morts, quan els parien, tenien Covid, per tant, eren aïllades d'una manera molt bèstia. Realment hi ha històries molt, molt doloroses i molt, molt frapants, que evidentment la meva la tinc mastegada i més que digerida, llavors em va sobtar molt algunes històries de les que vaig anar llegint.
2: Aquí hi ha silenci, no? Perquè hi ha molt de silenci, però també sí. Hi ha totes aquelles frases socials com ja en tindràs una altra, és normal durant el primer trimestre. Jo, què passa quan socialment no es reconeix una pèrdua? Pot arribar a fer que el dol encara sigui més dolorós o més solitari, tot i que t'acompanyin persones dient-te totes aquestes coses, no? Perquè les paraules que utilitzem per parlar d'una pèrdua moltes vegades no ajuden a elaborar un dol, sinó que fan més mal. Per tant,
0: Exacte. Acabo,
2: eh? Què és el que necessitem que ens diguin i què és el que millor que no ens diguin?
0: Doncs i jo crec que totes les frases que anulen el teu dolor no serveixen per res, perquè tu has... O sigui, estem en una societat on les coses dolentes no les sabem compartir. Tothom vol que estiguem bé i que tirem endavant i que produïm i que mirem endavant i no pas enrere. Llavors, hi ha coses enrere que ens encallen, com pot ser aquest dolor, i que algú et digui que allò que estàs sentint no és vàlid, doncs no serveix de res. Que et diguin que la natura és sàvia et pot fer encara més mal, de dir, val, és sàvia, per tant jo no puc ser mare, perquè què em passa, no? Ja en tindràs un altre, d'acord, potser sí, però aquest era el meu fill, i aquest era la meva il·lusió, i aquesta projecció de vida... Què se n'ha fet de tot això, no? Llavors, jo crec que les persones... No tinc la resposta de què s'hauria de dir, però cada persona en dol necessita una cosa o altra, i el que es tracta és de saber escoltar, de saber acompanyar, de ser-hi al costat. Moltes vegades no cal dir res, només ser-hi, entendre que allò és un dolor i que allò és, per aquella persona en aquell moment és el pitjor que li està passant. Per tant, acompanyar això. I una cosa molt comuna en totes les mares amb qui hem anat parlant és que no es negui que aquell fill... ha passat, o sigui, que aquell embaràs o que aquella projecció de vida ha existit, no? Perquè moltes vegades, per no fer mal, no se'n parla, i llavors no tens l'espai en lloc per dir que allò havia passat, no? Que el teu fill s'ha mort en el part o que el teu fill s'ha mort dins la teva panxa, i possiblement tenia un nom i possiblement ho havies comunicat i la gent, quan ho comuniques, tothom se n'alegra, però després quan això no va bé, quan aquesta mort es produeix, ja es minimitza. Ja no és el més important del món, no? Tenir fills ja és com, bueno, no passa res. Llavors... Saber acompanyar, parlar de... Saber detectar quan la mare en dol o el pare en dol necessita parlar-ne d'aquella criatura o del que ha passat. Jo crec que parlar sana, comunicar sana i compartir fa que el teu dolor es faci una miqueta més petit.
2: Has mencionat el pare, ara mateix la família és molt interessant també perquè Batex reflexiona sobre quin paper tenen les parelles, amigues, els amics, la família, no?, en tot aquest procés. Sí. I també molt interessant Batex perquè el teatre es converteix en una mena d'espai de reparació. Jo som molts els espectadors que vam arribar al teatre havent viscut una experiència semblant. Com es treballa amb la responsabilitat de saber que allò que expliques pot trencar una ferida, pot tocar, perdona, una ferida molt real. Jo, en el meu cas, vaig passar l'espectacle mig plorant, no?, mig bategant, mai millor dit, no?, escoltant les respiracions i el sentir caure les llàgrimes d'altres espectadors, no només les meves, perquè allà ens tocaven, no?, per tant, era com aquell espai de recolliment, és a dir, tu com a responsable d'això ha de ser un sentiment molt reconfortant al mateix temps que, clar, no sé posar-hi paraules.
0: Doncs ha sigut, el que deies, una gran responsabilitat, perquè realment aquest espectacle, no vull que la gent pensi que és un gran drama, crec que hi hem posat humor, llum i vida. Llavors, crec que el missatge és que comunitàriament que anem de parlar i que això és bo per tothom. Conèixer-ho és sa per tothom, perquè moltes mares, quan els diuen no hi ha batec, no saben que això podia passar. Molta gent es pensa que després dels tres primers mesos la cosa sempre va bé. I no és així. Un de cada quatre embarassos acaben mort i això la societat ho ha de saber, les nenes ho han d'estudiar quan són petites i s'ha de saber què passa. Tots sabem que podem tenir un càncer, no?, que és una loteria, que tots ens pot passar. Doncs hem de saber que tots els embarassos poden acabar malament. Llavors, ho hem fet amb una responsabilitat de que aquest missatge arribi, però també de fer sentir tothom que no està, a tothom que ho ha viscut, que no està sola, i de fer sentir a tothom que un dia haurà d'acompanyar algú en dol, com acostar-s'hi i com tenir-ne cura, no?, ajudar això. Llavors, sobretot ens sentíem molt en deute en els moments d'humor que no es pogués sentir ningú ofès, perquè crec que ho hem tractat amb molta delicadesa, i alhora aquesta responsabilitat també, doncs, de que nosaltres, la majoria, no sé ara dir-te, però poder un 70% de l'equip artístic estem atrevessades per un dol gestacional i amb aquesta responsabilitat i amb la cura ho hem fet amb tota la bona fe del món, i realment hem vist abraçades entre gent que no es coneixia després de l'acabar la funció, que això ha emocionat moltíssim. Les actrius deien que els aplaudiments a l'acabar l'espectacle els sentien com a que no eren per elles, doncs com es pot fer en un altre espectacle normal, diguéssim, en qualsevol espectacle de teatre, que aplaudeixes la feina de l'actor, doncs que elles sentien que l'aplaudiment anava més enllà, anava més a cap a gràcies per parlar d'això, gràcies per visibilitzar això, ja que el dol gestacional amaga molt dolor perquè no se'n deixa parlar.
2: Bé, per aquells espectadors que no van poder veure Batex, m'ha semblat veure que hi ha alguna altra funció prevista.
0: Sí, tenim gira a partir de gener. De moment tenim confirmades el 8 de gener Vilanova i la Geltrú, el 16 de gener la Garriga, el 23 de gener Lleida, el 24 Igualada, i després ja fem un salt per compromisos d'algunes de les actrius a l'abril, 30 d'abril Mataró, 16 de maig Girona, 22 de maig, Manresa,
2: agraïda mil de tenir-te aquí, d'aquesta informació que ens has donat, de que pugueu venir, ens retrobarem, en parlarem, però abans, per finalitzar, Nàdia, voldria que escoltessis unes paraules amb les que sempre acabarem el nostre programa, que hem recollit, i d'aquestes paraules que en triïs una, que després de la nostra conversa avui t'arriba, o que pugui servir de conclusió, o simplement, digue'm una, amb la que t'agradaria que els nostres oients es quedessin després d'haver-nos escoltat.
1: Absència.
11: Record.
22: Enyor.
23: Acceptació.
24: Temps.
22: Comiat.
1: Llum.
0: L'última era llum?
2: Llum.
0: Llum. Per mi és aquesta, perquè hi ha molta foscor en el dol i crec que la llum és el que li hem de donar, perquè ha de ser així. Per això l'hem posat a sobre d'un escenari, per donar-li molta llum.
2: Moltíssimes gràcies, Nàdia. Un plaer tenir-te amb nosaltres.
0: Moltes gràcies a tu.
2: Avui hem parlat d'un tema que viu en nosaltres envoltat de silenci, el del perinatal, i que tant de bo rebi tota la llum que mereix, com bé la Nídia ha volgut concloure. La setmana vinent la Maribel en parlarà amb la terapeuta de dol Noelia Sánchez. Serà un plaer passar de l'art a la visió mèdica. I així, d'aquesta manera, només parlant-ne, ja hem fet una cosa important. Hem trencat un tabú. Sabem que parlar-ne no farà desaparèixer el dolor, però possiblement farà que ningú hagi de viure'l en soledat, perquè allò que podem nomenar també ho podem compartir. Gràcies per haver-nos escoltat.
25: El dia 15 d'octubre és el Dia Internacional del Dol Gestacional, Perinatal i Neonatal. Ràdio Mollet us ofereix de la mà de Ràdio Silenci el programa Freqüències de Vida.
26: Freqüències de Vida, un programa presentat i dirigit per Maribel Gutiérrez i Lorena Serra. Programa enregistrat a Ràdio Silenci.
27: Cada dia comença amb una història.
28: I cada història continua vivint en qui l'ha escoltada.
29: Benvinguts a Freqüències de Vida, un espai dedicat a experiències de vida narrades, explicades per veus diverses, terapeutes o testimonis, cadascú des del seu punt de vista i des de la pròpia vivència, des de la seva freqüència de vida. Soc la Maribel Gutiérrez, la responsable a mitges d'aquest espai. Com sabeu, l'altra meitat és la Lorena Serra. Es podria dir que cadascuna us parla des de la seva pròpia freqüència de vida, per què no dir-ho? Així doncs, comencem. Especial il·lusió iniciar aquest espai amb una terapeuta que li tinc una estima especial. Ella és un clar i gran referent, com a mínim a casa nostra, del tema de la realitat de què parlarem avui, el dol gestacional i o perinatal. Com sabeu, el 15 d'octubre és el Dia Mundial de la Conscienciació sobre la mort gestacional, perinatal i neonatal. Us estic parlant de la Noelia Sánchez, terapeuta de dol, a qui hem demanat que ens acompanyi per parlar-ne vist amb ulls de terapeuta. Benvinguda, Noelia.
30: Gràcies, Maribel, per convidar-me.
29: La Noelia és diplomada en treball social, terapeuta gestal i doula de dol. Des de fa uns anys és formadora de professionals vinculats a la maternitat i a la infància i acompanya famílies en el seu procés de dol gestacional i o perinatal. Noelia, tu sempre has estat vinculada a la infància i la maternitat, però va ser la mort de la teva filla, la Cora, el 2011, la que va determinar la ruta professional que volies seguir des d'aleshores. En quin moment decideixes que vols acompanyar famílies?
30: És curiós perquè jo sempre havia pensat que m'hagués agradat molt poder treballar amb fills que no tenien pares, no? Amb temes d'acollides, adopcions. De fet, vaig treballar en centres de menors i anava orientada una mica cap aquí. I és arrel de la mort de la Cor, la meva primera filla, que aquí va haver-hi un canvi i vaig conèixer com l'altra cara de la moneda, que són els pares que vivim sense els nostres fills. Que, de fet, jo no era una cosa que jo sabia que existís, més enllà del que parlem sempre de les pèrdues de primer trimestre, no? Que això socialment sí que és una cosa com que tots coneixem, no? Fins i tot moltes famílies que quan estan embarassades, fins que no passen els tres primers mesos, no comenten, no?, que estan embarassades, por si lo pierdo, no? I sí que va ser quan ella va morir, no?, quan vaig transitar el meu dol, com molt de seguida vaig sentir que amb tot l'amor que m'havia quedat com per estrenar, no?, per la Cora, el volia com poder repartir en altres famílies que estiguessin vivint la mateixa experiència que estava vivint jo. Mm.
3: El dol comporta dolor, fa mal. El dol per la mort d'un fill o d'una filla és duríssim. Inconcebible, segons la llei de vida, no? Tu sempre dius que si es passa acompanyat sembla que no em fa tant de mal. Mm.
30: Crec que és així, ho crec de veritat. De fet, ha sigut com el meu lema des de que vaig començar el meu projecte, perquè penso que hi ha una part on crec que almenys jo, des del meu lloc, no puc fer res com perquè els bebès deixin de morir. És una cosa que succeeix i no tinc aquest superpoder de fer que això no passi, però sento que sí que tinc molt a fer en poder acompanyar i poder com recollir aquest impacte i fer que sigui una mica menys dolorós, menys profund, o sigui, més no, com poder acompanyar la família a transitar, no? Com fer una mica com de límit, no? Perquè no hi hagi que acabassi aquest dolor, no? Que sigui com massa. I per mi és això, com donar la mà, no? Acompanyar aquesta foscor tan immensa fins que aquestes famílies puguin veure una miqueta la llum. Llavors és com ja deixar-los com volar, no?
3: I fer aquest trànsit, aquest procés és molt necessari i es recomana molt. Quin és el millor moment per iniciar l'acompanyament en aquest procés de dol? Al cap d'unes setmanes, de mesos, no sé, quin és
30: quan,
3: el millor
30: quan moment? Abans millor. Quan abans millor. Hi ha processos que en un embaràs hi ha alguna cosa que ja no va bé i aquí ja hauríem de començar a rebre aquest acompanyament, si més no, per tenir una mica d'orientació sobre el que estem sentint, el que estem vivint, el que possiblement vindrà o no, que de vegades és un futur incert, és només un pronòstic, però sobretot si aquest pronòstic, no, esdevé un diagnòstic i realment hi apareix una mort, que ja sapiguem o ja tinguem vincle amb aquella persona que ens podrà acompanyar, no? Normalment això no sempre passa així, però els hospitals que treballen bé ja es fa d'una manera que estan acompanyats i tot i que després puguin anar cap a un altre lloc, l'hospital igual no fa seguiment després de la mort o el que sigui, però ja hem tingut un primer contacte on hem demanat ajuda i això ha sigut agradable per nosaltres i hem registrat, com que rebre ajuda de professionals que saben el que es fan i saben de què estem parlant és un bon recurs. Perquè, per contra, també succeeix famílies que, per desgràcia, no estan ben acompanyades a nivell emocional quan són a l'hospital, quan hi ha aquest diagnòstic i demés, fa que surtin, igual de l'hospital, ja ben viscut la mort del seu bebè i estiguin com més tancades a poder rebre ajuda. Llavors això fa que triguin com una mica més a demanar-ne, però jo sempre penso i agraeixo molt, no?, les famílies que en contacten com molt aviat, que molt aviat és això, o abans que succeeixi, si ho saben, o just després. I quan abans puguem pal·liar aquest impacte i poder acollir a la família i que tinguin un lloc segur per expressar tot allò que estan sentint, aquesta maternitat i paternitat diferent, abans podrem agafar com un bon camí del dol. Vull dir, no hi ha atajos en el dol. Yeah. Sí? Vull dir, no tenim una manera més curta. Però sí, si... No sé, és com si fas, no sé, el Camino de Santiago, no? I ho fas amb un bon calçat, una motxilla que no pesi molt, dormint bé, com una sèrie de coses, després serà més lleuger, que no? Sí que si et poses més complicat i vas, no sé, amb unes xancles, no? I és veritat que no tothom, pel que sigui, per la història de vida que tingui, per com l'ha acompanyat, pel que sigui, no li costa demanar ajuda o no la vol demanar. Jo sempre dic que mai és tard per fer un dol, que l'ideal seria això, no? Com fer-ho molt, molt aviat o quan abans millor, però si no es fa pel motiu que sigui, mai és tard. Mm. Perquè de vegades hi ha circumstàncies familiars que no et permeten com poder entregar-te el dolor i poder estar pel teu dol, perquè has de tenir cura d'altres fills petits, perquè, no sé, tens igual uns pares molt grans que has de cuidar, tens una exigència a nivell laboral que et demana com, vinga, posar el pilot automàtic i seguir. I igual, jo què sé, durant les vacances o, no sé, et trenques un peu o et passa alguna cosa que et fa aturar-te, llavors aquí, uau, pum, el dol com cau, no? I és, vale, doncs aquest és un bon moment també per demanar ajuda, no? Vull dir que per mi seria quan puguis, demanar ajuda quan puguis.
29: Estic pensant també i quan et donis permís per fer-ho, no? O et donin permís. Estic pensant en una dona que va venir, una de les presentacions de Bressolant al dol, que ens va dir que ella, fins que no es va separar del seu marit, al cap de 20 anys d'haver-se casat, no va poder fer el seu dol perquè davant de la mort de la seva filla, el marit ho va menystenir, ho va voler bandejar, no en va voler fer cas, i li va com prohibir trobar-se malament i volia que passés pàgina, però ella aquest trànsit l'havia de fer i no l'havia fet. No se li va donar permís. I el va fer al cap de 20 anys. Això és superimportant. I estic pensant en això que em dius, recomanaries, perquè no sé si això arriba durant el procés de gestació, igual que es dona molta informació i les famílies, no? Les dones es formen molt, llegeixen molt i tal, que també arribés aquesta informació. A veure, és pelut, és molt pelut, però estaria bé que arribés d'alguna manera?
30: Clar, jo amb això sempre sóc molt contundent, perquè crec que és una errada pensar que els hem de donar aquesta informació a les dones embarassades. Sempre dic, dejaré las embarazadas en paz, por favor. Clar, aquesta informació ens ha d'arribar com a societat. Llavors, que jo no arribi a l'edat de tenir fills o que em quedi embarassada, llavors algú m'informi que aquest bebè es pot morir. Vull dir, jo ja ho haig de saber, igual que sé que, no sé, doncs que els gossos viuen X anys o que la gent gran, no sé, podem tenir un accident, podem tenir una enfermedad, o ens podem morir de vells, com una cosa que hem de saber. Sí, l'altre dia, mirant un conte amb el meu fill petit, parlava de com es fan els nadons i tal, i en una pàgina parlava, doncs ja estava embarassada, no?, com la mama i tal, i a la següent pàgina, com el mateix diu, vull dir, però explicava que el bebè s'havia mort, no? Que alguns bebès morien, no? I va ser bonic perquè dic al meu fill, oh! Digo, uau, li vull fer una foto. I dice, mama, però esto tu ja lo sabes. Digo, sí, jo ja ho sé, tu també ho sabes, i hi ha molta gent que no ho sap. I per mi és molt bonic que molts nens puguin créixer amb aquesta veritat. I no és una qüestió d'espantar, no és una qüestió de... Ai, no? Perquè això és un altre tema, no? Que ens eduquen d'esquenes a l'amor, però això ja ho parlaré un altre dia, no? Però, clar, em sembla com de molt, molt mal gust esperar a l'embaràs com per informar d'això. Llavors, guardar una sessió de les classes de preparació del part per dir, ojo, que tu bebé se puede morir, ostres, em sembla molt cruel. Llavors, això ens ho estalviaríem si ja ho sabem d'abans. Com la mateixa mentida amb la que hem crescut de tota la joventut. Ai, no t'he quedat embarassada, vigila. Tal, després m'has quedat embarassada, ostres, que no era tan fàcil. Per algunes dones sí, exacte, superbé, però d'altres no. Llavors, aquí hi ha una mentida, no?, que és com una mentida secreta, perquè no és com tal, és com obviem aquesta realitat, i això fa molt de mal, perquè clar, quan et passa a tu en primera persona, el primer pensament que tenim la majoria de dones és que sóc l'única desgraciada en el món que li ha passat això. Igual conec algú com molt de lluny, alguna història molt d'això, però sempre vinculada com a alguna cosa rara. No és com una persona normal, diguéssim, no? Com clar, jo no em pot passar. I això, ojo, és superdifícil també de transitar-ho. Llavors, per mi, tornar a la pregunta, no? Per mi és un rotund no, és com a les classes per no, a excepció que algunes de les dones que formen aquell grup, doncs no sé, quan hi ha una presentació, cadascú explica, doncs és el primer embaràs, si no, tal, que amb total normalitat puc dir, mira, doncs el meu tercer embaràs perquè els dos anteriors no s'han quedat, ok, això és superbenvingut, faltaria més, sí? Però d'entrada, si tots som mares innocents, per què? Si alguna té la curiositat i tal, que es pugui parlar amb naturalitat, que és el que defenso, però... No, com directament, i és veritat que jo fa uns anys, no, quan la Cora va morir, pensava, ostres, per què ningú m'ha avisat d'això, no? Però reflexionant amb els anys, penso que no m'hagués agradat saber-ho concretament quan em vaig embarassar. Abans penso que sí.
29: Lligant una miqueta amb això que deies, estic pensant en generacions anteriors a la nostra, no? Les nostres mares, les nostres àvies i abans, en què no es validaven aquests dols, s'amagaven, s'invisibilitzaven, no?, per complet. I molt menys es coneixien, no es disposaven de recursos que avui dia, afortunadament, sí tenim, no? Terapeutes com tu, associacions...

0: es queixa, perquè al final el dolor queda a dins, no? I quan hi ha coses a dins del cos que no van bé, el cos es queixa perquè és molt savi i ens ho fa saber, no? Llavors, bueno, el que deia abans és que potser no hem tingut l'entorn, l'espai, la situació concreta com perquè es donés un espai segur per treure tot aquest dolor. Igual arriba un altre moment en la nostra vida que, pum, això surt. De fet, m'he trobat moltes històries, no?, com d'aquest estil, i per mi sempre hi ha aquesta cosa de, ei, i ara ho estàs fent. Hi ha moltes dones amb molta culpa de no vaig poder per el que deies tu del marit, no vaig poder perquè, jo que sé, les meves germanes em van dir no sé què, o el metge no sé quan. Vull dir, tothom té un per què, perquè l'instint matern, jo sempre dic que una dona que acaba de parir a la seva criatura té moltes ganes de parlar del seu part, del seu embaràs, de la seva lactància, i això succeeix amb un bebè que mor. Tens ganes de parlar del teu embaràs, del teu part i de la teva lactància. Evidentment que no es pot donar, però en el format que sigui, no? Llavors, això és com important que l'entorn vulguem escoltar aquesta història, perquè no és que jo no la vulgui explicar, jo la necessito explicar, a més, com per poder processar tot el que ha passat, necessito explicar-ho mil vegades si fa falta. Però clar, si el que em trobo és com, no hi pensis, has de mirar endavant, em passa pàgina, ets molt jove, tindràs un altre, i aquestes coses que ja sabem com van, llavors jo rebo el missatge de que això no és benvingut. I entenc que la rara sóc jo per voler-ho explicar i que no és ni sa.
1: Yeah.
0: Llavors, el repte que tenim una mica com a societat és com poder aprendre a escoltar aquesta realitat, o si menys no, si no la volem escoltar, és com almenys callar o dir, mira, no vull sentir, o em fa massa mal, o el que sigui, però no donar un missatge contradictori, que és que li està fent mal a aquella mare parlar del seu fill, quan és una cosa superinstintiva.
1: Mm. Però creus que això també obeeix a la falta de formació, d'eines que tenim la societat en general, amb la mort en general, i concretament en aquest del no? I parlem, quan obrim la boca, a vegades ho fem, ens equivoquem, no? O sigui, no ho fem de la manera més humanitzada ni més amorosa possible. Estic pensant també, parlaves de l'entorn, cal fer també un treball parlant en termes sistèmics, amb tot el sistema que envolta aquesta dona i la seva parella, perquè clar, això li passa a una dona, l'entorn no sap com reaccionar, l'entorn també necessita les seves eines i que obrin els ulls també per saber que allò que està dient, que ho ha sentit tota la vida, que ho ha sentit dir, no, però que no s'ha parat mai a analitzar si allò fa bé, fa mal, si és el que toca, si el que sigui. Clar, treballar amb aquest sistema també és necessari, no?
0: És bàsic, però aniré una mica més enllà, que és el que deia abans. Per mi és com una cosa social. Perquè sí que, evidentment, a mi m'encanta quan tinc l'oportunitat de treballar amb la família sencera, que això m'ha passat moltes vegades, no? És com, sisplau, ho atendi a mi madre, no? O explica-li a la mare, o quan faig jornades o xerrades o això, que vingui la família, per mi és ideal, perquè són... és el lloc on viu aquella parella, aquella persona, aquella mare, aquell pare. Llavors és el lloc on passarà més hores i on rebrà més informació i que al final tots fem com s'ha fet a casa. No? Tenim una tendència a repetir d'alguna manera perquè ens han criat així i així fem perquè així hem après, no? De tota la lògica del món. Per mi seria una cosa més social, perquè aquí abarquem més gent, perquè al final no sabem a qui li passarà això. Sabem que l'estadística és molt alta, que en un de cada quatre embarassos la criatura no neix en vida. És una xifra molt, realment, és que és molt bèstia, que sigui un número tan alt i que tinguem... que sigui un secret, que sigui un tabú, que sigui una cosa de la que fins ara... I d'unidó ara el que es parla, no? Però que no fa tants anys que no es parlava gens ni mica. Llavors, jo sempre la justificació que trobo això és que fa tant de mal... Tant de mal, i és un dolor col·lectiu, perquè totes les famílies amb bebès i nens petits que s'han mort, i a totes les famílies ha fet molt de mal. Llavors, l'estratègia de supervivència que hem trobat una mica entre tots és no parlar-ne. I ara sí que tenim un context on es pot cuidar més el món emocional, perquè tenim altres necessitats cobertes i abans potser no hi eren, on podem mirar cap aquí. I l'únic de tot això és que de vegades amb bebès com actuals, no, que moren ara, permeten d'alguna manera que surtin a la llum altres bebès d'aquella família que potser fa 60 anys que van morir, sí, o menys, és igual.

0: I això a mi, per tant, em sembla com preciós, no? Però clar, poder treballar amb la família és ideal, almenys per el que deia, per pal·liar una mica l'impacte d'aquests dinars de diumenge, d'aquests nadals, d'aquests aniversaris, d'aquestes coses quotidianes que la família continuarà fent o no, perquè l'entorn familiar pugui respectar que aquella parella, aquella persona està en dol. I això, com a societat, ho respectem molt poc. Tenim una cultura d'espavila, vés a treballar que t'anirà bé, quan menys hi pensis millor, i si pots, tingues un altre, ràpid.
1: Ja. Parlant de la societat, un d'aquests grups i que també treballen, per dir-ho d'alguna manera, freca a freca amb aquestes famílies, és el col·lectiu sanitari, que també necessita de la seva formació, no? Necessita formar-se. Sentim molts testimonis que es queixen que el tracte rebut per el ginecòleg, per la infermera de torn, per qui sigui, no era el més amorós.
0: Clar, això és dramàtic. I anem també a termes genèrics, els professionals de la salut, les noves generacions ja tenen una inquietud diferent i sento que fan les coses diferents, però en general, i sé que hi ha professionals meravellosos i encara que siguin més grans, però en general no entenc, i això és una cosa meva, però no entenc com els professionals sanitaris que treballen directament amb la mort cada dia, de bebès, de nens i de persones de qualsevol edat, no tinguin com una formació específica en com donar males notícies, en com acompanyar aquests inicis del dol, perquè normalment succeeixen en un entorn hospitalari. I d'altra banda, si miro una mica com des de lluny, penso, vale, estar en contacte directe tota l'estona amb el dolor és duríssim, llavors han optat per aquesta cosa de més de fredor, no? Com de congelar-se una mica i ser una mica més cerebrals i okay, no? I ser més pràctics, però clar, això deixa un impacte també molt dur en les persones que pateixen, sobretot quan són morts inesperades, com de cop, molt sobtades, que clar, jo sempre que tinc oportunitat en fer formació professional, que ja fa anys que ho faig, hi ha una cosa com molt clara que els dic sempre, i és com que em repeteixo molt, que és com teniu el superpoder de fer que un dol vagi cap aquí o vagi cap allà. Amb una simple mirada, amb una paraula, vull dir, amb el que diguis i no diguis, allò quedarà. I llavors, el que deia abans, si aquella persona sent cuidada en aquest entorn on ha succeït aquesta mort i sent que l'estan acollint, no? Que acullen aquest dolor i que no fa por, d'alguna manera com el recullen, no? Surt d'aquell hospital ja amb una altra directriu, amb una altra predisposició per demanar ajuda a un altre lloc. Fins i tot l'ideal és que l'encaminin cap a un lloc i com la derivin, eh? Però això actualment no passa, o passa en llocs comptats. I clar, els professionals són una peça clau en aquestes morts dels bebès.
1: Qui acostuma a posar-se en contacte amb tu? La dona directament, la parella, algun familiar?
0: Doncs actualment mames i papes en general, alguna vegada una germana, alguna altra persona, però anys enrere només eren les mares. Sí, i actualment igual és un mig-mig entre homes, dones, no? Sí que és veritat que encara hi ha aquest punt de que molts papes és com, mi mujer necesita ayuda. Sí. Però actualment treballo amb moltes parelles, que això m'encanta. Sí, m'agrada molt perquè penso, i també observant, no? que el dol es pot resoldre abans si ho fem amb pinya, no? Que és tot el que estic dient de la família. Però clar, fins no fa gaire, la tendència és que era una cosa de la dona, i depèn de l'home, evidentment, no? De la parella no gestant. Sí que em trobo que quan són dues mames, com que les dones funcionem una mica diferent a nivell emocional, és com més fàcil fer aquesta pinya. Però quan és un home, sobretot homes que han sigut educats, en què les emocions no són per ells, no? És com que estan com vetats, no, d'això, sí que em trobo que quan hi ha un home que deixa que el dol també el travessi, això és meravellós en termes d'evolució del dol, perquè llavors la parella pot estones descansar l'un en l'altre. Jo sempre ho comparo com una criança d'un fill viu, que quan hi ha quan els dos són corresponsables d'aquella criatura, és molt més fàcil aquesta criança. Doncs aquesta maternitat, paternitat en dol, si els dos portem aquesta càrrega del dolor, es repartirà, perquè hi haurien dies que jo no puc més, és com, té, porta una estona el dolor, que no és tan literal així com un bebè que el dones té, aguanta una estona que em dutxi, no? Però, uau, quina diferència, quina diferència. A més que és un dol on la mama gestant sent una culpa afegida perquè, ostres, el portava jo a la panxa. No? Llavors, mai m'he trobat un pare que culpés la dona, no? Evidentment, però clar, des de la nostra mirada com a mama gestant és com alguna cosa he fet malament perquè el meu bebè es mori o tingui una malaltia que no és compatible amb la vida o el que sigui. Llavors, quan es pot fer aquest dol compartit, i és real que és compartit, no és que jo t'acompanyo tu perquè tu es diu, se t'ha mort el bebè a tu, no, és com, és un dol familiar, això és, des de fora, per mi és preciós. És preciós.
1: En aquest sentit, clar, la dona ho viu molt diferent de la parella. Els dols no, sovint no tenen el mateix ritme. El trànsit de dol no tenen el mateix ritme. Suposo que t'hi has trobat moltes vegades. Què passa quan els ritmes són molt diferents?
0: Clar, aquí també per això m'agrada que vinguin les parelles, perquè és una cosa que explico des de molt l'inici, no? Que el dol serà diferent perquè són persones diferents. I després, perquè normalment homes i dones processem de maneres distintes. Llavors, els homes tenen tendència a anar més cap a fora i les dones tenen tendència a anar més cap a dins. Llavors, si això ho pot entendre la parella i podem tenir aquest espai segur per parlar-ne, què sento jo, què sents tu, en què em pots ajudar, com et puc ajudar jo, amb què podem com podem fer un bon engranatge, això és meravellós a l'hora de poder funcionar, perquè llavors és com val, perquè si no es crea com una cosa de l'importa menys o ja s'ha oblidat, o clar, no sé què, i nosaltres, clar, al final ens quedem una mica soles portant el procés si no entenem aquest procés de que l'home va una mica més cap enfora. Partint de la base també que molts, bueno, de fet, quan hi ha una mort gestacional, el pare o la parella no gestant no té dret a una baixa de paternitat, no hi ha una prestació per paternitat perquè no se'l considera pare, no ha passat res aquí, llavors ha de tornar a treballar, sí? Això ja t'està convidant a que tu no tens dret al dol, perquè per molt dolgut que em senti, la societat m'està convidant a tancar-me, com a tancar el dolor i no sentir, perquè jo no puc anar obert en canal amb tot el dolor que sento a on sigui que treballi, és igual, sí, és incompatible. Llavors, una dona sí, que si viu una gestació de més de 180 dies, que sé que no són tots els embarassos, que és una part dels embarassos, sí que està contemplada aquesta prestació per maternitat, no? Clar, aquí ja tenim una gran diferència, ens tornem a trobar amb un problema social que sí, clar, si a mi no estem... Si em costa sentir-me pare, perquè és veritat que quan no estàs gestant tu, encara que sigui el teu fill, també hi ha aquesta cosa com de distància i de tinc tota la vida per davant. Vull dir, de fet, molts papes m'han explicat, ostres, és que jo treballava molt perquè després d'acumular-me vacances i gaudir-les amb el bebè. Clar, i això ha fet que el pobre pues, no s'impliqui, però no perquè no volia, vull dir, amb visió de futur, vull dir, i això pues, està superbé, no? Però clar, si la mort esdevé abans de néixer, uau, t'has quedat sense res gairebé del teu fill.
1: No? I una altra vegada, allò que deies, no? Quanta feina queda per fer a nivell de societat. Fins que no rebem això, allò, escoltem, rebem, no? Donem, obrim portes i donem espais. Noelia, tu fas molta formació, també, que va adreçada bàsicament a professionals sanitaris, a famílies. Quins són els perfils que et trobes?
0: Hi ha una cosa que m'agrada explicar. Jo vaig començar a fer formacions el 2015 i la primera formació que vaig fer sobre dol gestacional, com acompanyar-lo, com eines, no?, sobretot d'acompanyament, coses com molt bàsiques, em va sobtar perquè el meu objectiu era arribar a llevadores, infermeres, gines, psicòlogues, un perfil de persones que atengués aquestes famílies. I totes les persones que es van apuntar, sobretot a la primera edició, que la recordo molt, el grupet que hi havia, eren persones que... algunes eren professionals d'aquest perfil, i llevadores no. Va costar molt que arribessin llevadores, que això és curiós. Però totes eren persones que havien passat en primera persona aquesta experiència. I era com, uau, no? Vull dir, és com... perquè ens han de formar les mares i les mares, ja sabem de què va això, yeah. I em va cridar molt l'atenció. I això va ser durant anys que sempre els grups, la majoria, eren persones que havien passat per aquesta experiència, i després sempre he reflexionat que és que, clar, hi ha tan poc espai que és com, uau, vaig, no? Fins i tot tinc testimoni d'alguna dona que, com que li va ser molt significativa la formació, que ja et dic, era professional, no era un tema de treball personal, com per poder processar el seu dol, i això em sembla com superbonic, no? I a dia d'avui això sí que ha anat evolucionant, perquè socialment ha anat evolucionant, hem fet molta feina, no?, en que es conegués aquest dol i que es respectés d'alguna manera, es tingués en compte, i sí que doncs, venen llevadores, venen infermeres, ven alguna ginecòloga, ha vingut poquetes, aquesta és la realitat, infermeres, psicòlogues, educadores, persones dobles, persones que estan vinculades a la maternitat o a la infància, com deies tu al principi, i això per mi és molt bonic. Jo quan venen mestres, per exemple, que a priori no estan en contacte directe amb les embarassades, però sí que és veritat que hi ha, que igual tenen famílies a l'aula que estan embarassades i s'hi han trobat més d'una vegada i s'han trobat amb... no sé ni què dir-li, o em trobo que l'esquivo una mica per no trobar-me-la perquè no sé què dir, no? I a mi em sembla molt bonic, perquè sento que hi ha un canvi gran, perquè tots aquests germanets, que se'ls mou un germà bebé, ja creixen amb una altra idea, si hem parlat obertament del tema, i si, quan siguin adults, perquè això continuarà passant, els si passa en primera persona a un amic, una amiga o de més, ja tindran una altra base. Així que, bueno, que no anem desencaminats a nivell social de fer-ho bé.
1: Pas a pas, i anem bé. Parlant d'això que deies dels germanets, recordo que fa uns anys vas venir a fer una xerrada per parlar precisament de com parlar de la mort als nens, com n'és d'important això. I si ja ens costa parlar de la mort entre els adults, parlar de la mort d'adult a nen és molt més difícil. Jo penso que s'ho passa pitjor l'adult que el nen.
0: Els nens és un tema que els encanta. Els encanta perquè té aquesta cosa com curiosa, com secreta, que no se'n parla, que si... no? Fins i tot com de... ai, si parlo d'això, estic com fent alguna cosa, alguna malifeta, no? Clar, és un tema que en general ens costa. Aquí no m'inclueixo perquè, pel que sigui, a mi m'ha sigut com bastant fàcil, o a casa n'hem parlat amb facilitat d'altres temes, per exemple, la sexualitat o així no s'ha parlat i jo sento que m'és més difícil parlar amb les meves criatures. Però amb la mort és un tema que a mi m'és bastant fàcil. I clar, per mi el truc és trobar aquesta naturalitat, no? Jo sempre també oriento els pares a que han de revisar primer el concepte que tenen ells de mort i què els hi passa amb ells amb la mort. I jo entenc que, clar, la mort, quan estimem algú i mor, és una merda. I perdó que ho digui així, perquè ningú vol que es mori, ningú que estima, només com a excepció, quan veus algú que està molt patint, és com, mira, que descansi, ok, però... l'absència que queda és dolorosa i no és agradable. Per tant, és com, vale, doncs això no ens interessa. Però d'altra banda, és l'única cosa que tenim segura a la vida. Sempre que hi ha vida tenim risc de que hi hagi mort. Llavors, amb els nens és com agafar aquesta curiositat i de vegades no tindrem totes les respostes perquè no les tenim, però és com, vale, doncs moltes vegades tornar a la pregunta, no? Si et pregunten, jo què sé, doncs com és que te mueres, no? És com, ai, tu com creus que és això que han de morir-se? I que t'expliquin, no? Podem, quan no sabem alguna cosa, és com, mira, doncs això no ho sé, o potser ho entendrem millor quan siguis gran, o poder com desgranar una miqueta el tema i veure el que... I és superbonic també que tinguin curiositat, no? I podem aprofitar animalons que ens trobem morts, o la fruita que es queda com butxa, o les plantes que se'ns moren per poder veure. Clar. I els nens tenen molta curiositat també per veure els morts. Actualment, abans es vetllaven les persones a casa. Sí. Ara anem a un tanatori, unes hores concretes, una persona està a una vitrina allà posada, que la maquillen com si, no sé...
1: que no semblen ells, no semblen ells.
0: I és una cosa com molt rara, sí. I això posa molta distància també amb aquesta realitat i fa que sigui una cosa, això, que no es toca.
1: Noèlia, se'ns acaba el temps, estaríem aquí parlant tot el dia, però no voldria que marxéssim sense explicar als nostres oients on et poden trobar o què han de fer per contactar amb tu.
0: Mira, jo tinc el projecte de Cor a Cor, en honor a la Cora. Tinc un centre físic al barri de Sants, a Barcelona, i també em poden trobar sempre per WhatsApp. Jo sempre dic el meu perfil de xarxes socials, que és Cor a Cor Noelia Sánchez, i aquí tenen el meu telèfon, el meu contacte, em poden escriure, consultar dubtes, o igual alguna cosa que m'ha explicat aquí no queda clara, em poden consultar el que necessitin, que sempre contesto.
1: I abans que marxis, volem que escoltis una sèrie de paraules i que ens diguis amb quina et quedaria. I si no et quedaries amb cap de les que et proposem, quina proposaries tu?
2: Absència, record, enyor, acceptació, temps, comiat, llum.
1: Amb quina et quedaries?
0: Ai, he pensat una de nova.
1: Ah, doncs cap problema. Quina és la teva?
0: Amor.
1: Amor. Doncs molt bé. Doncs amb amor, molt d'amor, marxem. I tal com deien les veus que heu sentit a l'inici del programa, cada dia comença amb una història i cada història continua vivint en qui l'ha escoltada. Vull pensar que una part del que hem parlat aquí us l'emporteu amb vosaltres. Noelia, moltes gràcies de nou, i a tots els qui ens esteu escoltant, espero que us hagi estat interessant, i moltes, moltes gràcies per ser sempre a l'altre costat. Una abraçada a tots i fins a la propera. Cuideu-vos.
3: Freqüències de vida, un programa presentat i dirigit per Maribel Gutiérrez i Lorena Serra. Programa enregistrat a Ràdio Silenci. Freqüències de vida.
4: Surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com. Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
6: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: L'Angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet, conduït i presentat per
1: Álvaro Rodríguez,
0: Eva Utrero
2: i Àlex Bermúdez.
1: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
2: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
0: L'Angle de Miramar a Ràdio Mollet.
3: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
4: Hi ha moltes formes de desitjar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
5: I el abuelo de la càmera. Entenc que el abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
6: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, al municipi de Germà de Mollet.
7: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
8: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.
9: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 del vespre i els diumenges en redifusió a les 9 de la nit.
1: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Veus de Ciutat. Cada dimecres a 4:45 de la tarda. Repetició, diumenge a 11:15 del matí.
2: Això va en sèrie, una tertúlia radiofònica on analitzem i repassem algunes de les sèries de televisió de més èxit. Un programa que farà les delícies de tots els amants de la televisió i de la ficció televisiva. Això va en sèrie a Ràdio Mollet el dimarts a 10:15 de la nit i redifusió diumenge a 10:00 del matí.

L'Hora del Conte, el programa de contes per als més joves de la casa. A més de contes, a cada capítol també hi ha una recomanació literària, tot plegat acompanyat de bona música. L'Hora del Conte, cada dijous a 2:15 de la nit.

0: L'Angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet, conduït i presentat per
1: Álvaro Rodríguez,
0: Eva Utrero
2: i Àlex Bermúdez.
1: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
2: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
0: L'Angle de Miramar a Ràdio Mollet.
3: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.

0: Col·lectius en xarxa, un programa que té com a objectiu mostrar la realitat dels col·lectius LGTBI. Així, en plural, perquè assisteixen realitats diverses i les etiquetes no són la manera més correcta de referir-se a qualsevol persona. Col·lectius en xarxa, el 96.3 de la FM. Dimarts a les 9 del vespre i en reemissió diumenge a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.
1: Un mateix actor o actriu pot ser una escena de dramàtic o i una de comèdia en la mateixa obra.
2: Venim cada any i els encanta la presentació del Mollet Mollat i mai se la volen perdre.
3: Som centenaris aquí a Mollet i va el meu avi, Joaquim Tarrés, va començar a la plaça Prat de la Riba número 1.
4: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.
0: Tastets de llengua.
5: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula vida. Un alumne ens va dir que li feia molta gràcia l'expressió ser de vida, i vam dir que la comentaríem en un tastet. Ser de vida és menjar molt i de tot. Serveix-li un bon dinar i abundant perquè és de vida. No en té prou amb la ració normal. En canvi, ser de poca vida és ser de físic insignificant o poc menjador. El meu cosí sempre havia sigut de poca vida, però ara menja que esgarrifa. Ser llei de vida fa referència a alguna cosa que s'esdevindrà indefectiblement. Tothom es mor un dia o altre. És llei de vida. Ser mitja vida és ploure, satisfer. Aquest aire tan fresc és mitja vida. Aquí es respira més bé que ciutat. Ser qüestió de vida o mort, en canvi, és ser molt important. Va ser per segons, qüestió de vida o mort. Anar millor vida o passar millor vida és morir. Anar-hi la vida és haver-hi perill de mort. Vaig deixar de fumar perquè m'hi anava la vida. Buscar-se la vida és intentar aconseguir el necessari per viure o per a un fi determinat. T'hauràs de buscar la vida en un altre lloc. Aquí no hi ha feina. Fer la vida impossible és molestar contínuament. Em té mania i em fa la vida impossible. De tota la vida, vol dir des de sempre. El senyor Lluís el conec de tota la vida. I acabo perquè, si no, acabarem explicant vida i miracles, és a dir, la història detallada de les experiències i les peripècies d'una persona. Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de la Llengua Catalana a l'Institut d'Estudis Catalans i del web diccionaris.cat. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Catllador, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

Hola, com anem? Benvingudes i benvinguts a Calidoscòpia, l'espai on la música pop brilla amb llum pròpia. Avui obrim la porta a un espai on cada silenci pesa tant com cada nota i on el desamor, la solitud i l'esperança troben una veu capaç de transformar-los en bellesa. Avui dediquem aquest capítol a parlar de In the Lonely Hour, el disc amb què Sam Smith es va donar a conèixer el món i va convertir les emocions més íntimes en himnes universals. Amb In the Lonely Hour, Sam Smith no es limita a explicar una història d'amor impossible, sinó que construeix un retrat sincer de la fragilitat humana, d'aquells sentiments que sovint preferim amagar, però que en algun moment tots hem experimentat. Amb una veu poderosa i plena de matisos, el soul, el pop i el gospel es donen de la mà per vestir unes cançons que respiren honestedat de principi a fi. Avui a Calidoscòpia ens endinsem en aquest primer univers de Sam Smith, un espai de llums tènues, de pianos que acompanyen les emocions i de melodies que converteixen la tristesa en una forma de consol. Com sempre, i abans de començar a fer play, fem un petit repàs a la trajectòria del nostre protagonista d'avui per entendre millor d'on neix aquest disc. Amb una de les veus més reconegudes de la música pop contemporània, Sam Smith va néixer el 19 de maig de 1992 a Londres, en una família on la música sempre va ser molt present. Des de ben petit va mostrar una gran sensibilitat artística i va començar a cantar amb només 8 anys, participant en cors i rebent formació vocal durant tota la seva adolescència. Els seus referents musicals van des de les grans veus del soul i del gospel com Whitney Houston, Aretha Franklin i Chaka Khan fins a cantautores com Amy Winehouse o Adele. D'aquestes influències en va néixer un estil molt personal on el pop es barreja amb el soul, el rhythm and blues i una manera molt honesta d'explicar les emocions. Abans de publicar cap disc en solitari, en Sam Smith ja havia començat a fer-se nom gràcies a diverses col·laboracions. L'any 2012, per exemple, va posar la veu a Latch, del duet britànic Disclosure, que era una cançó que va ser un èxit internacional i que va donar a conèixer aquell jove cantant gairebé desconegut. Poc després arribaria La La La, al costat de Naughty Boy, un tema que acabaria de confirmar que darrere d'aquella veu hi havia una de les grans revelacions de la música britànica i que també escoltarem en uns minuts. L'any 2014 va arribar el moment decisiu amb la publicació de In the Lonely Hour, un debut que va sorprendre tant el públic com la crítica per la seva sinceritat i la seva elegància a la part. Inspirat en una història d'amor no correspost que el mateix Sam Smith va viure, el disc converteix el desamor, l'esperança i la vulnerabilitat en el fil conductor de totes les seves cançons. Gràcies a senzills com Stay With Me, I'm Not The Only One o Lay Me Down, l'àlbum es va convertir en un fenomen mundial i li va obrir les portes dels principals escenaris i premis internacionals. I ara sí, és el moment de començar aquest viatge pel disc que va canviar la vida de Sam Smith i que encara avui continua emocionant qui l'escolta. Donem pas a la primera pista del programa i que és Money on My Mind.

I així sona Money on My Mind, la cançó que obre In the Lonely Hour i també el primer disc de Sam Smith. Tot i que a primera vista podria semblar una declaració sobre l'èxit o els diners, en realitat és gairebé una declaració totalment diferent. En Sam ens deixa clar que el que realment l'impulsa no és la fama ni el benefici econòmic, sinó la necessitat de fer música des de la sinceritat. És més una obertura enèrgica, amb influències del soul, del funk i del pop britànic, que contrasta amb el to més íntim que anirem descobrint al llarg del disc. De fet, és una de les cançons més optimistes de l'àlbum i serveix per presentar-nos una veu que, tot i estar a punt de convertir-se en un fenomen mundial, encara transmet una autenticitat molt difícil de trobar. A mesura que avancem en aquest viatge, veurem que darrere d'aquesta primera explosió d'energia s'amaga un disc profundament emocional, construït a partir de les experiències personals d'en Sam Smith i de la seva manera tan honesta d'entendre l'amor, la pèrdua i la vulnerabilitat. Continuem descobrint, i ho fem ara amb una de les cançons que no només va marcar un abans i un després en la seva carrera, sinó que també es va convertir en un dels grans himnes del pop de la dècada. És el moment d'escoltar Stay With Me.

Acabem d'escoltar Stay With Me i probablement podríem dir que és la cançó més icònica de In The Lonely Hour i el tema que va fer que milions de persones descobrissin la veu del nostre Sam Smith. Un tema que es va publicar com a tercer senzill del disc i que es va convertir en un èxit internacional i va arribar al número 1 al Regne Unit, a més d'entrar també al top 10 de nombrosos països. El més curiós és que la cançó neix d'una situació molt típica, com és aquella sensació de no voler que algú marxi l'endemà d'una trobada, encara que tots dos sàpiguen que no hi haurà una història d'amor d'al darrere. Sam Smith va explicar que la lletra està inspirada en les seves pròpies experiències del desamor i d'amor no correspost. Musicalment, Stay With Me també destaca per la seva aparent senzillesa. El piano, els acords de gospel i el cor que acompanya la veu van creixent a poc fins a crear un dels moments més emotius del disc. És la interpretació d'en Sam Smith la que sosté tota la cançó i la converteix en una peça que continua emocionant més d'una dècada després. De fet, amb aquest tema va acabar portant-se 2 premis Grammy com a cançó de l'any i millor enregistrament. Tot això i altres reconeixements més van ajudar a consolidar Sam Smith com una de les veus més importants del pop britànic de la seva generació. Després d'aquest himne a la vulnerabilitat, continuem descobrint una altra cara de In The Lonely Hour.

Acabem d'escoltar Like I Can, un dels temes més enèrgics que hi trobem dins l'àlbum i també un dels que porten un contrast necessari dins d'un disc dominat per les balades. Aquí Sam Smith s'allunya una mica de la fragilitat emocional dels temes més coneguts i adopta un to més directe per parlar de la gelosia i d'aquella sensació de voler ser l'únic per algú. És interessant veure com la cançó manté l'essència emocional del disc, però la vesteix amb un ritme més marcat, amb percussió més present i una energia que la fa especialment potent en directe. I després d'aquest esclat d'energia, el disc torna a la seva essència més íntima, recuperant el pols emocional que el defineix. Continuem descobrint In the Lonely Hour.

Això que sentíem era I'm Not The Only One, una altra de les grans balades que van consolidar aquest disc com un dels discos més importants del pop de la dècada. En aquest cas, en Sam ens parla del dolor de descobrir una infidelitat i de la importància de veure com una relació que encara hi ha amor i ja no és la mateixa. Però darrere d'aquesta història també hi ha una mica de safareig. Quan es va publicar el disc, molts mitjans volien saber qui era la persona que havia inspirat bona part de les cançons. El mateix Sam Smith va acabar explicant que In the Lonely Hour estava dedicat a un home de qui s'havia enamorat profundament, però que mai no va arribar a correspondre als seus sentiments. Tot i que durant molt de temps va mantenir la seva identitat en secret, més endavant es va saber que es tractava del model i actor Jonathan Seisel, amb qui havia coincidit durant el rodatge del videoclip de Like I Can. La relació mai no va arribar a començar, però aquell desengany es va convertir en el motor creatiu de pràcticament tot l'àlbum. I ara recuperem la cançó que, en certa manera, va obrir totes les portes de la seva carrera, una versió molt especial d'aquell èxit que el va donar a conèixer abans i tot de publicar el seu primer disc.

Acabem d'escoltar Latch, en una versió en acústic molt especial d'una cançó que, de fet, va ser la porta d'entrada de Sam Smith a l'escena musical internacional. La versió original, publicada el 2012 pel duet britànic Disclosure, era un tema de música electrònica i house, però va ser la seva veu la que va captivar tant el públic com la crítica. I nosaltres arribem ara a l'última cançó d'aquest primer bloc i que es titula Make It To Me. Amb una clara influència del soul i del gospel, Make It To Me gairebé funciona com un respir abans de continuar aprofundint en les emocions que han donat forma a aquest àlbum. A més, va ser escrita conjuntament amb el reconegut cantautor nord-americà John Legend, una col·laboració que es percep tant en l'estil de la composició com en l'esperit optimista que desprèn la cançó.

0: Vols escoltar un programa fet i dirigit per gent gran?
1: Sí. On el puc escoltar?
0: Es diu La Gent Gran, a Ràdio Mollet, cada dimecres a 1:15 i els dissabtes a 11:00 del matí en redifusió.

Tots els dimecres a les 6 tens una cita amb No dubtis entrar, un programa de salut mental a Ràdio Mollet. No dubtis entrar. Cada dimecres a les 6 i cada dissabte a les 7.

Seguim avançant en aquest recorregut per In the Lonely Hour, el disc que va convertir Sam Smith en una de les grans revelacions del pop britànic i que més d'una dècada després de la seva publicació continua emocionant per tota la sinceritat amb què parla de l'amor, el desamor i la vulnerabilitat. Amb aquest primer treball, el nostre cantant va demostrar que no calen grans artificis per connectar amb el públic, només una veu extraordinària i unes lletres honestes que poden ser més que suficients. Recordem que Sam Smith va néixer a Londres i va créixer escoltant grans figures del soul i del gospel com Whitney Houston, Aretha Franklin o Stevie Wonder, influències que es fan bastant evidents al llarg de tot el disc. Però també va saber adaptar aquest llegat al pop contemporani, construint un estil molt personal que el va diferenciar ràpidament d'altres artistes de la seva generació. Abans d'esclatar definitivament i fer-se el seu propi camí en solitari, ja havia deixat empremta amb col·laboracions com Lats, amb Disclosure o La La La, al costat de Naughty Boy, dues cançons que el van donar a conèixer internacionalment i que van fer que l'expectació pel seu primer àlbum fos enorme. Fins ara hem escoltat Money on My Mind, tota una declaració d'intencions, Stay With Me, el gran himne que el va catapultar a la fama, la Kate Ken, amb una energia molt més marcada, I'm Not The Only One, una de les balades més colpidores del disc, i també la delicada versió acústica de Latch, que ens ha recordat els seus inicis. I ara continuem amb una cançó que, tot i que només forma part de l'edició de luxe d'In The Lonely Hour, és imprescindible per entendre els orígens de la seva carrera. Parlem de La La La, el gran èxit de Naughty Boy, amb la veu de Sam Smith, una col·laboració que va sonar arreu del món i que va convertir aquell jove cantant londinenc en un nom a seguir molt abans de publicar el seu primer disc.

Això era La La La, una de les cançons que van marcar un abans i un després en la carrera del nostre cantant del Regne Unit. Tot va començar quan el productor britànic, en Naughty Boy, buscava una veu amb personalitat per donar vida a aquest tema. Smith, que encara era pràcticament un desconegut, va gravar la maqueta i el resultat va convèncer tothom. La cançó es va publicar l'any 2013 i es va convertir en un èxit immediat, arribant al número 1 de les llistes britàniques i obrint-li les portes del mercat internacional. A partir d'aquell moment, la crítica musical va començar a fixar-se en aquell jove cantant de només 21 anys. Molts mitjans destacaven la seva capacitat per transmetre emocions amb una naturalitat poc habitual i el comparaven amb grans veus del soul modern. També es parlava molt de la seva versatilitat, capaç de moure's amb la mateixa comoditat entre la música electrònica, el pop i les grans balades sense grans dificultats. Aquell èxit inesperat va generar una gran expectació pel seu primer disc, una expectació que Sam Smith no només va saber gestionar, sinó que va superar amb escreix quan va publicar l'àlbum que estem escoltant. Però deixem de parlar i continuem descobrint aquest àlbum amb una de les seves cançons més delicades i personals, que és Leave Your Lover.

Acabem de sentir Leave Your Lover. Aquí, en Sam ens ve a parlar del desig impossible que una persona deixi la seva parella per començar una relació amb ell. És una història marcada per l'espera, la frustració i la impotència de sentir que l'amor no depèn només del que un sent, sinó també de les decisions de l'altra persona. Amb una instrumentació molt senzilla, gairebé despullada, la veu torna a ocupar el centre de tot. És una interpretació continguda que deixa que siguin la lletra i l'emoció les que portin el pes de la cançó. I, de fet, aquest tipus de composicions s'han convertit en una de les senyes d'identitat de Sam Smith. Tot i que en els seus discos posteriors ha experimentat amb sons més electrònics, el dance pop i fins i tot influències de la música disco, mai no ha abandonat les grans balades emocionals que el van portar a on és ara. Àlbums com The Thrill of It All, Love Goes o Gloria continuen parlant de les relacions, del desamor, de la identitat i de l'acceptació personal, demostrant que la vulnerabilitat i l'honestedat continuen sent el fil conductor de la seva música. Continuem fent play ara amb una altra peça molt personal del disc i que porta per títol I've Told You Now.

Acabem de sentir I've Told You Now, una de les cançons més íntimes i sinceres de In the Lonely Hour. Aquí Sam Smith mostra una de les seves grans virtuts com a compositor i és la de convertir una situació molt personal en una emoció que qualsevol persona pot entendre. La cançó parla d'aquell moment en què finalment t'atreveixes a dir el que sents, però potser ja és massa tard o la situació no pot canviar. Després de l'èxit espectacular d'aquest primer disc, la vida de Sam Smith va canviar completament. Va passar de ser un artista emergent a guanyar 4 premis Grammy, convertint-se en una estrella mundial i fins i tot a guanyar un Oscar per Writings on the Wall, el tema principal de la pel·lícula de James Bond, Spectre. Però arribat a l'amunt també va tenir la seva part complicada. Després de la gira i de l'enorme pressió que va suposar l'èxit de In the Lonely Hour, Sam Smith va explicar que va passar per una etapa personal difícil, marcada per una ruptura sentimental i per una sensació de desconnexió amb ell mateix. Ell mateix, de fet, va reconèixer que durant aquell període no estava cuidant ni la seva salut física ni emocional, una etapa que acabaria influint en la creació del seu segon disc, The Thrill of It All, publicat el 2017. Si In the Lonely Hour era el disc d'una persona que buscava desesperadament ser estimada, la seva música posterior mostra un artista que ha anat trobant la seva pròpia veu. Continuem avançant dins d'aquest univers emocional amb una cançó que parla precisament de la necessitat de trobar suport quan tot sembla més difícil, i és Life Support.

acabem d'escoltar Life Support. Aquí en Sam utilitza la metàfora de necessitar algú com si fos un suport vital, com aquella persona que et dona força quan emocionalment estàs al límit. Amb una producció molt senzilla, la veu torna a ser el gran protagonista i ens recorda per què Sam Smith va connectar tan ràpidament amb tants oients. Però continuem amb una de les grans balades del disc i una de les interpretacions vocals més potents de la seva carrera. El tema porta per títol Lay Me Down. Yeah.

Sens dubte, Lay Me Down és una de les interpretacions vocals més impressionants d'aquest disc i una cançó que resumeix perfectament el talent de Sam Smith com a intèrpret. I ara sí, arribem a l'última parada d'aquest viatge per In the Lonely Hour. Per tancar el programa, escoltarem Not In That Way, una cançó que representa gairebé l'essència de tot el disc. L'amor no correspost i aquella sensació tan dolorosa d'estimar algú que no et pot estimar de la mateixa manera. Not In That Way funciona com un bon resum del que ha estat tot això. Un disc basat en experiències personals, en emocions molt concretes i en la capacitat del nostre cantant britànic per transformar-les en cançons amb les quals molta gent s'ha sentit identificada. Nosaltres ens tornem a retrobar amb més àlbums i més històries en el pròxim repàs. Que vagi bé!

menja't la vida. L'alimentació no és només qüestió de pes. Setmanalment, Naila Martínez ens dona les claus per tenir una bona alimentació i uns hàbits saludables, a més de parlar d'un tema d'actualitat vinculat a l'alimentació. Menja't la vida, el 96.3 de la FM, dijous a 3:15 del migdia i repetició a 9:15 del vespre a Ràdio Mollet.

0: T'espero dimecres a les 10 de la nit a Ràdio Mollet.
1: Rock and Classics amb Esteve Llo.
2: Ovnis, fenòmens paranormals, túnels misteriosos que l'Ajuntament insisteix a anomenar sots. Hi ha coses que passen a Mollet i no volen que ho sàpigues.
3: Expedient Mollet, amb el vigilant de Pruneres.
2: Cada divendres a 4:45 de la tarda i dissabtes a 1:00 del migdia. Escolta'm una cosa, però no vàrem quedar que faríem això de matinada? Quin horari és aquest? Escolta, vull parlar amb la...
3: Expedient Mollet.

0: L'Angle del Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet. Conduït i presentat per Álvaro Rodríguez, Eva Otrero i Àlex Bermúdez.
1: Molt bona tarda, dia o nit, abans del motor. Això és l'Angle de Miramar, en directe des de Ràdio Mollet. Bé, dic en directe, però potser no és la paraula sí. més encertada. Però sí que estem personalment a Ràdio Mollet. En aquest cas m'acompanya el meu company, jo soc Álvaro Rodríguez, m'acompanya al costat el meu company infallible, Àlex Bermúdez. Molt bona tarda.
2: Molt bona tarda, Loro. Què tal?
1: Estem molt bé, estem molt bé. Avui, el dia que esteu escoltant aquest programa, és 12 d'octubre. És un dia especial perquè és festiu on vivim i en aquest cas doncs, us comentaríem tota l'actualitat de la Fórmula 1 i de les motos, de tot el que ha passat durant aquesta setmana passada, però en aquest cas farem un programa especial. Farem un programa especial perquè no podem gravar, no podem fer-ho en directe el dia 12, que no hi ha ningú a l'estudi, i tampoc podem fer programa directe o gravat el dimarts dia 13. Així que ens toca un programa especial.
2: Bueno, ja feia temps que no fèiem... Me recordo que abans a Nadal i Setmana Santa fèiem molts d'aquests. I bueno, hem de fer, doncs... Clar, no pots parlar de l'actualitat, però hi ha molts temes dels quals es poden tractar.
1: Sí.
2: Sobretot que hagin passat ja, clar. Perquè si hem de fer de pitonissos sí. ja és més complicat.
1: Sí, de vegades hem fet alguna vegada de pitonissos i no ens ha sortit bé. Però en aquest cas anem a dedicar-nos en profunditat al Campionat Mundial de Resistència. Perdó, al GT World Challenge a Europa.
2: Ostres,
1: sí, que ens...
2: ha canviat de categoria. Sí. I...
1: durant el passat cap de setmana del... 3 i 4 d'octubre ens van acreditar pel circuit per aquesta ronda, última ronda de l'Sprint Cup del GT World Challenge a Europa, i en aquest cas doncs, li dedicarem un programa especial en agraïment i bé, també aprofitant doncs, aquesta irregularitat de programes que tenim en aquestes setmanes de mitjans d'octubre. Aprofitem per saludar el Josep Casasnovas, que ens està fent de tècnic en una situació que és una mica estranya per nosaltres, ja que acostumem a estar a l'estudi gran. En aquest cas ho estem gravant a l'estudi petit.
2: Hi ha més intimitat.
1: I, sí, no hi ha molta més intimitat. si es llencen ganivets de la part tècnica cap a nosaltres
2: ens o
1: al revés,
2: segur.
1: Ens arriben segur, sí, perquè sí, no sí. tenim finestra entremig. I bé, doncs en aquest cas ens centrarem en els GTs, en el principal campionat d'Europa de GTs. Quan t'enamoraràs dels GTs, Àlex?
2: Bueno, a veure, jo he de dir que experiència al circuit, això de que va, si t'acrediten, jo no vaig poder anar amb tu, però bueno, sí que si et donen l'acreditació i tal, doncs està molt bé. Però és que no em dona, o sigui, al cap de setmana té 48 hores i si a la Fórmula 1, a les motos i al futbol, i després, jo què sé, quan a l'estiu, jo soc també molt del Tour de França, de la Vuelta a Espanya, el Giro d'Itàlia, el tenis, és que no em dona la vida, tio. O sigui, ja a l'esport em té col·lapsat els caps de setmana, que estàs tratant d'afilar... bueno, es estan fent gestos per... Estic que no es poden transmetre.
1: El primer ganivet de la part tècnica ha arribat.
2: Molt inesperat, però bueno, merescut. és que, no, ser un fan de l'esport té moltes conseqüències negatives. O sigui, et quedes sí. sense fer moltes coses, sí, sí.
1: Sí, es podrien aprofitar per altres coses, però de vegades la sort no gira cap al nostre costat. No hem parlat... clar, venim de gravar un programa, i ara de fer en directe un programa, i ara gravem el programa després. Van caure 7 al Camp Nou contra el Barça femení.
2: Que no m'ho he comentat. Que és la golejada més grossa que li ha ficat al Barça al Madrid?
1: Sí, la més gran.
2: Quan era en Tacón, que va ser el primer any que van ascendir, li van ficar 7 també, va ser el primer partit d'any, però encara no era Real Madrid, era Tacón. Me'n recordo d'això, no sé per què, perquè em va cridar molt l'atenció. I jo la veritat és que la Lliga no la segueixo molt, perquè bueno, és que els partits són, sí. són de xiste. I l'altre dia sí que bueno, em vaig ficar un Barça-Madrid, tal, interessant. I vaig arribar perquè vaig quedar amb uns amics, que era diumenge per la tarda, que tu encara estaves al circuit també, si no m'equivoco. Mm-hmm. I vaig estar fora, vaig arribar, era minut 20, i ara van 4-0, crec. I dic, ostres,
1: sí.
2: on està l'emoció, no, al partit? Jo dic, bueno, arribo mitja hora, encara no haurà cascat ningú al Barça, no?
1: Però, no, la Clàudia Pina es va quedar
2: va
1: a gust.
2: Va ficar 4 i perquè la van treure als 60, que si la deixa sí. als 90 minuts potser surt amb 6-7 gols.
1: Sí, i no feia la sensació que el Barça estigués apretant com acostuma a apretar a la Champions.
2: Jo crec que contra el Madrid sempre hi ha ganes de fer sang, eh?
1: Sí.
2: O sigui...
1: Sí, sí, però arriba un moment que diuen millor no fotem 10 o 12, que poden haver caigut l'altre dia fàcilment, per una qüestió també de reservar-se una mica físicament.
2: I que són companys de selecció, ara s'han juntat a la selecció espanyola.
1: Sí.
2: Clar, ja 10 del Barça i 5 del Madrid, potser la convivència, si li fiques 12, sí, és pitjor que si li fiques 7, no?
1: Esperem que la concentració de la selecció vagi millor que l'última, on vam tenir, on vam sortir Clara Serra Jordi lesionada.
2: Ah, no,
1: bueno, va ser amb la sub-20, però...
2: Ah, bueno, tu ja has ficat la pulla igualment, no?
1: Jo no sóc cap fan dels parons de seleccions.
2: Bueno, és que els parons... Bueno, ja vam parlar fa poc. Haurien de ser o a l'agost, quan comença la Lliga abans, o al juny, després de terminar, o fins i tot, jo què sé, pots fer un paron al Nadal, fiques un mes de competicions el desembre, per exemple,
1: sí,
2: i després fiques un altre mes a juny.
1: I a més que hi ha hagut moltes polèmiques entre jugadors del Barça i la selecció, anar o no anar. Si hi ha tants problemes, escolta, que cap jugador del Barça vagi mai amb la selecció, ja està.
2: Aquí se li treu molt. Aquí hi ha també un tema molt polític, però bueno, és que el Barça, també en Brasil, per exemple, ara està Ancelotti a la selecció del Brasil,
1: sí,
2: tens el Rafinha que cada... Bueno, aquest parón ho han fet molt bé. Rafinha jo crec que li ha ficat un cuento de tres parells, sí, d'això, però bueno, és el que ha de fer. Perquè Ancelotti...
1: Li dones un dit i t'agafa el braç sencer.
2: Tracta millor els del Madrid que el del Barça.
1: Sí.
2: Fixa't tu parón, ves parón que li no el treu al descans, li fica 80, sí, minuts en compte de 50...
1: A l'Hendrik és el que li agrada.
2: L'Hendrik. Hendriki.
1: Sí. Bé, bueno, doncs, comentat una mica el món del futbol, sí, que ens ho havíem deixat del programa anterior, anem a endinsar-nos en el que ha estat tot aquest cap de setmana del GT World Challenge a Barcelona, i ho farem a la secció habitual que fem servir per repassar totes les categories que venen al circuit. Ho farem a la secció de les curses de quilòmetre zero.

0: Temazo, eh?
1: Fórmula
0: 4
2: i 3,
0: eh?
2: Exactament. El vaig escollir precisament per això. És un remix d'Enjoy the Silence, que molta gent diu que és un sacrilegi, però jo la veritat que el trobo molt, molt xulo, molt
0: com
2: adequat.
0: Com a intro està bé. Sí. Potser com a cançó li falta,
2: sí,
0: en comparació amb la bona, però com a intro de...
2: Sí, té una epicitat especial. A més, si busques aquesta intro a YouTube, la que et surt precisament és un exemple que van fer servir el Gran Premi de Singapur del 2014.
0: Surt el letrero de...
2: Sí, sí, sí.
0: GP Singapur.
2: Sí, sí, sí, Gran Premi del Singapur.
0: S'ho curava molt, eh? La veritat és que...
2: De fet, l'altre dia ho estava comentant amb el ChatGPT, en aquest cas amb el Gemini, que Catalunya és l'única regió del món que ha tingut una retransmissió en el seu idioma de la Fórmula 1 a nivell mundial. O sigui, de tot el món no hi ha hagut cap regió que hagi tingut en la seva pròpia llengua una retransmissió de la Fórmula 1 amb enviats especials a cada cursa.
0: Amb enviats potser no, però jo me recordo que Canal 9 la va donar el 2011-12. Víctor Seara es va anar de la Sexta i va ser el... Però... Clar, Víctor Seara parlava en castellà i sí. Crec que hi havia un enviat especial en valencià.
2: Però Canal 9, que és de la televisió valenciana.
0: Sí, sí, l'anterior televisió valenciana.
2: Però no en totes les curses.
0: Sí, sí, sí.
2: Sí?
0: Bueno, perquè la Sexta va pagar un pastizal per la Fórmula 1 quan se la va treure a Telecinco. Mm. I va haver un parell d'anys que... Bueno, i crec que ja... Va ser també el 2012, crec, que ja va passar Antena 3, sí, que la van vendre. La van vendre a la televisió d'Astúries per Alonso i a la de València per... Bueno, sí, per alleujarà pasta. Perquè eren de Mediaporo, hi havia un...
2: Sí.
0: Però bueno, TV3...
2: Haig de comprovar aquestes dades per això, eh?
0: La Canal 9 et dic que és 100%. O sigui, jo és que l'enganxava, Canal 9, al 2010, encara s'agafava per la TET, i quan feien pausa, a vegades posava Canal 9 en comptes de TV3.
2: Ostres, doncs no, em desconeixia aquesta dada.
0: Però home, TV3 va començar el 97.
2: Sí.
0: Abans que la televisió espanyola...
2: Sí.
0: O, bueno, Telecinco donava alguna cursa, la cursa que va morir Ayrton Senna i Imola, la va donar, sí, Telecinco, per exemple, ja amb Gonzalo Serrano, amb 25 anys.
2: Déu-n'hi-do.
0: Però feien curses i soltes, individuals, potser
2: sí,
0: potser
2: corones,
0: si eren a les dues,
2: sí.
0: I en canvi, doncs, TV3 doncs, feia tota

0: 5 quilòmetres a la rodona, que no hi ha vivendes, que és tot industrial, o que hi ha camp, que no hi ha res. Però és que Montmeló, els veïns de Montmeló poden arribar caminant al circuit. O sigui, estem parlant de que no hi ha ni un quilòmetre, fins potser a la primera vivenda, des del traçat més curt, segurament no hi hagi ni un quilòmetre des de la vivenda més propera fins al propi circuit. Bueno, és brutal.
1: Crec que hi ha una normativa que implica un mínim, no?
0: Sí.
1: No sé, que crec que era més d'un quilòmetre, eh? Però bueno...
0: Potser, però la proximitat que té el circuit amb tot...
1: Que això és motiu de queixa, que hi ha molta gent que diu que, sí. que és l'únic circuit d'Europa que té les cases al costat,
0: sí,
1: com algú negatiu,
0: i
1: no?
0: I és algo que jo no intento no parlar-ne perquè, evidentment, no és algo positiu, però si et fixes, està entre la C-17, entre l'AP-7, a 100 quilòmetres a la frontera amb França.
1: Està
0: en un lloc que quan tu et poses a mirar tots els polígons industrials que hi ha i totes les poblacions que hi ha i tal, dius, ostres, és que és impensable que aquí no hi hagi un circuit de Fórmula 1. És un circuit...
1: I va arribar tard, eh? Perquè mira que Catalunya sí. ha sigut una regió on s'ha... pràcticament inventat dins d'Espanya les motos i també l'automobilisme i... Oh, estan buscant un quilòmetre just, eh?
0: Un quilòmetre just caminant. 13 minuts.
1: Mini punto per l'Álvaro. Ho has clavat.
0: Sí, moltes gràcies,
1: Pep. Moltes gràcies al Pep per
0: aquesta dada.
1: Ahir tot el canyó.
0: I bé, anem a parlar ja del GT World Challenge.
1: Sí, senyor.
0: Un GT World Challenge que arribava amb la seva Sprint Cup jugant-se al campionat d'aquesta copa a l'Sprint i arribava amb els número 80, el Ricardo Feller i Bastian Buss de Lionspeed amb el seu Porsche 900 GT3. Arribàvem a 6 punts per davant d'Arthur Leclerc i de Neubauer amb el Ferrari GT3.
1: Cada que parles d'Arthur Leclerc.
0: Sí, sí. I Arthur Leclerc i Neubauer anaven empatats a punts amb Dani Juncadella i Chris Lulham en aquesta lluita del campionat. O sigui, estava el líder i 6 punts per darrere estava la guerra. Arribava en plena disputa al campionat, només en aquesta copa, després està la copa de resistència, però realment es decidia el campionat aquí. Tota l'acció començava realment el dijous, jo personalment vaig estar-hi el dijous, van ser els tests no oficials, o sigui, realment no comptava per res, però ja estava tot l'ambient allà.
1: Això és habitual o només passa en aquesta cursa?
0: Home, jo penso que a les European Le Mans Series jo he arribat el dilluns del Gran Premi i ja estava de la cursa i ja s'estaven fent coses. O sigui que...
1: Però bueno, aquesta catura també mou més... Mou més coses potser que, no? Des de fora, jo dic, perquè no, tampoc estic molt...
0: No, realment el GT World Challenge és més important
1: sí?
0: com a tal que el... Sí, perquè hi ha més pilots professionals, hi ha més interès de les marques.
1: No sabem, sonava que tenia més renom, l'European Le Mans Series?
0: No, l'European Le Mans Series té més renom a nivell de pilots, però el GT World Challenge té molt més renom a nivell de marques. Hi ha molt interès de les marques allà dins, perquè, clar, tot i que hi ha GT World Challenge a Europa, Austràlia, Àsia i Amèrica... I tot i que funciona mitjançant equips privats, les marques sí que competeixen en una classificació mundial de les marques dins d'aquest rànquing del GT World, perquè això es diu GT World. I qui guanya doncs, és el campió de marques de GT3.
1: Aquestes categories són... Les marques només posen el cotxe, però són equips privats, no? També
0: aquí són equips privats també, però hi ha molt interès de les marques.
1: Hi ha més implicació.
0: És la principal categoria de GTs. El dijous, el principal van ser unes voltes de caritat que feia Valentino Rossi amb un BMW M3 GT de carrer, la versió familiar. Durant la tarda doncs, feia unes voltes de caritat, juntament amb Emilio de Villota i amb tota la família Villota, que estava allà. Recordem que
1: és
0: l'esdeveniment és Festival de la Velocitat Maria de Villota. Aleshores, es dedica tot a la caritat i a tot el que implica això. El dijous tenim el Valentino rodant per fer aquestes voltes de caritat. Teníem la foto de grup, una foto espectacular que podeu trobar a la web i a l'Instagram del GT World Challenge amb tots els cotxes a la recta, que és brutal. Jo tinc ja gairebé com a ritual el seria les fotos de grup perquè és un moment tan estètic del dijous per la tarda,
1: això són els pilots,
0: amb fred... només amb els cotxes. Només amb els cotxes.
1: Els cotxes els deixen allà una estona i es
0: exacte.
1: Pot fer fotos qui vulgui.
0: Ui, els col·loquen en una mena de graella i fan unes fotos pel campionat. Això ho fan en tots els esdeveniments.
1: I amb el passe tot pots ficar allà, surts a la foto?
0: Sí, els que estem acreditats de premsa, que per ser agraïm molt
1: sí,
0: l'acreditació, doncs podem estar per allà. El divendres

0: doncs dia d'entrenament lliures, no vam tenir cap cosa competitiva, i ja entrant el dissabte doncs anem a comentar una mica el que són les categories. Mira, farem una cosa, repassarem primer les categories suport, que són, han estat la McLaren Trophy, la GT3 Revival Series i la Lamborghini Super Trofeo, i després ens dedicarem a fons amb el GT World Challenge. I això ho farem després d'una petita pausa que farem ara per endinsar-nos després en totes les curses. Fins ara.
1: Adeu.

0: Com quan davant hem tingut la McLaren Trophy, el GT3 Revival Series i la Lambo Super Trofeo, anant al que són les curses, doncs la McLaren Trophy és una categoria una mica especialeta, són tots McLaren, és una categoria spec, de la mateixa manera que és la Lamborghini Super Trofeo, però començaré amb la McLaren Trophy perquè és la categoria que primer va poder acabar totes les curses del cap de setmana, i és que hem tingut un cap de setmana difícil, amb un alert al mig, no s'han pogut córrer totes les curses.
1: Amb més d'un és alert.
0: Però almenys dins del circuit només un és alert. La McLaren Trophy va ser la primera categoria que va córrer, ho va fer el dissabte, al migdia, abans del GT World Challenge, i a la carrera 1 vam tenir victòria pel McLaren número 68, a la categoria Pro, conduït per Bradley Ellis i Harry Burgoyne, de l'equip SMC, Motorsport, que és, per cert, propietat de la família de Villota. En aquest cas està, no sé si és Pablo de Villota o Emilio de Villota Jr., que és el que s'encarrega d'aquest equip SMC. I a la categoria Pro-Am vam tenir victòria per Jody Lambruch i Flavio Olivieri per l'equip Raptor Engineering. Després d'aquesta cursa, vam tenir la primera cursa del GT World Challenge. Després la comentarem més en profunditat. I a la carrera 2 d'aquesta McLaren Trophy vam tenir victòria pel número 99 a la categoria Pro, conduït per Larjim Ali i Christian Brooks per l'equip Target Racing. A la categoria Pro van tenir victòria de nou pel McLaren número 90 amb els de Jody Lambruch i Flavio Olivieri de l'equip Raptor Engineering. No es decidia el campionat aquí perquè encara els hi queda una ronda a Portimao, de la mateixa manera que passava amb la Lamborghini Super Trofeo. La Lamborghini Super Trofeo només va córrer una cursa. Durant la primera cursa de la GT3 Revival Series vam tenir una bandera vermella després de 7 voltes que no ens va permetre continuar amb tot el programa del dissabte.
1: Per la pluja.
0: Clar, per la pluja, i durant aquesta bandera vermella va arribar l'alert, que deia que des de les 8 de la tarda d'aquell dissabte fins a les 2 del migdia del diumenge no hi hauria cap activitat esportiva a l'exterior ni activitat en general.
1: Però estava molt impracticable el circuit? O
0: sí,
1: encara
0: sí, aquí, sí.
1: O sigui, ja va,
0: estava
1: va ser
0: terrible.
1: De sobte
0: pensa,
1: que...
0: Perquè et facis una idea... Durant la carrera del GT3 estaven rodant més lent del que estaven rodant el dilluns. El dilluns van fer un test i estava caient el temporal que va caure el dilluns. Doncs, com el circuit estaven confinats però podien rodar, els temps estaven sent millor dels que estaven sent el dissabte.
1: Sí, sí.
0: Que, la quantitat d'aigua era molt gran. I la que va caure durant la GT3 Revival Series va ser brutal. A mi em va pillar el pit lane i vaig dir Déu-n'hi-do.
1: Millor estar a la sala de premsa, no?
0: Sí.
1: Per pensar.
0: Aleshores, estan a la sala de premsa, va arribar a l'S-Alert i finalment el programa es va endarrerir a tot el diumenge després de les dues. No van haver més qualis, només van haver-hi carreres i les grelles es van decidir amb els temps dels entrenaments lliures o de les curses anteriors.
1: També s'ha de dir que dins de lo greu que va ser el temporal va respectar bastant. O sigui,
0: sí.
1: El diumenge, per exemple... va deixar de ploure molt aviat, almenys a Mollet,
0: sí, sí, sí.
1: I això va fer que es poguessin col·locar
0: tant la logística
1: les
0: com les curses van ser molt fàcils. Ara parlarem de les últimes curses de dissabte i de les de diumenge, però ho farem després de la nostra pausa habitual dels programes.
1: Refresquito,
0: refresquito, pausa d'hidratació. Fins ara!

0: Coses que passen. Un podcast narratiu on es recullen històries reals tan increïbles que costen de creure. Escolta'l cada dimarts a 2:45 del migdia al 96.3 de la FM.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Dimarts, a les 11 de la nit, en 96.3 de la FM.
3: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut els dijous a 12:45 del migdia, repetició diumenge a la mateixa hora. Fem Salut.

0: Estem de tornar a l'angle de Miramar després d'aquesta petita pausa. Que nosaltres realment tenim pulmons suficients. Nosaltres no respirem durant el programa,
1: no.
0: Això la gent no ho sap. Agafem aire al principi i realment aguantaríem fins a tots els 50 minuts que dura el programa, però ens obliguen a respirar aquí a la meitat.
1: És que estem acostumats a anar... Avui estem més relaxats perquè és monogràfic,
0: sí.
1: Però quan tenim motos Fórmula 1 i després fem la típica xarleta sobre el cap de setmana, és que arribes que... Ens faria falta 2 minuts més per acabar el programa, eh?
0: Sí,
1: o sigui, ja
0: sí.
1: Has d'anar trepitjant-te superràpid per...
0: Una pròrroga i de vegades penaltis també.
1: Sí, senyor.
0: Gol d'oro. Com estàvem comentant, ens hem quedat amb els resultats de la McLaren. Anem a repassar els resultats de la Lamborghini, que només va fer una cursa, per això, perquè la del dissabte a la tarda es va suspendre. Tenen una altra cursa, em sembla que és a Portimao, i després tenen les Lamborghini World Finals i de més, o sigui que poden solventar aquesta cursa que els hi va faltar a Barcelona.
1: I es van quedar amb els resultats de les 7 voltes o no es va acabar, diguem-ne?
0: Anem primer amb la Lamborghini. La Lamborghini només va fer la carrera que la va fer el diumenge, carrera avorridíssima. La victòria va ser per a la categoria AM, on estic, perdó. Sí, vam tenir victòria per Henry Tuomala.
1: Col·lapse d'informació.
0: I per Matías Salonen, en aquesta cursa de la Lamborghini, van ser els que van aconseguir aquesta victòria. Va ser una victòria prou còmoda per ells. La carrera no va ser gaire moguda, algun safety car típic que tenim a la Lambo, però no, la veritat és que no va donar-nos gaire joc aquesta Lamborghini Super Trofeo. I bueno, m'hauria agradat veure els cotxes en pluja, els Lamborghini, però no va ser possible.
1: No va haver transició de...
0: No,
1: com a Sepang,
0: no va arribar.
1: No va arribar.
0: Voltes, clar, era, no. Aquesta es va córrer el diumenge a les 4 de la tarda o així, o sigui que no va haver-hi opció.
1: Ja estava tot sec.
0: Estava tot completament sec.
1: Aquestes categories, hi ha molta... Jo et pregunto des del desconeixement, perquè sí que vam estar al Jet Open fa un parell d'anys,
0: sí.
1: I hi havia molta disparitat que algunes curses... algunes categories tenien 8 pilots, per exemple, a Grella, i altres tenien 30. Aquí funciona igual o
0: no,
1: és més estable?
0: En aquell GT Open el que passava és que teníem el GT Open, que sempre està ple, i teníem l'Eurofórmula en un any molt fluix. Encara no havia arribat el cotxe nou i de més. Aquí no tenim Eurofórmules, o sigui, són tot GTs, i sí, la veritat és que estan les llistes d'inscrits completes. De fet, costa trobar inscripcions per aquests campionats.
1: I aquí són els que van tots a temporada completa o hi ha alguns que, per exemple, doncs, corren les d'Espanya o les de la Península Ibèrica?
0: Sí, es poden fer curses soltes. De fet, l'any passat vam tenir un one-off d'un pilot que es diu Elias de la Torre Quart, que són uns...
1: Quart és el cognom.
0: No, són una família, tenen una empresa de iats, de superiats, que es diu HW Boats, una cosa així, i el nano corre la Lamborghini Super Trofeo d'Amèrica, que allà tira bastant, la Lambo Super Trofeo. I el que fan és que de tant en tant conviden pilots. I en aquell cas va ser l'Elias de la Torre Quart, el seu pare és Elias de la Torre Tercer.
1: Són com els reis, no?
0: Sí, es fan dir així. I el vam tenir aquí a Montmeló fent una one-off a la Supertrofeo Europea. Sí, es fan curses soltes. En aquest cas, el que van guanyar no feien una cursa solta, però van fer una gran actuació, enhorabona, als pilots que es van emportar la victòria, els finesos, curiós, Heiko Newman i Henry Tuomala, una altra vegada m'ha tornat a passar, i Matías Salonen. Repassat la Lamborghini Super Trofeo, anem a comentar la GT Revival Series, que era una de les categories que més il·lusió em feia que vinguessin al circuit, perquè venen amb cotxes de GT3 que van competir fa uns 10 anys, més o menys. 10-15 anys, quan es va... Bueno, fins i tot 20, ja tenen 21 anys del GT3, el Loro.
1: Ostres!
0: Es van presentar a Mònaco el 2 de desembre del 2005 i teníem alguns cotxes que eren gairebé originals d'aquella GT3 original, el 911, bàsicament. La resta costa de veure'ls encara, però teníem el Porsche 911, el Audi R8 primera generació GT3, teníem el Ford GT, teníem el Mercedes SLS i sobretot teníem el BMW Z4, que sona, porta el motor que portava l'M3 de carrer, però sense cap mena
1: De limitació.
0: De limitació, sense silenciador, i sona una barbaritat. Així és com haurien de sonar tots els motors V8 que existeixen. Feia gust, feia goig escoltar aquell cotxe. Era una autèntica meravella. També teníem el Ferrari 458 GT3 d'aquella època, i bé, formaven una graella, no era gaire gran, uns 15 cotxes o així, però...
1: Però sí, tot amb cotxes van donar... clàssics,
0: sí, sí.
1: De cometes, està molt bé.
0: I a més té una gràcia, tot això dels cotxes clàssics, que clar, per molt que siguin clàssics, són cotxes que valen uns diners, i posar-los a córrer val exactament el mateix que costava quan eren originals. O sigui, quan s'estava corrent amb ells. Per tant, aquí veiem pressupostos que per fer aquestes temporades de la GT3 Revival Series senceres, podem veure pressupostos iguals als del GT World Challenge, que acostumen a ser de 600.000 euros per pilot.
1: I en aquests casos hi ha rendibilitat per fer... Perquè entenc que són també...
0: Pels equips, sí, sí, sí.
1: Són equips privats també, d'inversors i tal. Ostres, doncs...
0: Sí, els equips... Molts equips que estan allà, el que els hi passa és que els tenen a la nau, no els venen perquè costa donar-li sortida, i mitjançant aquestes propostes de les sèries de clàssics, doncs o bé poden vendre els cotxes amb un major valor, o bé els poden posar a córrer. El millor exemple, bueno, un exemple una mica extrem, és el del Mercedes SLS, que és un cotxe molt especial perquè es van fer unitats limitades, té les portes en ala de gaviota i de més, i aquell cotxe en el mercat, fins i tot els de carrer són molt cars, però els de GT3 estan per 1 milió d'euros. O sigui, és un cotxe molt car. I tot i amb això, hi ha un senyor que és precisament qui s'ha emportat el títol, que l'agafa i els posa a córrer. I clar, s'ha de tenir valor per córrer amb aquell cotxe, sabent la responsabilitat que això implica.
1: Perquè si et dones una castanya...
0: Home, si el rebentes,
1: la multa
0: el rebentes.
1: És dolorosa,
0: però,
1: eh?
0: Aquí jo aixeco una bandera per dir que prefereixo veure un cotxe clàssic sinistrat, cremat, fet caldo, que veure-ho a un museu que no es mourà mai. M'estimo molt més veure els cotxes al circuit amb totes les conseqüències que això implica que no veure'ls al museu.
1: A veure, t'ho compro, eh? Però jo, per exemple, al museu de Fernando Alonso, que és un dels més clàssics a nivell de cotxes d'Europa, suposo, no crec que hi hagi cap museu a l'altura, i déu-n'hi-do, tu veus els cotxes, ja no els Fórmula 1, sinó el de l'IndyCar, el de Le Mans, el de Daytona, el del Dakar, i, ostres, mola que hi hagi un lloc on puguis commemorar cotxes tan diversos,
0: però
1: no?
0: Però en els museus està bé per tenir-los amagatzemats, que això és precisament el que fa Williams al seu museu. Tu entres al museu de Williams i tens una plaqueta que diu tots aquests cotxes estan posats a punt perquè tu arrenquis el motor i puguis posar-lo a una pista i córrer amb ell.
1: Clar, això no t'agrada, no?
0: No, això em sembla bé, eh? Que s'emmagatzemen en un museu, evidentment, o sigui, no han d'estar... els cotxes han d'estar a la seu en algun moment de l'any.
1: Però que es puguin posar a punt en algun moment, no?
0: Però que en el moment que es pugui córrer amb ells, doncs fotre-li un arrencador, posar el cotxe en marxa i a 7.000 voltes, bueno, a 7.000 no, a 15.000. O sigui, que li donin canya. Són cotxes, s'han de fer servir. Els cotxes, la gràcia que tenen és quan estan en funcionament. El museu, pues, estan les obres d'art, però els cotxes són una altra cosa.
1: Ara que ho dius, els d'Alonso crec que són maquetes, però no estic segur si tenen motor i tal.
0: No, són el cotxe original, però la majoria no tenen motor.
1: Clar. Bueno, que en un contracte, això és el que es deia, obligava cada contracte a fer una rèplica del cotxe per tenir-lo al museu. Era com una clàusula que ficava ell.
0: Potser, clar, es fan diversos xassis, suposo que tenen suficient per portar als museus. I amb la GT3 Revival Series, doncs, com comentàvem, tenir la bandera vermella i l'S-Alert que ens va dividir el cap de setmana durant la carrera 1. En aquesta carrera 1, la victòria va ser per Pascal Wetow, de l'equip Fanta Racing Legend by Code Classic.
1: Fanta Racing? Sí. Paga Fanta la...
0: No paga Fanta, paga Pascal, que és el pilot.
1: Val. No, però patrocina Fanta o...
0: No, és el nom de l'equip.
1: Val.
0: El cotxe era l'Aston Martin V12 Vantage GT3, Això a la categoria AM, que el de la categoria amateur va guanyar la cursa, i a la categoria Pro Am la victòria va ser per Marc Cole i Álvaro Parente amb el Audi R8 LMS Ultra de Quintec Racing.
1: Álvaro Parente és espanyol?
0: No, és portuguès. Ah. És portuguès. La cursa va durar 7 voltes, allà va sortir la bandera vermella i després van tenir les alert i tot es va cancel·lar fins al diumenge.
1: Van donar els punts sencers o...?
0: No ho sé. És possible que sí, perquè al final són una revival.
1: L'informació d'aquestes categories tampoc és molt clara. No és com a la Fórmula 1 que pots trobar resultats. Sí.
0: A la carrera 2, que va ser precisament la primera del diumenge, la victòria va ser per Heiko Newman, del Team Motor Park, amb precisament el Mercedes SLS AMG GT3, amb una volta ràpida d'un minut 47 segons i 975 mil·lèsimes i 27 voltes que van recórrer el circuit. Les curses de les GT3 Rivaleval Series estèticament són precioses, però la veritat és que a nivell competitiu tenen poca cosa.
1: No,
0: s'estiren molt, la gent també arrisca el que arrisca, són cotxes més complicats. No són curses per rebentar.
1: No vas al límit com vas amb un cotxe més estàndard,
0: és,
1: no?
0: És estrany, perquè quan agafen Fórmules 1 clàssics sí que els hi foten canya, però bé, que és el que s'ha de fer.
1: Crec que en aquests hi ha més problemes si l'estampes. Clar, un cotxe tan exclusiu potser
0: sí,
1: és més problemàtic.
0: Però bueno, el problema era més que era més una qüestió de pilotatge, que no estaven per... la qualitat dels pilots pues, potser no és tan bona com els que corren al GT World Challenge o les altres,
1: oficials,
0: que són més competitives. Però el cas és que els cotxes es posen a córrer i Heiko Newman es va emportar el campionat en aquesta ronda de Barcelona. Li felicitem al Heiko per guanyar aquestes GT3 Rivaleval Series. I a la carrera 2 va guanyar amb el Mercedes SLS i a la categoria Pro-Am vam tenir victòria per Christoph von Oyenhausen de l'equip Classic and Speed amb el BMW Z4 GT3 número 888, que ja va córrer originalment amb aquesta numeració. Portàvem, m'ha dit el tècnic, 12 minuts. Per tant, el que farem ara és fer una petita pausa per pujar un parell de temes
1: i de seguida
0: encarem la recta final amb el GT World Challenge Europa potenciat per Amazon Web Services. Fins ara!

0: estem de tornada amb la Mireia Mar, estem de tornada per parlar del GT World Challenge, ara sí, en exclusiu.
1: Ja.
0: Sí, categoria reina, almenys en aquest cap de setmana. Per mi sempre ha estat la categoria, juntament amb la IMSA.
1: De totes sí, que hi ha.
0: De fet, va ser amb la categoria que em vaig enamorar dels GTs. Sí, sí, 100%.
1: S'ha de dir una cosa, si em permets, ja que jo ja el que va passar a la pista tu ens donaràs més llum. S'ha de dir que aquestes categories serviria, ja que segur que és molt fàcil veure-les per internet i tal.
0: A YouTube.
1: Però s'agrairia que la... Perquè jo me'n recordo que fa anys, per exemple, Sport 3, a Teleport, aquest tipus de canals, abans feien més coses.
0: Tiraven el GT Open, perquè sí. És organitzat per espanyols.
1: Doncs estaria bé que, jo que sé, Sport 3, que tu engegues a les 2 del migdia d'un dissabte i t'estan fent un programa d'esports de neu,
0: sí.
1: Amb tot respecte.
0: Que et trobessis al GT World Challenge.
1: GT World Challenge.
0: Ah, doncs m'agrada molt aquesta proposta.
1: I segur que costa 4 duros, perquè...
0: Sí, no, el tema és si el volen vendre, perquè com el tenen a YouTube, no sé...
1: Però jo crec que a la difusió ajudaria moltíssim.
0: Sí.
1: Perquè potser el circuit, que segur que... Perquè vaig veure que el paddock estava ple de gent, sobretot
0: sí.
1: Per... Bueno, en Valentino Rossi...
0: Sempre. Sí, sí.
1: Però a l'espectador més neutral, que és més casual, que no està tan posat en aquestes categories tan específiques, li faria... I seria
0: sí,
1: molta ajuda a veure-ho això cada
0: sí,
1: setmana.
0: Sí. Totalment. Bé, doncs, ens fiquem ja en el GT World Challenge Europa, powered by AWS, que és el nom oficial de la categoria. No fem publicitat, simplement és el seu nom. Antigament era la Blank Pain. Bé, en aquest cas, doncs, arribàvem a Barcelona, com hem dit, amb el títol en joc, i arribàvem el dissabte amb una quali, on era una quali partida, i aquí hi ha 40 cotxes, separant en dos grups. I en aquesta quali, doncs, vam tenir una mala quali pel Dani Junqueria, que no va trobar el ritme. En general, els Mercedes, en aquella sessió de qualificació, on coincidien amb el Dani, cap Mercedes va funcionar bé, i la volta més ràpida la va aconseguir Bastian Buss amb el Porsche 911 GT3 de l'equip Lion Speed, número 80. Va fer la pole i era el que estava líder del campionat, per tant ho tenia molt bé. Durant la segona sessió de quali, Henry Lewis, que és el pilot del cotxe germà del Dani Junqueira, el que comparteix box, que és del mateix equip 2-6 Motorsport, va aconseguir la segona posició a la quali, va fer un temps molt semblant al de Bastian Buss, però no va ser suficient per fer la pole. El que sí que era curiós és que els Mercedes havien funcionat a la segona quali i a la primera no van funcionar. Total, la posició de sortida pel Dani va ser la 21ena, i amb això doncs havien de començar la cursa amb un campionat que en aquell moment se'ls complicava. Quan estava a punt de començar la primera cursa, el dissabte, a la graella, tot just després de saludar personalment en Dani, va caure tot del cel, va caure la Mundial. De sobte va aturar-se una miqueta, però la sortida s'havia de prendre a les 2 i es va prendre a les 2 de la tarda. No van haver-hi retards per pluja ni res, va sortir normal. Només va haver-hi una volta més de safety car, o sigui, de formació, però la carrera es va prendre amb normalitat.
1: Aquestes categories, si no plou molt, sí que es corren sense problemes, no?
0: Sí, sí, sí, aquí, sí, sí, pneumàtics de pluja i a córrer. Res més començar, Lewis i Marshall, el Lewis, el company del Dani, en l'altre cotxe, i Marshall van avançar a Bastian Buss a la primera recta, abans de la primera corba. Es va col·locar primer el Mercedes de Lewis, i després teníem el Marshall darrere, amb el Ferrari, que el va estar perseguint tota la cursa, darrere d'ell, tota la cursa. Vam tenir 15 minuts de lluites així molt entretingudes. Marshall va aconseguir passar al Lewis, que no es va deixar passar gaire fàcil, i el Bastian Buss es mantenia al darrere, però no arribava a atacar, no arribava a ficar-se a la baralla. Després de 15 minuts de cursa vam tenir una topada molt important entre Neubauer i Ariel Levy. Neubauer és el pilot del Ferrari número 50, que s'estava jugant al campionat amb els altres dos, i això el deixava fora de cursa. Aquest Ferrari es quedava fora de cursa, també es quedava fora de cursa a l'Audi d'Ariel Levy. Teníem un safety car i després teníem una rellençada on ja gairebé es va solapar tot amb els canvis de pilots de mitja cursa. Aquestes curses, recordem, tenen dos pilots i a mitja cursa es canvien. El Dani havia aconseguit fer una remuntada interessant durant aquestes voltes, va passar de 21è a 17è, i després amb aquests dos que es van caure en el minut 15, doncs va poder avançar un parell de plaçaments. Més, no estava sent una cursa gaire fàcil pel Dani, però la veritat és que tot es va desbaratar una mica més quan enmig de la finestra d'aturades, perquè recordem, no poden canviar de pilot quan volen. Poden canviar de pilot només durant una finestra de canvi de pilot.
1: I ha de ser mitja cursa, més o menys.
0: A mitja cursa. Durant aquesta finestra va sortir una bandera vermella justament quan encara no havia aturat el Marçal, que estava marxant, el pilot de Kessel Racing. Estava fent un ritme brutal. Aquest pilot alemany, espectacular. Durant aquesta bandera vermella, que va durar 20 minuts, tots van aprofitar per canviar de pilot. Per tant, els que no havien aturat, doncs, tenien una parada gratis, perquè durant la bandera vermella podien aprofitar per canviar. Després de la bandera vermella, el company de Marçal, del que és el Racing, va caure a plom. Aquell Ferrari ja no va córrer en tota la cursa, o sigui, no va... El va avançar tothom. I el mateix amb el Mercedes de Lluís, el de Tussis, el sister car de Juncadella. L'Ulham agafava el volant del Mercedes número 3, el que acabava de deixar Dani Juncadella, i començava una remuntada molt interessant fins que va arribar a la novena posició. Quan va arribar a la novena posició va tenir una topada i va perdre absolutament tot. Era interessant perquè en aquesta novena posició es quedaven en posició de encara lluitar el títol, tot i que el Bastian Busch continuava la segona posició, sumava 12 punts, però encara podien sumar algun punt i tenir alguna opció pel diumenge. Això es va esfumar en el moment que va tenir aquella topada, i finalment doncs vam tenir una victòria per l'Audi R8 a mans de Dylan Pereira i Àlex Aka, de l'equip 3 Hora Tempto Racing, número 99. Segona posició per Bastian Busch i Ricardo Feller amb el Porsche 911 GT3 del Lion Speed, número 80, i tercera posició per un Lamborghini Temerario a mans de Luca Engsler i...
1: Quin nom, eh?
0: I Niederhauser. Taura, sí, sí. Faran una edició especial a Karim Benzema.
1: No, per un moment pensava que era veritat.
0: Però jo els he proposat aquest cap de setmana a Lamborghini. I a la carrera 2, doncs, no vam tenir quali. La pole es va decidir pel temps de la FP2, del segon pilot. La pole va ser per Lucas Auer i Maro Engel, amb el Mercedes 48, la Mamba, el Wingward Racing. La cursa, la veritat és que va ser una mica més tranquil·la. A la sortida vam tenir un Chris Lulham que, amb el Mercedes, que sortia 6è, es va saltar la segona corba davant d'una melee que es va formar allà i va aconseguir posar-se líder. Va deixar passar el Thierry Vermeulen, que sortia segon, i va començar a tirar... No, perdó, el Ben Green. Van començar a tirar, estava apretant moltíssim Lulham, i el drama va venir a les aturades, perquè quan havia d'agafar el cotxe, el Juncadella, que realment tenia ritme per passar aquest Ferrari número 69, se'ls va aturar el motor al mig de l'aturada de boxes i es van quedar sense opcions. Van quedar cinquens i finalment la cursa es va desenvolupar amb poca acció i vam tenir un final amb victòria pel Ferrari de l'Emil Frey número 69 a mans de Thierry Vermeulen i Ben Green, segon per Arthur Leclerc i Neubauer, que amb el Ferrari que tenia opcions pel campionat, i tercera posició per Ariel Levy i Andrea Frassinetti del 3 Hora Tempto Racing amb l'Audi R8 GT3 LMS Evo 2. Amb això acabem el cap de setmana, un cap de setmana a l'esprint, mai millor dit, perquè no va haver-hi temps per més curses ni per més qualis, i un cap de setmana a GT World Challenge, que agraïm moltíssim per aquesta acreditació. Sí, ens enviem una abraçada enorme a tot l'equip d'SRO per aquell gran treball, per tota aquesta gran feina que fan pel món dels GTs, i sense més, doncs, moltíssimes gràcies. Estarem encantats d'estar de tornada l'any vinent, i... Res més per la banda de l'Angle de Miramar. Moltíssimes gràcies.
1: I setmana vinent, més i millor.
0: Més i millor. Adéu.

Col·lectius en xarxa, un programa que té com a objectiu mostrar la realitat dels col·lectius LGTBI. Així, en plural, perquè existeixen realitats diverses i les etiquetes no són la manera més correcta de referir-se a qualsevol persona. Col·lectius en xarxa, el 96.3 de la FM, dimarts a les 9 del vespre i en reemissió diumenge a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.

0: Cavalls i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
1: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 719, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. Avui us parlaré de com va començar l'esquí com a esport a casa nostra. Fins al 1919, quan es va organitzar l'expedició a la Vall d'Aran, l'esquí era un mitjà de desplaçament per la muntanya a l'hivern. Ja al 1908 trobem les primeres experiències amb esquís als rasos de Peguera, i l'any següent, el 1909, un grup del SEC arribava a la Molina i va descobrir els pendents nevats de Fontcanaleta. Per aquelles dates es remuntaven els pendents a peu o amb esquís abans de baixar lliscant, i allò de Fontcanaleta va ser tota una troballa. Encara que per poder arribar a aquella zona calia haver fet tota una excursió prèvia que començava a Ribes de Freser fins a la Collada de Toses, la qual cosa requeria, a més de ganes d'esquiar, una forma física insuperable. Però el 1922 es va acabar la línia del ferrocarril que connectava Barcelona amb Puigcerdà, la qual, a través d'un túnel de cargol per sota de la Collada de Toses, va obrir, oh miracle, una estació a la Molina. Aquest fet va facilitar l'accés massiu dels primers esquiadors i va popularitzar definitivament l'esquí. No sense un recull d'anècdotes, fruit de les circumstàncies i del jovent que hi viatjava. Una de les més famoses és la del Capitán Maravillas. Per aquest nom es coneixia un revisor de Renfe, i el pobre home se les havia de veure amb tots els que viatjaven sense bitllet o amb bitllets trucats. Parlem de finals dels 50. La canalla, de pocs recursos econòmics, generalment viatjava amb un bitllet fins a Vic i a partir d'allà se'l feia durar. O senzillament embarcava amb un bitllet d'andana i quan convenia s'amagava sota algun seient darrere de les motxilles que hi havia pel mig. La cosa anava de que quan el Capitán Maravilla s'acostava al vagó calia escapolir-se per tal de poder saltar de vagó a la següent parada. L'home, que se les sabia totes, mirava per l'altra banda de l'andana per tal de caçar els presumptes infractors i el crit de «Os he visto!» iniciava la persecució per tot el tren. Aquell qui era enxampat li tocava pagar el bitllet fins a la Molina. I aquí entra la inventiva de l'època. M'explicava una persona que ho va viure que aquests bitllets, que eren de cartró, alguns nois arribaven a recuperar els ja utilitzats. Els mullaven per estovar-los, feien desaparèixer les marques amb la planxa de la mare. I fins i tot s'havien construït un estri per tornar-hi a marcar la data. La necessitat activa la inventiva. Eren temps d'escassetat, però el desig d'anar a esquiar podia més que el reglament. Així, el 1925, es va inaugurar el refugi xalet del Centre Excursionista de Catalunya, el primer allotjament de l'estació d'esquí, i que va servir de punt de trobada per a tota una generació de muntanyers. Però no va ser fins al 1943 que es va beneir i inaugurar a Fontcanaleta el primer remuntador mecànic de tot l'estat, dissenyat perquè els esquiadors ja no haguessin de pujar caminant. El 1946 es va posar en funcionament el telecadira del Turó de la Perdiu, una obra d'enginyeria suïssa amb 140 cadires monoplaça que connectava la zona baixa amb les pistes superiors. L'expansió cap a la Tosa no va arribar fins al 1954, amb la construcció d'un telecabina de dues places fins a Puigdalt i, posteriorment, ampliat fins a la Tosa. D'aquesta manera, l'estació va créixer notablement en desnivell i quilòmetres esquiables. Seguit de la Molina, ens cal parlar d'una altra estació emblemàtica de casa nostra, Núria, situada al Pirineu Oriental, al Ripollès. Té una de les històries més riques i singulars pel que fa a l'esport de la neu a casa nostra, sense oblidar la del seu cèlebre tren cremallera. Cal explicar que abans de la seva construcció, l'única manera d'arribar al santuari de Núria era caminant a peu des de Caralps o Ribes de Freser, pels camins tradicionals, com el Camí Vell. I no va ser fins al 1924 que l'empresa Ferrocarrils de Muntanya de Grans Pendents, que ja gestionava el Cremallera de Montserrat, va proposar crear una línia ferroviària per facilitar l'accés a Núria de pelegrins i muntanyencs. El Cremallera es va inaugurar el 22 de març de 1931, després d'unes obres de gran dificultat tècnica, doncs calgués salvar un desnivell de 1.000 metres en un recorregut de 12,4 quilòmetres. L'estació terminal de Núria, situada a 1.964 metres d'altitud, manté el rècord de ser el punt ferroviari més alt de Catalunya i de la península Ibèrica. Actualment, la línia està gestionada per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, que ha renovat les infraestructures i el material mòbil per garantir-ne la seguretat i una millor explotació. La setmana que ve seguirem parlant de l'evolució de l'esquí a casa nostra.
0: i botes. L'agenda.
1: Pel dijous dia 15, el grup Dijous té programada una matinal de Riells a Sant Miquel del Fai, al Vallès Oriental. Un recorregut de 12 quilòmetres amb un desnivell de 450 metres de pujada i baixada. 5 hores de durada i dificultat mitjana. Cal portar esmorzar, aigua i equip personal. Els vocals són en Francisco Vera i en Carlos Revilla. Au lloc de sortida, pavelló de la Riera Seca a les 6:45, amb vehicles particulars. El dissabte 17 hi ha sortida de senders. GR2, etapa 3, de Lledó a Besalú. Vocal és en Jordi Luque. Lloc de sortida, pavelló de la Riera Seca a les 7 del matí. Transport en autocar. Preu, 20 euros al soci, 26 euros no soci. Diumenge 18, el grup Extrem fa una sortida cap a Manlleu, Roda de Ter, Font dels Enamorats i Meandre de Gelabert. El vocal és Antoni Baldó i en Bartomeu Butxosa. El recorregut són 9 quilòmetres amb un desnivell de 50 metres de pujada, 50 de baixada. Hi ha opció de pícnic i dinar en el restaurant Gurri Xic, per un preu de 35 euros tot inclòs. Lloc de la sortida, pavelló de la Riera Seca, a les 8 del matí, transport en autocar. Preu 18 euros soci, 20 euros no soci. Tota aquesta informació la podeu ampliar en la web del club.
0: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.

0: Cada dia pot sortir la llum. Un programa fet per persones usuàries del Servei de Rehabilitació Comunitària del Centre de Salut Mental de l'Hospital de Mollet. Benvinguts i benvingudes en aquest programa especial. Estem a l'estiu i, evidentment, en aquesta època de l'any compartim amb tots vosaltres aquest programa que realitzen usuaris i usuàries del Servei de Rehabilitació Comunitària del Centre de Salut Mental de l'Hospital de Mollet. Ens acompanya la Mercedes. Benvinguda, Mercedes.
1: Hola.
0: També ens acompanya el Manuel. Molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: I també l'Alejandro.
2: Hola.
0: Benvingut, Alejandro.
2: Bon dia.
0: Amb ells i una convidada que després desvetllarem en el dia d'avui, en aquest especial d'estiu, parlarem d'alimentació saludable.
3: ¿Nos vamos o nos quedamos?
4: ¡Vamos ya!
3: ¡Vamos!
5: ¡Sí!
3: ¡Pero de verdad!

Cada dia pot sortir la llum. Un programa fet per persones usuàries del Servei de Rehabilitació Comunitària del Centre de Salut Mental de l'Hospital de Mollet.

partir d'ara et convidem a escoltar les cançons de la banda sonora de la teva vida. Això és Cocodril Club. T'explica la pel·lícula Albert Malla. She said, I'm sorry, pretty daddy.

0: See you later, alligator, que aquí es va dir hasta luego, cocodrilo, és la cançó, un dels primers rocs de la història, que va inspirar el títol i la filosofia musical d'aquest programa, que et convida a compartir un viatge apassionant per la màquina del temps. Des del llunyà octubre de 1993. El nostre pare artístic, Bill Haley, i el seu grup, These Comets. Què tal, Coco? Com ho portes? Algú va dir... La felicitat... Sempre ens espera en algun indret. Això sí, amb la condició de que no anem a buscar-la. Busquem la teva complicitat, la teva col·laboració, perquè això... Això ho fem junts.
1: Estic molt content d'aquest programa que feu, que em tindríem que fer més a totes les ràdios. Bueno, escolta, mira, voldria que em posessis, que estic aquí amb la dona, a veure si ens posem una mica bé, la cançó aquella de Melodia Encadenada, que no me'n recordo qui la cantava. Val? Vinga, continua així, que és collinut, això.
0: Doncs la cantaven els Righteous Brothers i va ser un èxit el 1965, però la majoria de la gent la recorda des de 1990, quan va ser inclosa a la banda sonora d'una pel·lícula molt taquillera que es deia Ghost, Fantasma, amb la Gookie Wolver, però ja s'havia escrit per una altra pel·lícula el 1955 i va passar sense pena ni glòria, eh? Concretament per la pel·lícula Enchained. Sí, algú diu Melodia Encadenada, altres diuen Desencadenada. És Desencadenada, eh? Enchained Melody, que va ser número 1 als Estats Units, també a Gran Bretanya, per als Righteous Brothers, formats al comtat d'Orange, a Califòrnia. Això està a prop de Los Angeles. Bé, als Righteous Brothers estava Bette Medley, que hem escoltat després, en solitari, o al costat, per exemple, de Jennifer Warnes, cantant la cançó d'Oficial y Caballero, i el seu company Bobby Hatfield. Per cert, que aquesta ha estat sempre, històricament, la balada més sol·licitada en aquest programa. Oh!

0: Enchanted Melody, Melodia desencadenada, també és una de les cançons més versionades de la història i dels lents més demanats quan fem de DJ a les sessions de ball del Cocodril.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 126 emissores arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Mitjançant la freqüència modulada, algunes d'elles també emeten el so en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. I ara també sortim per al nou sistema de transmissió radiofònica DAB+. No perdis la sintonia. Però si no et vols perdre res, si t'has despistat en alguna ocasió, recorda que aquí tens una segona oportunitat. La qual cosa és d'agrair a la vida, oi? Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar-los en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis. Pots fer-ho entre d'altres plataformes a iVox.com. També a YouTube i a Spotify i Amazon Music i Apple. Ens encanta acompanyar-te al mar o a la muntanya i compartir amb tu tants bons records en forma de música. T'has parat a pensar quines serien les 10 millors cançons de la teva vida, les que t'han agradat més, les que potser t'han emocionat més, les que et porten més bons records? Ara tu estàs pensant, 10? Home, jo en diria moltes més. Sí, sí, aquí està la gràcia, que ens diguis només 10. Com ha fet en Jordi, enviant un correu aquí. Aquí mateix. A cocodrilclub@gmail.com. Ens diuen el seu mail: hola Albert, felicitats i enhorabona pel teu programa que fa més de 3 dècades que funciona. Soc en Jordi i t'escolto des de Campllong. Però fa molts anys, quan t'escoltava els dissabtes a la tarda, et vaig enviar un e-mail fent un comentari que estaria bé de fer un programa monogràfic tractant el soul amb figures com Arthur Conley, Otis Redding, Clarence Carter, Rufus Thomas i molts d'altres. Desconec si es va fer. Jo crec que sí que el vam fer, però és que estàs parlant quan jo estava tot el dissabte a la tarda en una cadena que ja no existeix, perquè la van comprar. Estàs parlant que això va ser entre el 2000 i el 2005. O sigui que ja fa una estoneta. Però bueno, prenem nota, perquè qualsevol dia podem tornar a fer aquest monogràfic. Diu, a vegades, per qüestions de feina, em vaig tenir que allunyar del transistor. M'agrada que recupereu aquesta paraula que està pràcticament en desús i que nosaltres estimem tant, el transistor. Tot i que ara la ràdio es pot escoltar a molts llocs, no? A l'ordinador, a la tablet, al mòbil, amb altaveus intel·ligents. Coses que quan va començar aquest programa no ens podíem ni imaginar. Començant pel correu electrònic. En els nostres inicis, els oients participaven només per correu postal, fins que ens van comprar un contestador automàtic. Diu en Jordi, vaig quedar una temporada desconnectat del programa i ara la qüestió és que ja estic jubilat i la feina no m'apartarà. T'envio una llista amb 10 cançons que a mi particularment alguna vegada m'han fet somiar. No sé què et semblarà. Doncs em sembla molt bé. Aquí va la primera. Amb els vells amics, Bigis. Dels que podríem escollir moltes de bones, oi? Per exemple, la que tu apuntes. I've got to get the message to you. Tinc un missatge per tu.

I escolta, aquest Miss is to you. Tinc un missatge per tu. Els Bee Gees de 1968. La primera de les 10 de l'amic Jordi Valls de Campllong. La segona és molt més marxosa. 1, 2, 3. Wilson Pickett i la terra de les mil danses.

gran, que gran, Wilson Pickett. Nascut el 1941 a Alabama, i sempre que parlo d'Alabama me'n recordo d'aquell tamarro dels Lynyrd Skynyrd que deia Sweet Home Alabama, que aquí es va dir Dulce Hogar allà en Alabama. Wilson Pickett ens deixava el 2006 a Virgínia. La pròxima és una balada molt guapa de Jackie Del Shannon, What the World Needs Now is Love, és a dir, el que el món ara necessita és amor. Aquí una de les primeres compositores del rock, una de les primeres autores femenines del rock, Jackie Del Shannon. It's the only thing

una d'aquelles balades que convida a ballar-la de dos en dos. What the world needs now is love. El que el món necessita ara és amor. Un èxit de Jackie DeShannon, nascuda a Kentucky, Estats Units, el 1941. Èxit de 1965. La següent, de l'amic Jordi Valls, que ens escolta i escriu des de Campllong, a Girona, és el gran tema per sempre de Harry Nilsson de la pel·lícula Cowboy de Medianoche.

Everybody is talking. Tothom parla, sí. I a vegades més del compte. Jo afegiria... Tothom parla, però pocs escolten, eh? També és una virtut saber escoltar. Harry Nilsson, des del 1968. I després Willie Nilsson. Sí? On the road again. Novament a la carretera. On the road again.

Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert.

On the road again, t'agrada fer carretera, cocodril? Sobretot no t'oblidis de la ràdio en el cotxe, eh? Èxit de Willie Nelson, nascut a Nova York el 1941 i que ens va deixar a Califòrnia el 1994. Estem compartint les 10 cançons preferides de l'amic Jordi Valls de Campllong, Girona. I ara, Shawn Calvin, que sonarà per primera vegada, tot i que ha tingut diversos èxits com aquest When the Rainbow Comes, quan surt l'arc de Sant Martí.

When the Rainbow Comes, quan surt l'arc de Sant Martí. Charlotte Calvin, nascuda el 1956 a Dakota del Sud, Estats Units, ha guanyat diversos premis Grammy, però aquí ningú s'havia recordat d'ella. Ha sonat per primera vegada. I és que encara hi ha tanta bona música per descobrir, per compartir o per tornar a gaudir. Bueno, estem compartint les 10 preferides d'en Jordi Valls. La veritat és que bon gust, bona memòria. I ara una reflexió. Girl, you'll be a woman soon. Estic segur que la majoria de cocos van descobrir aquesta cançó en aquesta versió. Perquè la va incloure Quentin Tarantino en una pel·lícula de molt d'èxit del 93, Pulp Fiction. I, a més, sona en una de les escenes més curioses, podríem dir, de la pel·li. Girl, you'll be a woman soon, del grup Purs Overkill. Una cançó que ve a dir, nena, aviat seràs una dona. Per en Jordi ens demana la versió original, que pocs deuen saber que era del gran Neil Diamond.

0: canta i de molt bones ha escrit Neil Diamond, un dels més grans de la història. Aquesta és de 1967. Girl, you'll be a woman soon. You'll be a woman soon. Nena, aviat seràs una dona. I ara recordo aquella del Serrat que es deia quasi una dona. L'escoltarem en una altra ocasió. Estem compartint les 10 d'en Jordi Valls de Camp Llong, Girona. I molt a gust. Saps una cosa? La gent s'oblidarà del que els vas dir, s'oblidarà del que vas fer, però mai s'oblidarà de com els vas fer sentir.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Jordi, m'encanta no ser l'únic que se'n recorda de tamarros oblidats com aquest.

Això és de 1973. Que, per cert, tu ja hi eres? Ah, jo sí. Però era molt jovenet. Eren els Steely Wheels. I el seu èxit més important...

temps del que ell, el mateix any del 73. Aquest menys conegut. Es diu Star.

Jordi, l'escollir Steely Wheel entre les teves 10 preferides em permetràs que els escoltem una miqueta per separat, els dos. Dels dos va tenir més èxit Jerry Rafferty. Gràcies a aquesta cançó de 1978, que molts em demanàveu com la cançó del saxo, i que es diu Baker Street.

Malauradament, Jerry Rafferty, nascut al 1947 a Escòcia, va morir al Regne Unit el 2011. El seu company de la banda, Steeler Will, en solitari, menys conegut, com he dit abans, va fer cosetes realment meravelloses. Per exemple, aquesta. Del 79.

Espero que t'hagi agradat, Jordi. Back on the Road. Joe Egan, el 50% dels Steely Wheels. L'altre hem escoltat abans, Jerry Rafferty. Les teves dues últimes. Aquesta sempre m'ha donat molt bon rotllo, perquè jo crec que la gent que et fa somriure se li hauria de fer un monument. You've done it.

Make Me Smile. I'll do what you want, just run away. Fes-me somriure. Era Steve Harley, cançó inclosa també l'any 98 a la famosa pel·li Full Monty, però és original del 75, d'un intèrpret nascut al Regne Unit el 1951 que va marxar a l'altra dimensió el 2024. Fes-me somriure. Diuen que les parelles que es fan riure mútuament duren molt més temps. I parlant de temps, aquest vell amic, enemic, que acaba la vida prenent-nos el pèl. Aquesta és l'última d'en Jordi Valls, del petit dels Vigis, d'Andy Gibb, Time is Time. Andy havia nascut a Manchester el 1958, però va marxar molt jove, el 1988.

Time is time. Sí, el temps és el temps. Si no hi podem fer-hi res. Andy Gibb, l'última de les 10 preferides de l'amic Jordi Valls de Campllong, Girona. Gironès. Que acaba el seu correu dient-nos: una altra cosa que et volia demanar, Albert, és si tu, que ho saps gairebé tot del món de la música, ja m'agradaria, és si tens notícia d'un conjunt anglès que als estius dels anys 70 tocava a la discoteca Maddox de Platja d'Aro, que a mi em sembla que es presentava amb el nom de Ozzy Lane, i que a la discoteca l'anunciaven com a Ozzy Lane Show. Era tot un espectacle de llums i so. A veure si em podeu ajudar a fer memòria, tu o algun oient que també hi fos present. Potser que vagi confós amb els anys i sigui una altra cosa. Perdona per la pallissa literària, t'escolto cada programa per mitjà de la ràdio, però també molts els tinc gravats per portar en el cotxe. Molt bé, Albert, continua així molts anys més per fer-nos recordar aquelles coses que tant ens agraden. Salut, company, el teu oient Jordi Valls, de Campllong. Doncs mira, hem investigat una miqueta, perquè per edat no, encara no podíem anar a les discoteques. I sí, Ozzy, es deia Ozzy Lane, tens molt bona memòria. Era un intèrpret de soul rock de Nova Orleans que va formar un grup a Londres. Per cert, que una discoteca con Maddox que portava actuacions internacionals i que publicava discos. Mira, això està enregistrat en directe al Maddox, recollit en un disc. Que no estan, per el temps que corria, no està gens malament de qualitat de so. Midnight Hour.

0: Doncs això és molt bo, sona molt bé, Jordi. Gràcies per descobrir-nos Ossie Lane Show, que actuava, dius tu, als anys 70 a la discoteca Maddox de Platja d'Aro. I potser una miqueta abans, perquè mira, Maddox no tan sols portava actuacions internacionals en directe a Platja d'Aro, sinó que va aconseguir publicar algun disc com aquest, gravat en directe a la sala, a Maddox. El disc es diu Maddox 2. El va publicar l'editora catalana Adixa el 1969. I per si t'interessa, es pot aconseguir, es pot comprar per internet. Era un single que tenia dues cançons. Ara escoltem l'altre, el sensacional Soul, d'aquest fantàstic Ossie Lane. No perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Yes, well, thank you very kindly, ladies and gentlemen. Right now, we're gonna take it easy. Thank you. You're looking good. Keep it right up, keep it up. Let me hear it, let me hear it louder. All right. That's what I call soul time. You remind me of if I was back in... back in the States, working. All right, here we go. One time with Jackie Wilson. We're gonna join Jackie one time. Take a little walk. But before we do, I wanted to talk about something that make me feel good. While I start walking for you, baby. Here we go now.

0: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, a Dibau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarro.
1: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro, el dimarts a 1:15 del migdia. Repetició dissabte a 1:15 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
2: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Doncs molt benvinguts a l'últim programa dels 32 anys en antena, perquè el pròxim, si tot va bé, serà el primer dels 33 anys. Gràcies a tots per la complicitat, per la fidelitat, que és un concepte que també es valora molt en ràdio. La nostra vella amiga de sempre, que et continua fent companyia, la que pots portar enlloc, la que mai t'ha fallat. Ah, la ràdio, sempre la ràdio. Algú va dir... Mentre nosaltres anem deixant passar coses, les anem posposant, la vida passa molt de pressa. Ho va dir fa molts anys Sèneca. I tu què en dius? Perquè això ho fem junts.
2: Hola, Albert. Soy una incondicional de tu programa de Rubí. Me llamo Rosario. Llamo para que me pongas una canción, si puede ser, de Serrat, Tu nombre me sabe a hierba, que le dedico a Joaquín por su próxima boda conmigo.
1: Ah, doncs espero que sigueu molt feliços. Mira, la cançó és original de 1968, però l'escoltarem amb uns arranjaments diferents perquè està enregistrada en directe a la plaça Monumental de Barcelona el 1984.

0: Dejé los montes y me vine al mar.
1: Ay, porque te quiero a ti. Sí, també la va versionar un gran èxit Marisol, que en aquell temps es comentava que estava embolicada amb el mateix Joan Manuel Serrat.
2: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: A través de 126 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM, algunes d'elles també en simultani per la TDT, per al canal de ràdio de la tele, i també en tenim una en el nou sistema DAB+. Aquí no ens estem de res, ja ho veus, ja ho sents. A més, aquí tens una segona oportunitat. Si t'has despistat, si no et vols perdre res, recupera els últims programes emesos, per exemple, a les plataformes iVox.com, o a Spotify, o a YouTube, o a Amazon Music, o Apple, entre d'altres. Així ens portes amb tu allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Ah, i si encara no hi ets, agrega-t'hi al grup de Facebook dels oients, dels seguidors d'aquest programa. En som molts. Mira, tants que l'altre dia una amable amiga oient senzillament va publicar la portada d'un dels seus discos vells, concretament Sellado con un beso, de Bobby Vinton, que no va posar l'àudio, només va posar la foto de la portada del disc, i va tenir més de 600.000 visualitzacions. Digues la teva, agrega-t'hi al grup Cocodril Club i comenta les publicacions dels altres amics al Facebook, sí. Per cert, que el diumenge 18 d'octubre celebrarem una festa per celebrar 33 anys en antena. Si vols venir, serà on ens trobem tots els diumenges a la tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona, al carrer Aribau 242. L'accés és gratuït, consumició mínima obligatòria, però pocs euros. I l'ambient està assegurat. I alguna sorpresa, també, eh? Diumenge 18 celebrem 33 anys a la ràdio del Cocodril Club. De 6 a 10 de la tarda, a Barrocos, Aribau 242, a Barcelona, sí, però és que cada diumenge ve molta gent que no li importa fer quilòmetres, alguns venen de molt lluny, eh? Bueno, m'agradaria que vinguéssiu tots els que poguéssiu, perquè aquestes alçades, vés a saber si tindrem ocasió, espero que sí, de celebrar els 34. De moment, celebrem els 33, que ja és molt on hem arribat, eh? Jo crec que no hi ha cap altre programa, ni a Catalunya ni a Espanya, programa musical d'autor que porti tant de temps. Amb tot el que això representa, canvis de jefes, de directius, de tot. I sempre intentant passar un examen per convèncer a qui correspongui que això que fem no està malament. I que, a més, és un programa que costa pocs diners a fer. Que això és el que els agrada més. Que sigui baratet. Bueno, una de les excuses per participar és que em diguis quin va ser el primer disc que et vas comprar. Digue-m'ho aquí, a cocodrilclub@gmail.com. Potser va ser un dels Beatles.

Love Me Do va ser el primer disc dels Beatles, però també va ser el primer de la Laura, que ens escolta i escriu des de Terrassa. I que en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com ens diu: hola, Albert, el teu programa ens transporta a una època meravellosa que vam tenir la sort de viure. I això és fantàstic. Jo, el 1962, venia discos a Terrassa, en una de les tres botigues que hi havia. Els representants de les discogràfiques venien un cop al mes per mostrar-nos les novetats. Una d'elles va ser un conjunt que l'estava petant, The Beatles. I recordo que em van dir: em podeu comprar 25. Això era molt, 25 còpies era molt. I aquest va ser el primer que recordo tenir a la botiga. Però el primer disc que vaig tenir jo va ser Petite Fleur, de Cindy Bechet. Una joia, diu la Laura. La primera ràdio que va tenir la mare va ser una de Galena, que li va portar el seu germà, que treballava a la Generalitat. A la Generalitat Republicana, devia ser, no? Perquè si era una ràdio de Galena, devia ser anterior a la Guerra Civil. Bé, diu: salut per fer tot allò que vulguis, Albert. Una abraçada molt grossa, plena d'agraïment. Laura, des de Terrassa, ja saps que tinc un carinyo especial per la ciutat de Terrassa, la que em va ensenyar gairebé tot el que sé de ràdio. Doncs, Petita Flor, és veritat, és una joia. Era una improvisació, Una antiga improvisació de jazz de Cindy Bechet, que era un clarinetista de New Orleans que es va instal·lar a França durant l'última etapa de la seva vida. Supervivent dels pioners d'aquesta música, la seva mort va provocar una altra vegada la passió per la seva obra i el públic dels anys 60.

0: Sidney Bechet i la seva gran creació, Una petita flor, que suposo que sabràs, Laura, perquè venies discos, que també va publicar el nostre crooner, Josep Guardiola, Pepe Ucha para los amigos, es deia. I, a més, li va posar lletra, perquè l'original era instrumental, com esteu comprovant. Sovint hi ha amics oients que ens demanen recordar Josep Guardiola. Va ser molt gran, tenia una veu prodigiosa. Quan va complir 40 anys de professió, va escollir la sala Cocodril Club de Barcelona, la nostra, la que ens van demanar els nostres oients, per celebrar amb molts amics seus famosos que van col·laborar cantant amb ell aquells 40 anys on, per exemple, brillava, entre moltes altres, que va fer bones i maques, La petita flor.
1: Yo arranqué del jardín del amor una pequeña flor que en mi pecho guardé, talismán.

I algú deu estar pensant en aquest moment que ja no es fan cançons així, eh? Tu tens dolços records dels anys 60? Ara l'amic Miqui et refrescarà la memòria amb alguns detalls.

Ara feia molt de temps que no la posàvem, però sempre que ha sonat, històricament, ha hagut un, dos, tres o quatre oients que ens han demanat dades sobre aquesta cançó perquè els hi ha encantat i els ha portat bons records, no? Doncs no es diu Dulces Recuerdos de los 60, no? Es diu Aquel Baile, i era de Mickey, el de los Tones.

0: per no perdre la memòria... Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.
1: Què tal, com estàs? Ja saps que per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Diu el correu: buenos días, soy Víctor Núñez López. Es un gusto poder contactar contigo y que des la posibilidad de elegir grandes temas para que salgan por la radio. Yo me llamo Víctor, soy de Viladecans. Os escucho de madrugada, sobre las 5, cuando voy camino a trabajar. Bueno, aquesta és una altra de les coses que ha canviat a la ràdio, no? Abans, doncs, si tu sorties per la tarda, deies bona tarda, avui està plovent o fa molt de sol. Ara, clar, tenim oients en qualsevol moment de les 24 hores del dia a través dels podcasts, no? Diu Víctor: tengo 40 años, pero poder escucharos hace que no deje de acordarme ninguna mañana de mi padre. Hace poco más de un año que partió para ser mi estrella. Daros las gracias porque cada tema que escucho me imagino sentado con él en cada uno de los coches que tuvo. Así que, Albert, tengo una larga lista para pedir, pero he querido escoger los 5 que más he escuchado con mi padre. El primero, Cantares, de Joan Manuel Serrat. Ah, doncs em mou de gust perquè això ens fa recordar que gràcies a Joan Manuel Serrat, a principis dels anys 70, molta gent va conèixer l'obra d'Antonio Machado, que era un poeta amagat per l'educació franquista i que no ens parlaven d'ell en el col·legi. Però això va ser un supervendes, perquè a més musicalment tenia molta qualitat.

Quina gràcia. A mi també em feu recordar moltes coses. Quan va sortir aquest disc dedicat a Antonio Machado, poeta de Joan Manuel Serrat, com abans us he comentat, sonava a totes hores. Va ser un gran èxit. I jo, no sé, jo era un criajo, jo devia tenir 12 anys, i va arribar al col·le una noia de Madrid, que això era una novetat en aquell temps, que es deia Glòria, i que a mi em feia gràcia, però jo no li vaig dir mai que em fes gràcia, perquè no m'atrevia, jo era molt tímid. Però, clar, els companys sabien que m'agradava la Glòria, i a vegades, quan cantaven aquesta cançó, en aquell tros de... Nunca perseguí la Glòria, deien el Maya, sí. En fi. En Víctor Núñez volia compartir amb nosaltres les 5 cançons que més sovint escoltava amb el seu pare. Després de Cantares, són grans temes, eh? Quina gran cançó també, El Mundo, de Jimmy Fontana. No, esta noche...

Jimmy Fontana, nascut el 1934, moria a Roma el 2013. I després en Víctor ens demana una altra cançó que parla d'Il Mondo, però que ha sonat molt menys, però també és molt maca, eh? Il Mondo Gira, de Nicola Di Bari.

Il Mondo Gira, de Nicola Di Bari, que ara té 85 anys. La cançó la va publicar el 1971. Precisament va guanyar el Festival de San Remo 2 anys seguits, el 71 i el 72. Ha fet grans cançons, jo recordo especialment el Corazón Gitano. Però l'amic Víctor Núñez López, de Viladecans, ens ha proposat compartir, li fa il·lusió compartir, les 5 cançons que més sovint escoltava amb el seu pare. Aquesta és la quarta. La primera d'un grup espanyol que va ser número 1 als Estats Units i a Gran Bretanya, els dos països que sempre han marcat tendències. Tot i que el disc es va gravar a Londres i el cantant és d'origen alemany. Mike Kennedy, al capdavant de Los

Black is Black, que precisament ara compleix 60 anys. Sí, és del 66. Los Bravos. I l'última de Víctor, gran èxit d'un dels més importants conjunts espanyols dels anys 60. Los Brincos i Mejor...

0: També del 1966, quan va ser número 1 en llistes espanyoles de supervendes, Mejor de los Brincos. Gracias, Víctor Núñez, por compartir tus recuerdos en forma de música con tu padre. Y no te preocupes, que seguro que él también las ha escuchado contigo, porque las ondas de la radio llegan muy, muy, muy arriba. Y algú va dir, una abraçada desitjada et fa sentir etern. El món s'atura per un instant i ja no importa res.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: All Hit Radio. Cocodril Club.
3: Oh, se está bien con la radio.
2: Cocodril Club, amb Albert Malla.
0: Sí, sí, aquí mateix. Queda-t'hi. La nostra intenció és que t'hi trobis molt a gust. Tant que recomanis l'audiència del programa als teus amics o que els enviïs al podcast perquè l'escoltin quan els hi vagi bé. Recorda que per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des de Barcelona en Magí Lozano, que ens diu: hola Albert, el teu programa és l'únic que em fa rejuvenir, i jo que me n'alegro, amb cançons de la meva joventut que ja no sonen enlloc. Et proposo Hot Love dels T-Rex, que em recorda les festes particulars dels anys 70, amb les hormones del desig a tope. Ja t'entenc, eh? Diu, eren festes molt excitants. Però a vegades també eren molt frustrants, eh? Perquè, com em va dir un convidat del programa, en aquell temps fer l'amor no era pecat, no, era un miracle. Bueno, els tiranosaurus, rec, bueno, els de veritat, els bitxos, es van extingir fa 66 milions d'anys, més o menys, eh? Al final del període cretàcic. Però els T-Rex ens van fer feliços amb el seu glam rock, sí, quan el rock va adquirir a principis dels anys 70 unes gotetes de glamour. Ja sabeu que el seu líder, Mark Bolan, va morir molt jove, el 1977. Però és curiós perquè, mira, només tenia 29 anys i va morir per un accident de cotxe. El cotxe el portava la seva dona, també cantant, Gloria Jones. Però és curiós que Mark Bolan, malgrat parlar de cotxes en les seves cançons, sentia fòbia als cotxes i mai va voler aprendre a conduir perquè tenia por de patir una mort prematura a la carretera.

0: Hot Love. Aquest era un amor calent. Una cançó del 71 que encara sovint ballem a les nostres sessions de les tardes de diumenges a la discoteca Barrocos de Barcelona, al carrer Aribau 242, on tenim el gust de convidar-te a la nostra festa del 33 aniversari, diumenge 18 d'octubre, a partir de les 6 i fins a les 10, amb alguna sorpresa i, com sempre, amb la millor música. Anys 60, 70, 80, 90, alguna coseta dels 2000 i, sobretot, un bon ambient, una bona amistat, gent amb ganes, gent sana, amb ganes de passar-s'ho bé, de fer amics. Tardes de diumenges a Barrocos, Aribau 242. Segurament som el tardeo més veterà, perquè aviat farà 15 anys que estem cada diumenge a la tarda. 15 anys d'aquestes sessions a Barrocos, 33 de programa, que celebrarem diumenge 18 d'octubre, a partir de les 6 de la tarda. No facis tard. Gràcies, Magí, Magí Lozano de Barcelona, per recordar-nos els Tiranosaurus Rex i...
1: T'acompanya Albert Malla.
0: Bueno, ara t'acompanyo a la discoteca. Vinga, som-hi. Vens amb mi? Ens ho passarem bé. Els més ballats de la història.

Una secció en la que també m'agradaria molt que hi participessis dient-me una cançó que t'hagi fet ballar. Suposo que moltes, però digue'm en una, de qualsevol època. I digue'm-ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Toma. Sí, sí. Cocodrilclub, tot junt. @gmail.com. Així ho ha fet en Pere Ponsa, que ens diu: en el meu cas, jo anava a ballar amb els amics a la discoteca Aigua, a prop de Granollers. Sí, home, allà a l'autovia de l'Ametlla, no? Sí, era molt famosa, hi anava molta gent de Barcelona. Diu, per cert, diu que una nit a les tantes de la matinada recordo que la discoteca ens va obsequiar amb una torrada de pa amb tomàquet i botifarra de pagès. Tal qual. Aquestes coses ja no es fan a les poques discoteques que queden. Diu, i mentre, als lents, sonava una cançó estupenda de Kenny Rogers i Sheena Houston. Ah, sí. I molt bé, en Pere, que diu, és una cançó escrita per Bob Seger. We've got tonight. Quan ell o ella et diu, tenim tota la nit.

sigui, Pere, que mentre us estàveu cruspint una torrada de pa amb tomàquet i botifarra de pagès que us va regalar la discoteca, alguns ballaven aquest lent fantàstic escrit per Bob Seger amb Kenny Rogers i Sheena Houston. Però ja saps que aquí ens agrada jugar amb les versions. Sabies que la mateixa Sheena Houston va fer una versió en castellà al costat del nostre amic Diango?

0: Sheena Houston, escocesa, ara té 67 anys. I sí? Ells li van dir la noche, i tu? La noche y yo.
1: Olvida el tiempo. Ya lo olvidé.
0: I el bon amic Pere Ponsa, també recordant nits a la discoteca Aigua, a prop de Granollers, a l'autovia de l'Ametlla, diu, quan el DJ punxava Video Kill the Radio Star, a mitja cançó, baixava el volum i tots cridàvem, aigua, aigua.

0: Aquest va ser el One Hit Wonder dels Buggles, una banda de New Wave Synth-Pop formada a Londres. Corria 1979, quan, per fer promoció de les novetats discogràfiques, paral·lelament amb el so del disc, era gairebé imprescindible tenir un videoclip. I ells van dir que el vídeo mataria l'estrella de la ràdio en aquell 79. Però l'any següent, el 1980, començava les seves emissions el primer canal de televisió dedicat només a la música, als videoclips, la MTV, la Music Television. I van fer la gracieta d'inaugurar amb aquest tema dels Buggles. El vídeo va matar l'estrella de la ràdio. Però no va ser cert. Al contrari, el vídeo, quan tenim pressupost, ens ajuda a fer els nostres bolos. I en aquest espai dels més ballats de la història, en el que esperem que participis aquí per correu electrònic, a cocodrilclub@gmail.com, l'amic Pere Ponsa diu: em tenia captivat com a cançó ballable una de Haircut 100, que es deia Love Plus One. Potser no van fer més cançons d'èxit? Doncs sí, van tenir diverses, però aquí no, aquí pràcticament només aquesta que dius tu, amb un nom realment curiós, no? Perquè Haircut 100 podríem traduir com tall de cabells número 100. I Love Plus One, la cançó que ens demanes, com amor més un. Mira. Aigua, aigua. Moltes gràcies, Pere Ponsa, que acaba el seu correu dient: és un plaer escoltar el programa i també l'altre programa que fas, Una vida de ràdio. Salut. Doncs moltes gràcies, ens quedem amb la teva proposta i, com sempre, demanant un últim favor. Per al mateix preu, si no et sap greu, procura ser feliç. Cocodrulo.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, a Dibau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet. La convivència entre dues dimensions, la nostàlgia dels clàssics i l'emoció de les noves veus, els discos que han fet història i les veus que avui escriuen el futur. A Blanc en Negre viatgem entre els sons que han marcat generacions i les melodies que defineixen el present. Blanc en Negre, un podcast d'Àngel Ayats i David Izquierdo. Els clàssics del passat amb les veus del present.

0: Salutacions cordials i benvinguts a aquesta nova edició de Blanc en Negre. Avui, una altra edició especial. Recordem una mica aquests formats que estem presentant, que Blanc en Negre comparem els clàssics amb contemporanis, conceptualment discos i peces musicals, més que l'estil en si mateix. Però cada quatre programes també vàrem prendre la decisió de fer una mena de píndoles resum en el que aglutinàvem i donàvem cabuda i obertura a nous contemporanis, ja que en cada programa Blanc i Negre només comparem un disc amb un altre disc. Però els contemporanis, les influències que han deixat en la història de la música, els nostres clàssics, són moltes i diverses, i per tant hi ha molta gent, molts de cantants, molts de músics, molts de grups, que podrien estar perfectament en els nostres programes i per espai o per capacitat no hi són. I en aquestes píndoles és on nosaltres els hi donem cabuda. Per tant, avui tenim la píndola resum dels quatre clàssics, AC/DC, Led Zeppelin, Bob Dylan i Johnny Cash. I els altres contemporanis?
1: Els altres contemporanis són Rhino Bucket, amb un disc de 2006, Crown Lands, amb un disc de 2020, Glenn Hansard, amb un disc de 2023 i Chris Stapleton, amb un disc de 2015.
0: Per tant, aquesta nova píndola resum és potent. Pretén donar cabuda, tal com hem dit, a aquestes noves veus, i hem dedicat aquests quatre programes en aquests quatre classes. Quatre maneres molt diferents d'entendre la música, quatre maneres molt diferents d'explicar històries i d'entendre la vida. Però avui la pregunta és una altra. Tot això que els nostres clàssics ens explicaven, ens deien i ens cantaven, continua viu avui? L'actitud segueix sent la mateixa o només la repetim per inèrcia i costum?
1: No ho sabem, però la inèrcia de què parlem i el costum al final es pot acabar convertint en un clàssic de museu. Els podem penjar a la paret, els podem escoltar de tant en tant, i això sí que era música. Però la música no està feta per ser museu, està feta per ser tocada i per ser també escoltada. I per això els posarem en diàleg amb bandes i artistes que han arribat dècades després perquè han decidit caminar en una línia molt semblant. No per copiar, sinó per continuar explicant de diferents maneres uns missatges que continuen vius i que permeten mantenir una línia de continuïtat.

Bon Scott s'havia mort feia pocs mesos. AC/DC podia haver dubtat, podia haver canviat de direcció, podria haver fet un disc molt contingut, més introspectiu, i fan exactament el contrari. Back in Black comença amb un riff que no té res de sofisticat. Tres acords, però tocats amb una precisió absoluta. El so és sec, sense efectes exagerats, i no hi ha cap capa que tapi res. La bateria de Phil Root camina amb pes, no accelera, marca territori, i el baix sosté, sense ulliment, la guitarra d'Angus Young. No busca virtuosisme, busca impacte. I Brian Johnson entra amb una veu completament diferent de Bon Scott. Més aguda, més metàl·lica i més tallant.

0: Back in Black. El que fa que aquesta cançó sigui emblemàtica no és només el riff, que tothom ja ha intentat tocar algun cop. És la decisió, la contundència amb la que ens marca el ritme. AC/DC no vol complicar res, tampoc explica més del compte, i per suposat, tampoc vol justificar res. La banda entén una cosa molt simple. Si el riff funciona, no cal res més, i aquesta coherència disc rere disc és el que converteix la banda en actitud, més que un estil propi.
1: Exacte. I en la píndola, doncs, sempre fem la comparativa amb una altra de les alternatives dels discos contemporanis que entenem per fixar una data, que és de l'any 2000 en endavant. I Rhino Bucket, tot i que apareixen als 90, quan el grunge domina l'escena, decideixen sonar com AC/DC. Rhino Bucket està en actiu fins a l'any 94, des del 1990 fins al 94, i després fa un salt fins al 2006, en què editen aquest disc. I més o menys han tingut una carrera més o menys normal fins al 2017. Des de llavors no tenim més notícies d'ells. El que passa amb Rhino Bucket és que sense complexos i sense por el que puguin dir, sonen literalment com AC/DC. Riff directe, bateria directa, veu aspre, mateix estil, com si no hagués passat el temps. Welcome to Hell.

0: Què és això? Aquí estem escoltant. Si poses aquí el Highway to Hell, pràcticament no saps...
1: Quién és quién, eh?
0: Quién és quién. Tot està Wally. Sí, efectivament, la gràcia no és que sonin semblants, la gràcia és que no ho amaguen, vull dir que és així,
1: qual, eh?
0: És així transparent. A les cançons de Rino Bucket no hi ha reinterpretació moderna, no hi ha producció alternativa, hi ha voluntat de tocar com els surt del cos, fresc, espontani i directe, no?
1: Totalment. A més, pensem que Rino Bucket és un grup que sí que té des de 2006, que es presentem aquest disc, que és And Then It Got Ugly, fins al 2017 va fer 4 discos més, algun en directe. I és molt interessant perquè han passat 6 bateries pel grup. Llavors, bueno, té el seu encant com a grup i és molt, molt, molt paral·lel, molt a AC/DC, com hem pogut comprovar. En la propera cançó que us presentem de Rino Bucket, Dead and Well, el riff és encara més cru. La cançó va directa al gra, no hi ha ponts llargs ni canvis estructurals, tal qual.

0: Aquí estan clars els diàlegs, aquí és on es veu, on veus que tant AC/DC, la confiança amb la repetició, i si una cosa funciona, es manté. AC/DC eren el centre, Rhino Bucket són banda de culte, però el gest és el mateix. Aquesta és la connexió més directa que avui tenim entre aquest nou contemporani que ens acompanya al nostre clàssic.
1: I continuem amb una cançó que es diu She Rides. El groove que té She Rides no és casual. La guitarra no corre, es balanceja més aviat. La bateria no accelera, acompanya amb aquell punt gairebé ballable que fa que el riff no sigui només contundent, sinó també enganxós. I això és important perquè demostra que Rhino Bucket no només copia l'impacte d'alguna manera d'AC/DC, sinó que també la seva manera d'entendre el cos dins la música.

0: Aquesta cançó té una cosa molt clara. No vol ser profunda, vol ser directa. La lletra parla d'atracció, de desig, d'aquesta energia molt física que ja era marca de la casa i si d'ici. No hi ha metàfora complicada ni relat elaborat. Hi ha una història molt senzilla. Una dona que s'imposa, que imposa presència, que marca el ritme i que entra i et descol·loca. El diàleg amb el clàssic és molt evident. Igual que Back in Black, aquí el centre no és la complexitat, és la confiança. Confiança en el riff, en el ritme, en la lletra que no demana interpretació. No vol ser més del que és, i precisament això és el que funciona.
1: I hem de continuar canviant un altre cop a un dels clàssics, a Led Zeppelin, que us van presentar en el programa de fa un temps enrere, i el que nosaltres hem anomenat com a tal el rock com a arquitectura. Stairway to Heaven, que és el tema que escoltarem a continuació, no és només una cançó, és una estructura.
0: Jimmy Page la construeix com si fos arquitectura sonora. Comença amb una guitarra acústica, entra la flauta, després el baix, després la bateria, i quan arriba el solo ja estàs completament dins del viatge. Bé, tampoc descobrim res. Suposo que és una cançó que ja l'ha escoltat pràcticament tothom.
1: Sembla que sí. A més, no és una cançó immediata, és progressiva, i és una meravella escoltar-la perquè no cansa mai.

0: Gran tema que sempre ens acompanyarà en el record i en la memòria, Led Zeppelin. Robert Plant canta amb una mena de misticisme que no és concret. No parla d'una història clara, sinó d'imatges, de símbols. Zeppelin converteix el rock en experiència expansiva. No és només impacte, és un trajecte.
1: I si de Led Zeppelin en parlàvem com a rock amb arquitectura, The Crown Lands, que és el que us presentem avui, és l'expansió d'aquesta música avui en dia. Crowlands és un duet de bateria i guitarra on canta qui toca la bateria, però el so és enorme. Està format per Cody Bowles, que canta i toca la bateria i la percussió, i Kevin Comeau, que s'encarrega de les cordes i els teclats, de les guitarres, el baix i el teclat, i fa també els backgrounds vocals, els coros. No? El so que tenen és enorme. River, la cançó que escoltarem de Crowlands, comença amb espai, no corre per deixar respirar els silencis.

0: Les similituds amb Led Zeppelin són clares. La voluntat de grandesa estructural no és el riff immediat, és la construcció, és en aquesta estructura en què està basada la peça i, i el tema, és la continuïtat clàssica i contemporània. I, de fet, aquí podríem, David, podríem muntar un triangle de les Bermudes o un trio amorós entre Greta Van Fleet.
1: Greta Van Fleet,
0: que va ser el primer...
1: Crown Lens i Led Zeppelin, no?
0: Contemporani que vàrem establir el primer a l'edició de Blanc i Negre de Led Zeppelin. Continuem?
1: Continuem, sí, tot i que saps que jo aquí afegiria el que per mi són els Led Zeppelin actuals, que són els Rival Sons. Però bé, Rival Sons els tenim reservats,
0: sí,
1: no? per un altre programa.
0: És un programa a part, sí, és un programa.
1: Bé, la primera cançó que escoltarem, la bateria ocupa molt d'espai. La veu és teatral i hi ha canvis de dinàmica constants. No és imitació, és com una herència assumida. Zeppelin demostrava que el rock podia ser monumental. Crownlands demostra que encara pot sonar així sense ser una caricatura. La teatralitat de la veu no és exageració gratuïta, és un dramatisme com una mica més conscient. I aquesta idea de que el rock pot ser més que tres acords pot ser escena i fins i tot intensitat sostinguda.

0: Howling Back no és només una cançó intensa en so, també ho és en contingut. La lletra parla de resposta, de no quedar-se callat davant la pressió o la crítica. És un grit de retorn, com diu el títol. Si el món et crida, tu respons encara més fort. I això és molt Led Zeppelin, en el fons. No perquè són igual, sinó perquè entenc que la cançó és una escalada. Comença continguda, amb tensió acumulada, i a mesura que avança, la bateria guanya protagonisme. La veu s'expandeix. I tot es va fent més gran. No hi ha pressa per arribar al clímax, però quan arriba és contundent. I això és una mica el que tanca el nostre bloc, la nostra píndola, amb el nou contemporani en relació al nostre clàssic.
1: Exacte, Crownlands, un disc de 2020, que també es diu com ells, Crownlands, i que va fer que guanyessin un Juno el 2021 com a grup més innovador. Un Juno, que és un premi canadenc a la música que es fa en aquell país, perquè Crownlands són canadencs. I passem sens més a la paraula com a centre, no? Aquesta frase que és molt típica de l'artista que presentem tot seguit. Bob Dylan va formar part del programa. La paraula com a centre és una de les expressions que els periodistes sempre més han utilitzat en relació a aquest artista. I el que fa Dylan en un primer moment és electrificar Newport, on el públic folk el xiula, like a Rolling Stones dura més de 6 minuts, no té una tornada amable, té una pregunta incòmoda i repetida una vegada i una altra. I How Does It Feel, la lletra té una, bueno, parla d'una dona que havia viscut amb privilegis, amb diners, amb seguretat, i que de sobte ho ha perdut tot. Dylan no explica com ha passat ni ofereix solució. El que fa és confrontar-la amb una nova realitat, viure sense xarxa. I aquesta pregunta repetida, How Does It Feel, no és compassiva, és gairebé sacsejada, com si li digués, ara estàs al mateix lloc que tothom. I, bueno, endavant.

0: Rolling Stone, una altra de les cançons mítiques que quedaran en el record de la història de la música. En aquest cas, la música sosté la lletra, però el centre és el text. Cada estrofa va dibuixant un retrat cada vegada més incòmode. No hi ha moralitat, però sí una mena de mirall. El que abans semblava seguretat, ara és fragilitat. Dylan demostra que una cançó pot ser gairebé una escena literària, i aquesta és la gran influència que encara avui pesa.
1: I com a contrapunt, avui a Bob Dylan us presentem un gran artista, Glenn Hansard. Hansard ve del carrer, de tocar davant de poca gent, i aquesta cançó, There's No Mountain, que us presentarem avui en confrontació, d'alguna manera, amb el que ens expressa Bob Dylan, no té una gran producció, té veu i intenció. La lletra parla de resistència, de continuar caminant malgrat els obstacles, però no ho fa amb un to heroic. És més aviat una reflexió íntima, com si l'estigués pensant mentre la canta.
2: Night has fallen.

0: Una bona alternativa, sens dubte. Aquí el diàleg en Dylan és estructural, no hi ha grans arranjaments ni artifici sonor. El pes recau en la veu i en el text. Hansard escriu des d'un lloc molt personal, però utilitza imatges senzilles, camins, muntanyes, moviment, per parlar de perseverança i de moments de dubte. La cançó no busca impactar amb una frase brillant, busca sostenir una idea al llarg de tota la peça, i això és molt, molt de línia. Confiar que la lletra ho aguantarà tot.
1: I estaria bé parlar una miqueta, Àngel, si et sembla, de qui és Glenn Hansard, que és un músic. Fins i tot ha tingut algunes actuacions a nivell d'actor, però és un músic, cantautor irlandès, nascut al 1970, que és líder d'una banda de rock que es diuen The Frames, però ell té paral·lelament el seu projecte personal i se'l coneix moltes vegades perquè fa de taloner d'Eddie Vedder en els concerts que Eddie Vedder fa. Llavors, bé, és un artista que jo vaig veure per primera vegada a Boston, en un concert que va coincidir que estava allà, que feia Eddie Vedder un concert i me'l vaig trobar just davant, i ja aquell dia va ser absolutament espectacular. Estem parlant de 2011 i realment és meravellós. El disc que us estem presentant avui de Glenn Hansard és un disc de 2023 que es diu All That Was East is West of Me Now. Algo així com, tot el que abans era l'est, ara és l'oest en mi. No? Alguna coseta així. I us presentem un nou tema que es diu The Feast of St. John, que parla de comunitat, de fe, però també del dubte que apareix dins d'aquesta fe. No hi ha sermó, hi ha observació. Exactament el que feia Dylan en els seus millors moments.

0: master, master to the depths of your soul. And oh, don't go drowning when they drag you. Aquí Hansard construeix gairebé una escena. No parla d'una experiència abstracta, sinó d'un moment compartit. Gent reunida, una celebració, però també la sensació que sota la superfície hi ha preguntes que ningú acaba de respondre. La cançó té un punt contemplatiu. No hi ha una tensió dramàtica, hi ha una reflexió, i això connecta molt amb en Dylan dels anys 60, quan la cançó era una manera d'observar el món sense donar lliçons. Hansard no predica, senzillament mira i explica.
1: I anem a escoltar una pinzellada de l'últim tema de Glenn Hansard que escoltarem avui, que es diu Ghost, que és una peça com molt més íntima, que parla de presències o coses que no marxen, de records que continuen condicionant el present. La cançó funciona gairebé com un diàleg interior.

0: Aquí, amb aquesta peça, amb aquest tema que acabem el bloc de, que recordem una miqueta, doncs, el nostre clàssic, Hazard es queda molt a prop de la veu, gairebé sense distància. La lletra parla de persones que ja no hi són, però que continuen presents en la memòria. I passem ja a l'últim bloc, a la píndola resum de l'últim programa. Va estar dedicada a Johnny Cash, en el que el tema genèric va ser la credibilitat que transmetia en Johnny Cash quan va presentar el disc que van portar en el blanc i negre de l'edició anterior. Johnny Cash grava el concert de la presó de Folsom a l'any 1968 i ja estava clar que no estava fent una operació de màrqueting, estava fent un gest coherent amb la seva trajectòria, per la seva època, per el moment que estava travessant. Cash havia passat molts anys cantant sobre perdedors, sobre gent al marge, sobre personatges que vivien fora de la llei i fora del sistema, i portar aquesta música dins d'una presó tenia tot el sentit del món.
1: Folsom Prison Blues explica la història d'un home empresonat que escolta el tren passar i sap que ell no pot pujar-hi. El tren és llibertat, moviment, vida, i ell està tancat. La famosa frase "I shot a man in Reno just to watch him die" no és una glorificació del crim, és una confessió seca.

0: Quan escoltes aquesta cançó dins de la presó de Folsom passa una cosa molt especial en aquell moment. El públic reacciona immediatament, no perquè celebri el crim, sinó perquè reconeix la història que canta Cash. Cash no canta des de la superioritat moral, no jutja el personatge, el descriu. La seva veu és greu, pesada, gairebé austera. No hi ha dramatització exagerada i aquesta manera d'explicar les històries és el que el fa creïble. I el proper
1: artista que presentem avui en contrapunt a Johnny Cash és Chris Stapleton. Chris Stapleton és un músic nord-americà, nascut el 1978 i va néixer a Kentucky. I bé, de seguida va anar a estudiar a Nashville i s'han convertit en el country, del món del country, juntament amb altres artistes. I quan publica Traveler el 2015, apareix com amb una veu molt particular, profunda, aspra, amb una sensació d'experiència real. Us presentem precisament aquesta cançó, Traveler, quan neix després de la mort del seu pare. Stapleton i la seva dona decideixen fer un viatge llarg en cotxe, sense gaire planning, i aquella carretera els hi dona una idea central per fer la cançó.

0: Traveler parla de moviment, però no en el sentit romàntic del viatge. És més aviat una necessitat de respirar, de posar distància amb el que pesa. La lletra és molt senzilla, carretera, paisatge, hores conduint, però darrere hi ha un procés emocional. La música és tranquil·la, gairebé contemplativa, perquè la cançó no vol demostrar res.
1: I aquí és on el diàleg amb Johnny Cash es fa més evident, la credibilitat de la veu, on Stapleton canta com si estigués explicant una experiència viscuda, no com si interpretés un paper. La següent cançó, Nobody to Blame, és una història de ruptura, però té un detall interessant.

0: Aquest detall, un detall interessant que us comentava en David, aixecat aquí una mica a mitges, és el narrador que no culpa l'altra persona, senzillament assumeix que ell mateix ha contribuït a la situació.
1: I hem de continuar també amb un altre tema que es diu More of You, on canviem completament de registre. Aquí la cançó parla d'amor, però no d'un amor adolescent o idealitzat. Parla d'una relació adulta, de voler continuar compartint vida amb algú.

0: Arribem al punt final, en els darrers minuts. I hem de començar, doncs, a resumir i a tancar. La petjada dels clàssics, quan repassem AC/DC, Led Zeppelin, Bob Dylan i Johnny Cash, ens adonem que no estem parlant només de bones cançons, estem parlant de maneres d'entendre la música que han deixat petjada. From the AC/DC ens va ensenyar que la simplicitat, quan està ben tocada, és imbatible, que un riff pot ser identitat, que no cal disfressar res si el que tens és sòlid. Led Zeppelin va ampliar el mapa, va demostrar que el rock podia ser arquitectura, viatge, expansió, que una cançó podia créixer, respirar i convertir-se en experiència. Bob Dylan va posar la paraula al centre, va incomodar, va dividir el públic, va electrificar el folk i va demostrar que una lletra podia tenir tant de pes com qualsevol solo de guitarra. I Johnny Cash, finalment, va recordar que la credibilitat no s'inventa, que una veu pot pesar més que qualsevol producció, que quan cantes des d'un lloc real, la gent ho nota. Aquests clàssics no són referents perquè sí, ho són perquè van prendre decisions importants, decisions valentes, en el seu moment, i aquestes decisions continuen marcant un camí.
1: I amb la continuïtat contemporània que us presentem avui i el que hem comprovat és que aquestes actituds no han quedat congelades. Rhino Bucket no intenta reinventar AC/DC, simplement entén que el riff directe encara funciona si el toques amb convicció. Crownlands no copia Zeppelin, però assumeix que el rock encara pot ser expansiu, que es pot construir una cançó amb paciència i portar-la cap a un clímax sense pressa. Glenn Hansard no busca l'impacte immediat, busca la paraula justa, el to sincer, el pes de la lletra, i això és hereu directe del gest de Dylan. I Chris Stapleton no interpreta un paper, canta des d'un lloc que sembla viscut, amb una veu que té textura, que té història, i això connecta inevitablement amb Cash. Potser avui no són al centre de la indústria, potser no dominen les llistes, però el que fan és mantenir viva una línia de coherència. No és nostàlgia, és continuïtat. I potser això és el més interessant de tot, comprovar que la música, quan és honesta, no desapareix, es transforma, es mou, canvia de cara, però continua.
2: Blanc en negre, un podcast d'Àngel Ayats i David Izquierdo.

0: Simplifica't.
1: Desubica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

Escoltes, Icar.

I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al cel obert a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

0: Galatea, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
1: Què vols dir?
0: Mira, escolta'ls.
2: Gala, ets la millor.
1: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Love soni a felicitat absoluta.
2: Obrim el pisat compartit de Catalunya.
0: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
2: Cada tarda, de dilluns a divendres.
1: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
3: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
0: I ara ho pots fer com... sexy.
2: Tinc els meus límits, Alberto.
0: Ui, que...
2: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, ai, cat.
1: Wow, what the fuck?

silencio son l'album. De les 125 passem al Phantom. És amb mi o contra mi, on estàs tu? I fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demanar.